0: De verdad.
1: De nada.
0: ¿Viste mi pase contra el Atlético? ¿Viste mi pase?
1: Un pase de Ronaldinho, ¿eh? Espectacular. Espectacular.
2: Increíble, ¿eh?
0: Estoy a mi nivel.
3: Buen centro el sábado también.
1: Sí, sí.
4: Keti Jugas amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 a SER Catalunya.
5: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
6: Tots els nostres continguts.
5: Som a tot arreu. Som al teu costat.
6: Descarrega't l'app de la cadena SER.
5: Tot això passa aquí.
7: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
8: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
9: T'has immolat emocionalment, eh? Amb sort de tu.
8: És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè... perquè m'emociono.
9: Què et passa pel cap quan sona?
8: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida... tot. La sort que tinc
7: de tu. Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: És dimecres 30 de setembre, som ara mateix a la plaça Catalunya, on des de fa unes hores i de manera espontània un grup del voltant, us diria, d'una trentena de tendes de campanya amb les persones que hi ha també a l'interior, per tant, podrien ser unes quantes desenes, han acampat per pressionar perquè s'aprovin les mesures mínimes i necessàries per contenir la bogeria que és avui intentar trobar un pis i no deixar-t'hi les costelles. Tenen pancartes, hi havia una pancarta a l'interior del cercle on s'han muntat aquestes tendes que deia habitatge incondicional. D'aquí a mitja hora és quan el BOE ha de publicar els decrets d'habitatge, són dos i no un, finalment, i a aquesta hora estem en disposició aquí a la SER d'avançar-vos el contingut de les propostes perquè hem tingut els accés en aquests documents a la lletra petita, però abans, Marc, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: Tu ets una de les persones que està aquí ara mateix acampada. La majoria dels teus companys dormen, però n'hi ha uns quants que ja s'han anat despertant. Fa bona temperatura ara aquí. Vosaltres em deies, no responeu a cap crida, sinó que ha sigut una generació espontània a aquesta acampada. I, a més, preveieu quedar-vos uns dies. Fins quan?
1: Ens agradaria quedar-nos almenys fins al divendres. De fet, perdona, la cosa és aguantar fins al divendres i més enllà doncs ja decidirem en conjunt la pròpia assemblea.
0: Fins divendres, perquè és quan s'ha de votar el decret del Congrés?
1: És el que ens agradaria, com a mínim, sí.
0: I dius que no responeu a cap crida i que avui, cap a les 8 del matí, ens deien que potser us n'aneu a intentar aturar un desnonament?
1: Crec que ha sigut la cosa que ja està en línia, està al seu Instagram. Van publicar el desnonament que hi ha a Sants, que és les 9:15, si no recordo malament. Doncs ja ens llevarem a Godeta perquè un equip se'n vagi cap allà a ajudar a trobar el desnonament, sí.
0: Doncs gràcies, Marc.
1: A tu, gràcies.
0: Aquesta és la informació que tenim ara mateix, doncs, que d'aquí s'intentaran moure. Ja et dic, ara mateix hi ha les gavines que voleien sempre pel damunt de plaça Catalunya. Aquestes hores fa bona temperatura per poder estar dormint en una tenda de campanya. En fi, sobre els decrets que us deia que hem tingut accés al contingut, el primer que heu de saber és com s'han repartit les mesures entre els dos decrets. En un hi van les propostes de mínims que el govern confia poder salvar amb els vots de Junts, si és que Podemos no se'n despenja. I el segon és on el govern Sánchez ha col·locat tot el que sap que no compta amb una majoria suficient, és a dir, tot el que sap que Junts i probablement tampoc el PNB compraran i, per tant, no s'aprovarà. I aquí, per exemple, hi trobem això de convertir en indefinits els contractes de lloguer. Per tant, fixem-nos en el més sucós, el que té visos de ser validat aquest divendres al Congrés. Aquest recull la prohibició d'aquí a 2030 perquè els fons voltor puguin expulsar algú de casa seva si no té alternativa. Sabeu que la línia vermella de Junts en aquest capítol era que el petit propietari, si no és un fons d'inversió, que quedés protegit al particular si és que posa el seu pis de lloguer assequible. Doncs bé, en aquests casos se suspendrà també el desnonament, però serà l'administració de torn la responsable de compensar el propietari pels impagaments de l'inquilí. Veurem al llarg del matí si això per Junts és suficient, si són prou garanties, perquè ells han anat dient aquests dies que aquesta cobertura que ja funciona no s'està garantint en molts casos. Hi ha més coses que volia Junts en el decret, per exemple, que hi hagi bonificacions pels petits propietaris, no només pels llogaters, i d'altres que proposava l'Espai a l'Esquerra del PSOE com limitar el lloguer d'habitacions. Ara seguim desgranant tot això, ens ampliarà de seguida el cap d'economia d'aquesta casa. De moment, aquí a plaça Catalunya, la gent comença a llevar-se d'aquesta acampada. I el primer que hem de fer a aquesta hora, com sempre, és fixar-nos en quin temps ens espera per avui, sobretot després de la gran ruixada que hi va haver ahir a Catalunya. Jordi Carbó, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do com va caure ahir, ja ens ho havies dit. De fet, estem acostumats últimament, en les últimes setmanes, a passar un dia, 24 hores aproximadament, amb aquests forts aiguats que van passant, que van escombrant tot el país. Especialment intens va ser a comarques gironines a última hora del dia. A més, ens havies advertit, vigileu, que encara que surti el sol, que mig matí pugui parar, a la tarda tornarà això.
2: Sí, i avui podem dir que no cal preocupar-se perquè al llarg del dia d'avui ja no es repetiran les fortes tempestes d'ahir, però vaja, que tampoc trigaran massa en tornar. Demà de nou guanyaran protagonisme, ara ho explicarem, No, bé, avui doncs, comencem destacant el que tu mateix destacaves ara mateix des de plaça Catalunya. 22 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona. Es mantenen les temperatures altes, tot i la percepció que podem tenir de que ha refrescat respecte a les últimes setmanes, continuem amb temperatures molt altes arreu de Catalunya, tant les mínimes com les màximes. Com dèiem, 22 de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 19 a Lleida, es baixa fins als 18 a Girona, on baixa més ara mateix, cap a la Catalunya central i els Pirineus, amb prou feina baixem dels 15 graus. I ara mateix no hi ha massa núvols, sí a la Catalunya central, fins i tot amb alguna boira, que pot reduir la visibilitat, per exemple, si circuleu per l'eix transversal, però durant tot el dia l'estat del cel es mostrarà canviant. És a dir, estones en què els núvols seran abundants,
0: sí, estic
2: altres moments
0: a la porta.
2: En què seran trencats, i quan siguin trencats és quan la temperatura podrà pujar. I és que, com dèiem, aquesta tarda tornarà a fer calor, ens mourem a màximes de 25 a 30 graus arreu de Catalunya i fins i tot amb sensació d'una mica d'aixafogó. I serà durant la tarda quan al Pirineu hi haurà els núvols més compactes, també més actius, però vaja, que tan sols esperem una mica de pluja feble. Com dèiem, però, sí que demà tornaran les tempestes, serà durant la tarda. De nou, no esperem una situació de pluja general, sinó tempestes que demà afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, Catalunya central i a última hora, fins la matinada de divendres, haurem d'estar atents a les tempestes que podran descarregar amb molt forta intensitat cap al sud de Catalunya. Aquesta situació de demà, la de la tarda, sí que seran tempestes de caràcter violent, però més aviat localitzades, no generals. Haurem d'estar més atents a aquesta nova situació que podria arribar, o que arribarà segur, demà a última hora, i insistim, la matinada de divendres, amb de nou aiguats que podrien afectar molts punts, per exemple, de la Vall de l'Ebre.
0: Bo, gràcies, tinguem un compte. Doncs, sobretot demà tornen aquestes tempestes. T'he de dir que la xafogó que feia ahir a la tarda a Barcelona era insuportable.
2: I ara no et notes, perquè amb 22 graus i si has anat
0: mica,
2: ràpid...
0: Sí. He fet una mica d'esprint per tornar aquí a l'estudi.
2: Molt bé.
0: Carbó, gràcies.
2: Salut,
0: que vagi bé, adéu. Ara passen 7 minuts de les 7 del matí. Aquí a l'ACER us estem avançant el text dels dos decrets amb les mesures d'habitatge que es votaran divendres. La lletra petita importa molt perquè Junts i Podem han d'aclarir el sentit del seu vot i el que volen fer és examinar el contingut al detall, cosa que ja ha fet el cap d'Economia d'aquesta casa, el Jordi Fàbrega. Què tal, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Marina.
0: Fins ahir, a última hora de la nit, la versió final dels textos no estava enllestida. Què és el principal d'aquests dos documents, sobretot del primer, que és el que sí que té visos de prosperar?
3: Sí, el primer és un decret molt ampli que inclou com a principals novetats dos detalls. El primer és que prohibeix que les empreses puguin comprar habitatge barat per especular-lo. En concret, el que fa aquest decret és prohibir que les empreses comprin habitatge si paguen menys del 70% del valor de taxació. És una mesura que vol evitar que comprin barat i que després apugin el preu de lloguer o de venda especulant i fent negoci. Sí, és una prohibició que afectarà a aquestes empreses a qui prohibeix comprar habitatge, però a les que també prohibeix comprar edificis sencers i que només es podran saltar si el que fan és comprar habitatge per destinar-lo a lloguer social. A més, el decret explica en detall com s'aplicarà la prohibició dels desnonaments a persones vulnerables fins l'any 2031 si no hi ha alternativa habitacional, i com a novetat explica que en cas que el propietari d'aquesta vivenda sigui un particular i no una empresa, les administracions hauran de compensar-lo assumint el cost d'aquest no desnonament. Són algun dels detalls d'aquest decret, que també regula el lloguer d'habitacions, explica que la suma de tots els lloguers que es cobrin per un pis i les pujades anuals de renda no podran superar el màxim que fixa la llei d'habitatge per un pis sencer. També inclou una sèrie de bonificacions fiscals, la pròrroga forçosa de lloguers durant un màxim de 2 anys. Això és el que diu aquest primer decret. N'hi ha un segon. El segon decret és un text d'article únic que preveu la renovació automàtica dels contractes, de manera que el propietari que vulgui trencar un contracte de lloguer haurà d'indemnitzar els inquilins amb l'equivalent al lloguer d'un any sencer. Hi ha una excepció a aquesta renovació automàtica, que és que el propietari necessiti l'habitatge per si mateix o per algun dels seus familiars. Diu el decret que aquesta mesura no restringirà l'oferta d'habitatge de lloguer perquè els propietaris tenen la llibertat de no prorrogar el contracte amb l'única obligació de compensar els arrendataris.
0: Jordi Fàbrega, moltíssimes gràcies. Això en principi ha de sortir al BOE d'aquí a uns 20 minutets.
3: Haurem de veure què publica finalment el butlletí oficial, perquè estem parlant d'uns decrets que es van polir fins a última hora i veurem si finalment es publiquen tots dos al butlletí a partir de 8:15.
0: Doncs tornem a parlar d'aquí una estona per actualitzar-nos.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Com us dèiem, la literalitat dels decrets no l'han tingut els partits fins a ultimíssima hora de la nit, com nosaltres, vaja. I tant Junts com Esquerra, Sergi López, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Han criticat que s'aprovessin per part del govern sense que ells coneguessin el contingut del que ha passat. Abans de conèixer les concrecions del text, fons de Junts deien que el primer decret no els sona tan malament.
4: Sí, és el que deien concretament. El segon, en canvi, el rebutgen per complet. Diuen que la renovació automàtica dels contractes de lloguers funciona a països com Dinamarca, perquè tenen un parc públic d'un 20% i no d'un 3%, com passa actualment a l'Estat.
0: I aquí, en el cas de Catalunya, Esquerra lamenten que les mesures no siguin més ambicioses, més valentes. Sobre què votaran, en principi, i ho tiraran endavant, però voldrien més ambició, clar.
4: Sí, els de Junqueras haguessin preferit més valentia per part de Pedro Sánchez, però diuen que no posaran pals a les rodes, creuen que al decret li sobren els avantatges fiscals que venen marcats per Junts per Catalunya.
0: Doncs aquesta és la informació ara mateix. A qui li grinyola, això és a Podemos, que no els acaba d'agradar tampoc ni tan sols el primer decret. En fi, com us dèiem també fa un moment, l'acampada del dret a l'habitatge ha arribat a Barcelona, a plaça Catalunya, cap a les 8 del matí, volen fer cap a un desnonament que hi ha a Sants per intentar-lo evitar, reclamen solucions definitives que impliquin una baixada de lloguers o alternativa per a les persones sense llar. I des d'aquí, des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat mesures que el govern impulsarà sobre habitatge, com ara la compra conjunta de pisos entre l'administració i particulars. Això ho ha anunciat el president en la primera jornada del debat de política general al Parlament.
4: És una fórmula inèdita que no ha fet cap comunitat autònoma, però que el govern vol tirar endavant un projecte destinat a persones de més de 40 anys amb dificultats de comprar perquè no tenen prou diners per fer l'entrada d'una hipoteca. El que proposa el president és una propietat compartida durant 50 anys.
5: I podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que, en un període de 40 o 50 anys, sigui propietat d'un dels compradors i, a la fi d'aquest període, propietat de l'altre comprador.
4: A l'acabar aquests 50 anys, la persona que ha viscut allà durant aquesta etapa podrà decidir si vendre la seva part a la Generalitat o si, pel contrari, prefereix comprar l'altra meitat.
0: Doncs mesura com a mínim novedosa, aquesta que planteja Salvador Illa, que també ha anunciat un nou fons d'emergència habitacional per evitar casos com els de la Mari Carmen.
4: Són 25 milions d'euros ampliables per frenar desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat extrema.
0: L'oposició ha rebut amb cert escepticisme aquestes propostes sobre habitatge. La majoria de partits no les rebutgen, però avisen que són insuficients. Xavier Balló.
6: Junts vol esperar veure la lletra petita d'aquestes mesures, però considera que va a remolc del que està passant a Madrid. Salvador Vergés.
7: Va a remolc, com sempre, de l'agenda mediàtica. Som-hi corrents i a fer pedaços davant d'aquests problemes.
6: Els socis del govern han lamentat que les dotacions de 125 milions d'euros anunciades pel president no donin resposta a les necessitats. Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
8: Més enllà d'encertada o no, doncs ara mateix seria una gota en un oceà. Ja a aquest govern li manca molta ambició.
9: Tot suma, però tenen un impacte molt petit. És com voler aturar un tsunami a Galledes.
6: Els comuns, de fet, lamenten que la compra conjunta no intervingui en els preus del mercat. Així ho lamenta també Xavier Pellicer de la CUP.
10: Poc més de 100 milions d'euros per pagar preus desorbitats, habitatges que haurien de tenir el preu regulat.
6: Mentre el PP ha etzibat que els catalans ja no poden confiar en els anuncis del president.
11: Que és un disco rayado. Casi dos hores de sermón para repetir las mismas promesas.
6: És la diputada Lorena Roldán.
0: Nosaltres a les 8 del matí, a partir de les 8, conversarem amb la portaveu del govern i que també és consellera d'Habitatge, amb la Sílvia Paneque. Al marge de les propostes de Salvador Illa, al debat de política general hi ha un altre àmbit, un altre gruix de propostes en educació.
4: El govern proposarà als grups del Parlament regular el reconeixement de l'autoritat dels professors a centres educatius, una mesura que impulsa en ple debat sobre la reforma del sistema educatiu. Creu el govern que cal reforçar l'autoritat dels professors per millorar la seva funció i la convivència a les aules.
0: Són les 7:15, ho dèiem amb el carbó, les pluges també han estat protagonistes a les últimes hores. L'episodi s'ha saldat amb inundacions de carrers, però sense incidents greus ni víctimes. Andrea Villoria, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: El 112 va rebre més de 1.700 trucades, els bombers més de 850 avisos durant tot el dia. D'on més n'hi ha hagut és a Sant Cugat del Vallès.
12: Sí, on van fer prop de 170 serveis. L'aigua va convertir carrers en rius i va inundar baixos i pàrquings. També va passar a Barcelona, on la Ronda de Dalt va quedar diverses hores tallada. A l'estació de metro de Virrei Amat queien columnes d'aigua a l'andana. Es van arrossegar incidències al metro fins a les 10 de la nit, quan la circulació es va normalitzar a quasi totes les línies.
0: I, Andrea, hi ha hagut un rescat gairebé de pel·lícula. Aquestes últimes hores ha passat a Gavà.
12: Exacte, ho explicava un responsable dels bombers.
13: D'arrossegaments de vehicles n'hi ha uns quants i n'hi ha hagut un, que és a Gavà, en què sí que hi ha hagut hem hagut de rescatar persones a dintre, però que estan sanes i sàlvies.
12: Es tracta d'una dona de 34 anys i el seu nadó de 5 mesos que van quedar atrapats al cotxe quan de sobte va pujar l'aigua de la riera de Gavà a les 11 del matí. Els bombers van lligar el cotxe perquè no se l'endugués l'aigua mentre treien el nadó de la cadireta del darrere i després a la mare, ja amb l'aigua, fins al seient. Tots dos van ser traslladats a l'hospital. Han estat lleu.
0: Imagineu-vos l'angoixa. I ja al vespre, els veïns del Baix Empordà rebien aquesta ja famosa alerta al mòbil per l'aiguat que havia pujat cap al nord del país.
12: En poca estona, l'aigua de diversos rius, com el d'Aro a la Bisbal, va arribar pràcticament al límit de la seva capacitat, però sense arribar a desbordar-se. També a l'Estartit, diversos carrers van quedar completament inundats. Segons l'Ajuntament, va haver-hi afectacions a baixos i locals, però cap incident greu.
0: El metro de Barcelona, que ahir va registrar força incidències per culpa de la pluja, amb estacions que van haver de tancar, ja ha recuperat la normalitat, sapigueu, si us heu de moure amb metro. I fixeu-vos, atenció al debat que estan obrint els empresaris i la dreta sobre les baixes i l'absentisme. Directament, la patronal, Foment de Treball, demana recuperar l'acomiadament per baixa mèdica, és a dir, poder fer fora persones que s'agafen baixes llargues o repetidament sense distingir-ne la causa.
4: Es tracta d'un acomiadament introduït per la reforma laboral que va fer el PP l'any 2012 i que es va derogar l'any 2020. Josep Sánchez Llibre, president de la patronal.
14: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
4: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anuncia que si governa, les mútues podran donar d'alta a un pacient amb determinades malalties.
15: Sí, vamos a reforzar el papel de las mútues, sí. Vamos a facilitar que las mútues hagan pruebas diagnósticas, sí. Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mútues puedan dar altas, sí. Vamos a aliviar, por tanto, la carga de los emprendedores, sí.
0: I si mirem com tenim el món. Moviment polític rellevant al Marroc perquè per primera vegada el rei Mohamed VI ha anomenat una dona com a cap de govern del país.
4: Es tracta de Fàtima Essara El Mansouri, que fins ara era ministra de Planificació Nacional, abans havia estat alcaldessa de Marràqueix. El seu partit va guanyar les eleccions el 23 de setembre amb una abstenció, recordem, que era superior al 60%, la més alta dels últims 20 anys. El Mansouri ha dit que el seu nomenament és un honor no només per ella, sinó per totes les dones del país.
0: Justament avui es compleixen dos mesos de l'entrada de més de 80.000 migrants des del Marroc a Ceuta. Sobre la crisi que viu llavors, des de llavors, la ciutat, n'ha parlat el rei Felip en la recepció amb Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que avui es veu amb Pedro Sánchez. I després tenim les obsessions de Donald Trump, que no són poques. Recordareu que fa uns dies us explicàvem que volia canviar la denominació d'intel·ligència artificial per superintel·ligència en les comunicacions del govern. El motiu és que no li sona bé, això de IA.
4: I el cas és que Trump ha rebut a la Casa Blanca els grans empresaris tecnològics, entre ells hi havia Elon Musk.
16: Well, I think it is worth highlighting the product.
4: Elon Musk va parlar d'intel·ligència artificial i tot seguit es va disculpar ràpidament. Trump li va donar les gràcies.
0: Per no fer-lo enfadar. De nou a Catalunya, L'Audiència de Barcelona ha decidit amnistiar l'exsecretària general d'Esquerra, la Marta Rovira, de la causa que tenia per desobediència en l'organització de l'1 d'octubre. Ens ho explica el Martí Oliver.
17: L'Audiència li ha aplicat la llei d'amnistia com ha fet amb la resta de líders del procés que tenien causes obertes pel delicte de desobediència en l'escrit que ha avançat Ser Catalunya. El tribunal considera procedent aplicar-li l'amnistia i a més accepta la petició de la defensa de fer-ho ja sense necessitat d'haver d'esperar que arribi un judici oral com demanava Vox a l'acusació popular, un judici al qual mai s'ha arribat perquè va marxar a Suïssa el maig del 2018. Rovira va tornar a Catalunya el juliol del 2024 després que l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del tsunami democràtic contra ella i altres activistes. Actualment viu a Suïssa.
0: Doncs d'aquí una hora nosaltres conversem amb ella, amb la Marta Rovira. I avui reprèn el judici contra els agents de Policia Nacional acusats de buidar un ull al Roger Espanyol.
4: Després d'unes primeres sessions de testimonis, ara és el torn de les proves audiovisuals i pericials claus per provar qui va disparar a Espanyol i si ho va fer com a represàlia.
0: Temps pels esports.
18: Pedri que bien la dejó, el balón es para Lamín, remata Lamín, gol, gol, gol.
0: Arnau Montserrat, bon dia.
19: Bon dia, Marina.
0: Exhibició de Lamin Yamal en la victòria de la selecció espanyola contra Croàcia. Llàstima que ja s'hagin tancat les votacions de la pilota d'or.
19: Sí, arriba un dia tard. Dos gols i una assistència. Vaja, arriba un dia tard. La temporada de Lamin està sent espectacular. Dos gols i una assistència en la victòria d'Espanya per 4-1 contra Croàcia.
20: Al final no solo juego para este balón de oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para mi selección, para seguir ganando. Ara focalizar en el partido de Oviedo y a ganar también.
19: Això és el que deia Lamin després del partit i considera que està més a prop ara de guanyar-lo.
21: Está más cerca del balón de oro después del partido de hoy.
20: No lo sé, no voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Entonces, a esperar y a seguir jugando.
19: A esperar y a seguir jugando, diu Lamin. Nico Williams i Marc Pubí i els altres autors dels gols per una selecció espanyola que suma 6 punts de 6 possibles i que ja és líder en solitari del grup 3 de la Nations League. De la Fuente sobre Lamin Yamal.
22: Hoy hemos disfrutado también de su magia, pero además de su magia al servicio del equipo, y también ha sido uno de los asistentes en un centro de gol. Entonces creo que eso todavía le hace mucho mejor jugador.
19: A Espanya juga dissabte a 3:15 de la nit contra la República Txeca a Oviedo. Ahir també triomf d'Anglaterra contra el conjunt txec 0-2 amb gol d'Anthony Gordon.
0: Alarma Rafinha.
19: Que va ser substituït al descans en l'amistós ahir del Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. Encara es desconeix el possible abast de la lesió, però el que acabem de conèixer fa just uns minuts i informen des de mitjans de Brasil, encara no ho ha confirmat oficialment la selecció brasilera, és que Rafinha no viatja a l'Índia per disputar l'últim amistós de la selecció i tornaria ja a Barcelona.
0: Avui hi ha Champions femenina.
19: Segona jornada amb torn pel Barça, 6:45 de la tarda contra la Roma, a l'estadi Trefontane, primer examen europeu a domicili abans del clàssic del Camp Nou de diumenge.
0: En futbol internacional, la Premier League declara culpable al Manchester City
19: per greus infraccions de les normes financeres durant 9 temporades entre la 2009-2010 i la 2017-2018. Ja s'havia filtrat la setmana passada que així seria i ahir es va fer oficial. Se'l declara culpable de 114 dels 115 càrrecs. Tenen ara fins al 2 d'octubre per recórrer la sentència. En parlava Ferran Soriano, CEO del City.
23: Irrefutable evidence has been provided to the Premier League Commission.
19: Que diu que tenen proves irrefutables que demostren la innocència del club. De moment no hi ha sanció esportiva, però podria ser greu.
0: El Barça de bàsquet ha caigut a Dubai.
19: 94-87 en el segon partit de l'Eurolliga contra el conjunt de Xavi Pasqual. Un mal segon quart amb un parcial de 29-12 va condemnar els blaugranes. També derrota del Madrid a la pista d'Efes 94-84, avui que debuta el Manresa a l'Eurocup a 6:45 contra el PAOK grec.
0: I Fernando Alonso renova amb Aston Martin.
24: I will retire from Formula 1, but not yet.
19: La paradinha, a l'hora d'anunciar-ho, em retiraré de la Fórmula 1, però no encara. Ha passat aquesta nit pel larguero de la cadena SER.
25: ¿Eso sigue pensando que puede ser campeón del mundo de Fórmula 1?
24: Si no, no renovaría, ¿no? No necesito seguir un año más por amor al arte. ¿No?
19: 45 anys té l'Astúria i serà la temporada 25 a la Fórmula 1.
0: Escolta'm, a partir de les 8 expliquem com estan de cars els preus per comprar una entrada pel Barça-Madrid.
19: Molt, molt cars.
0: Són les 7:23 minuts, arriba... i 24, de fet, ja. Arriba la reina del mando, que ens parla de l'estrena de La Travessa. Cristina García, què tal? Bon dia.
26: Bon dia, nois. Sí, després de 3 temporades portant al límit a concursants anònims, La Travessa posa a prova els famosos en una edició VIP que arribava a nit a la plataforma 3CAT. El reality d'aventura, presentat per la Laura Escanes, ha abandonat per primera vegada a Catalunya i s'ha traslladat a Mallorca.
27: Benvinguts a la Serra de Tramuntana. Un territori esquerp i fascinant que s'alça amenaçador enmig del Mediterrani.
26: Allà, els concursants VIPs recorreran alguns dels passatges més espectaculars, salvatges i exigents de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. Seran més de 150 quilòmetres travessant Mallorca des del far de Formentor fins a l'illa de Sa Dragonera. Com en altres edicions, els participants de la travessa competeixen en parelles. En aquest cas, són 16 cares conegudes davant d'un repte que combina aventura, competició i supervivència. Estan el duo musical de Detallets, el comunicador Jair Domínguez i l'humorista Neus Rossell, que són parella de vida real, o Seila i Cristian Casas, que són germans del Mario Casas. Ja teniu el primer episodi de la travessa a la plataforma 3CAT i cada dimarts un de nou.
0: Rafa Vilasan Juan, experta en geopolítica, membre de l'IES Global, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina, què tal?
0: Bé, avui volem que ens expliquis quina alternativa són la pràctica als conductes per transportar petroli i gas arreu del món, ara que els vaixells tenen problemes per navegar, amb Hormuz tancat, amb diversos punts en zona de conflicte. S'estan canviant les rutes marítimes per oleoductes i gasoductes?
1: Doncs en part sí, però no arriba a tot arreu ni arriba amb tanta quantitat com era necessari, no? Ara per ara el món hi ha, per posar-ho en volum, prop de 500.000 de quilòmetres de canonades de transport d'energia al món. Si ho poséssim tot això en una línia recta, el que faria més donar 10 vegades la volta al món per la línia de l'Equador, que és la línia, diguem-ne, més extensa que hi ha a la Terra, no? Per tant, ens podem imaginar la quantitat de petroli que pot i gas que pot circular per totes aquestes vies, no? El més evident ha estat el que creua tota la península aràbiga d'Aràbia Saudita, perquè no poden treure oli per Hormuz i, per altra banda, tampoc el poden passar per Bab el-Mandeb, per a l'estret, diguem-ne, que porta el Mar Roig, el Mar Vermell. I, per tant, aquesta canonada que s'ha tornat a activar ha tornat a impulsar 7 milions de barrils al dia, que és moltíssim. Però, clar, no arriba a donar resposta a tot el que es necessita. Pensem clar. Que el món consumeix aproximadament uns 100 milions de barrils al dia.
0: I aquest, no obstant, no pot portar petroli a la Xina, que està a l'altra banda del mar i que, per tant, no necessita tant la sortida de Hormuz.
1: Efectivament, a la Xina no rep aquest petroli perquè aquest petroli passa directament a Canal de Suez i, per tant, ve cap a Europa. És a dir, el gran beneficiat en aquest sentit seria els nostres països, no? Però, en tot cas, què passa amb la Xina? Doncs que s'ha activat un altre gasoducte, perquè amb la guerra el que va fer Estats Units va ser treure les sancions a Rússia, que immediatament va activar el seu gasoducte que va de Sibèria fins a la Xina. No? No és tan potent com aquest que parlàvem d'Aràbia Saudita, per aquí circulen aproximadament 1,5 milions, més o menys, de barrils al dia, que són molts, però en qualsevol cas no pot donar resposta a totes les necessitats que té el gegant asiàtic i els països del sud-est asiàtic.
0: Clar, que sí que sembla clar que els gasoductes i oleoductes són infraestructures estratègiques que, en cas de guerra, formen part dels objectius militars. Ho estem veient, ho hem anat veient els últims anys.
1: Absolutament. Fixa't que un dels països més crítics en aquest sentit ha estat l'Afganistan, que dius, bueno, què fa l'Afganistan? L'Afganistan és un país, diguem-ne, pràcticament de pas, no?, de transport, i per tant es volia construir un gasoducte. Els talibans, a la primera època, a la dècada dels 90, van pactar amb Estats Units, abans que es fessin tan enemics, amb una companyia que es deia Unocal, que es diu Unocal, i per construir un oleoducte. Això no va ser possible degut precisament a que estava Bin Laden i als atemptats, etcètera.

0: Mali.
1: O sigui, un nou punt on poder atacar, un nou punt estratègic on fixar-se en temps de guerra. Clar, són infraestructures fràgils que no poden substituir del tot el transport marítim. Per tant, seguim expenses dels preus del petroli i el gas que vagin pujant, que vagin amunt, com estem veient.
0: Sí, efectivament. Mira, calcula aproximadament el 25-30% de tot el flux, tot el subministre de petroli i gas que hi havia abans, diguem-ne, del tancament d'Hormuz, aquest entre 20-30% no s'ha recuperat del tot, no? I per tant el que tenim encara és una incertesa tremenda. Els oleoductes i els gasoductes, tot i que són immensos i molt llargs, no poden proveir de tot el que porten els vaixells. Pensem que aquests 7 milions de barrils que passen per l'Aràbia Saudita equivaldrien aproximadament entre uns 6 i uns 10 vaixells, que és res comparat amb el tràfic d'Hormuz, no? Per tant, la incertesa continua i els preus continuaran pujant en tant en quant la guerra continuï.
1: Rafa Vila San Juan, que vagi bé, gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
1: Adéu.

0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Són 7:45 del matí. Avui el temps es relaxa. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Avui ja no tindrem les fortes tempestes d'ahir. Fins demà a la tarda no n'esperem de noves i demà afectaran sobretot el Prepirineu interior i el sud de Catalunya. De moment, avui l'estat del cel es mostrarà canviant. Estones de núvols abundants, ara al matí fins i tot algunes boires a la Catalunya central, però també molts moments de sol. Els núvols seran més compactes durant la tarda als Pirineus, on tindrem estones de pluja de caràcter feble. Poca aigua s'acumularà. I les estones de sol mantindran les temperatures altes. Ara, 22 graus a Barcelona, també a Tarragona, 18 a Lleida, 18 també a Girona. Les màximes entre els 25 i 30 graus. A la tarda, amb estones de sensació de xafogor.
1: I pel que fa a la mobilitat, sapigueu que hi ha retards de 20 minuts a l'R4, que circula per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Un nou matí de problemes, per tant, amb els trens a Catalunya. I si ens fixem en les carreteres, Ferran Aràndiga, com ho tenim? Bon dia.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores d'ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i, per tant, la circulació a la demarcació de Girona, sobretot. Per exemple, a la AP7, als punts de Massanet i Riudellots de la Selva, o també al tram d'Agullana i Pont de Molins. Per altra banda, a hores d'ara tenim un matí que, de moment, no ens deixa cap incidència a les carreteres catalanes. Destacaríem, doncs, algunes retencions habituals als voltants de Barcelona, en tot el vessant Besòs, però també unes cues que arriben des del Vallès, per exemple, a la C58 des de Terrassa, o a la AP7 en sentit sud, que ja pateix cues des de Montornès del Vallès fins a Barberà en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Judit Caselles, què tal? Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
1: De què es parlarà avui?
4: El BOE ha de publicar ara un dels dos decrets sobre l'habitatge que finalment va aprovar ahir el Consell de Ministres.
1: El Congrés avui nou cara a cara entre Sánchez i Feijóo.
4: Serà a les 9 i molt atents també a la resposta dels partits a la majoria de la investidura als dos decrets.
1: A les 9 també referent al debat de política general al Parlament.
4: Avui que serà el torn dels partits a l'oposició i com poden encaixar les seves propostes d'habitatge amb les que va fer ahir el govern. I connectarem en directe i entrevistarem la consellera Sílvia Paniquer.
1: Com hem estat en directe també a Plaça Catalunya des de les 7 del matí. Allà hi ha les tendes plantades perquè continuen les protestes per l'habitatge.
4: Sí, molt pendents també de si continuaran les acampades aquesta nit a Plaça Catalunya de Barcelona i a la Plaça del Sol a Madrid, i aquesta tarda a Tarragona hi ha una convocatòria també de protesta per l'habitatge.
1: A Plaça Catalunya ja ens han dit que sí, que ells s'hi queden com a mínim fins divendres. Important això també, vostè ha d'explicar què passa finalment aquest curs amb les colònies.
4: Enmig de les disputes amb el govern, el sindicat explicarà el seu posicionament a les 12.
1: A les 12 del migdia, que és quan Macron es reuneix amb Pedro Sánchez aquí a Espanya.
4: Sí, serà a la Moncloa si abordaran les relacions bilaterals entre els dos països veïns i també la política migratòria.
1: I ara una mica de brilli-brilli. Un home nigerià es passa més de 7 dies seguits fent què?
4: Ballant 7 dies. Déu-n'hi-do. Ho fa amb l'objectiu de superar el rècord Guinness que fins ara el tenia un adolescent indi que va ballar durant 127 hores. Es diu Ben Dancer. Ha estat 8 dies, 8 hores, Marina, 32 minuts i 59 segons ballant. Déu-n'hi-do. Més de 176 hores en total, t'ho imagines?
1: Per tant, 8 dies seguits, no 7 dies seguits. 8 dies seguits ballant. Ben Dancer, que deu ser un sobrenom, no?
4: Sí, això de Dancer. Sí, totalment.
1: I un tauró de 3 metres i mig es fa viral, per què?

0: S'ha vist nedant a una ciutat de Corea del Sud i des d'aleshores milers de persones s'han acostat per observar-lo.
1: Avui a qui felicitem?
0: A Daniel Ortiz, que és director del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Bellvitge, perquè és el centre de l'estat que més transplantaments fa de la bomba que supleix el mal funcionament del cor.
1: De fet, mira, nosaltres en vam parlar just a la secció amb el Jaume Pedrós. Veu, podeu recuperar la conversa que vam tenir amb ell ara fa unes setmanes a l'app de la SER o a la web de sercatalunya.cat. I la banda sonora d'avui, qui?
0: Alejandro Sanz.

0: Demà dijous que s'estrena En el alma a l'aire, que és el nou musical inspirat en la banda sonora del cantant després de 4 anys treballant-hi, serà al Teatre Coliseum de Madrid.
1: Va, que en 2 minuts conversem amb l'alcalde de l'Estartit, que allà han tingut una ruixada importantíssima en les últimes hores. A veure com està el poble. Fins ara.
2: Ser Catalunya, Barcelona.
3: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
4: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
5: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Intel·ligència artificial. Ciberseguretat. Els reptes de la societat digital són grans i no poden deixar ningú enrere.
8: Dimarts 6 d'octubre obrim el balcó des de l'Hospitalet per conèixer una iniciativa que busca eliminar la bretxa digital.
7: El balcó, amb Anna Puigvoltes des de la Florida 6.0 de l'Hospitalet. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat.
9: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7 i quan vulguis a l'app i web de les 7.
10: Amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
11: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen ara 7 minuts de 7:45 i la notícia a aquesta hora és que el Butlletí Oficial de l'Estat ja publica un dels dos decrets en habitatge. Un només, no el segon, no aquell que és el que recull les mesures de l'espai a l'esquerra del Partit Socialista, les que són difícils que s'aprovin allà. En el que no es publica és el que contempla, per exemple, que es puguin convertir en indefinits tots els contractes de lloguer. El que sí que figura al BOE és l'altre, és el que el govern de Pedro Sánchez aspira a poder aprovar amb els vots de Junts i del PNB, és el que recull la prohibició als fons voltor per poder comprar més pisos i el que preveu que no es pugui desnonar quan siguin fons voltor, ni tampoc quan siguin particulars, amb una particularitat, que és que en aquest cas el govern s'hauria de fer càrrec dels impagaments dels inquilins i sufragar-ho i pagar-li al particular, en el petit propietari. Aquesta és la notícia d'última hora. Ara mateix el BOE ja publica un, no els dos, sinó només un dels decrets Mari Carmen que va aprovar ahir el Consell de Ministres i que, com sabeu, divendres el Congrés haurà de decidir si valida o no. El que podem fer a aquesta hora és enfocar cap a una altra banda, perquè sabeu que en les últimes hores hem tingut forts aiguats a Catalunya i on més ho han patit, o un dels punts on més ho han patit, és a Torroella de Montgrí, l'Estartit. Podem saludar a aquesta hora el seu alcalde, el Jordi Colomí. Què tal, com estàs? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
1: Alcalde, com estan? Com està el poble?
12: Bé, aquest matí a primera hora, doncs, després d'una primera visita a diferents carrers, de tant de l'Estartit com de Torroella, doncs hem pogut veure que tots els sistemes de drenatge han funcionat bé. Ahir, a última hora de la nit, no ho teníem tan clar perquè va ploure moltíssim i es van produir efectes que fins ara no s'havien produït, no? Per tant, hem d'estar atents a veure com va generant tot això del canvi climàtic.
1: No? Què vol dir efectes que fins ara no s'havien produït? Com està canviant la força de la pluja a la ciutat, al poble?
12: Sí, és que va ploure moltíssim en molt poca estona I això es va produir uns efectes, per exemple, a Taruella, a la zona esportiva, no havíem vist mai tanta aigua que anés fins a la carretera de l'Estartit. A la carretera de l'Estartit, a la part de Taruella, de la sortida de Taruella, doncs no s'inundava. I ahir es va inundar doncs, a uns 40 centímetres, 50 centímetres, i això ens preocupa perquè això vol dir que els canvis que s'estan produint doncs, segurament hauran de demandar doncs, actuacions diferents a les que s'havien aplicat fins ara. Uh-huh. I per primera vegada es va haver de tallar tota la carretera de l'Estartit durant unes 2 hores tota i 3 hores una part, i a parts, l'entrada de l'Estartit era habitual, que està amb una cota pràcticament zero i que s'inundi. Però altres zones de la carretera de l'Estartit doncs, no s'havia produït, i això ens preocupa.
1: Mm-hmm. I diu vostè, s'hauran d'adoptar mesures, perquè el canvi climàtic ens està escombrant quan venen aiguats. En sí. Què pensa? No sé si han demanat ja de veure's si estan parlant amb altres alcaldes de la zona, o no només de la zona, de Catalunya, d'altres punts, de l'Ebre, d'on sigui, és igual, del Garraf, per veure's amb el president i dir-li, escolta, posem fil a l'agulla perquè aquí hem de començar a aplicar canvis.
12: No, evidentment no hem parlat amb altres alcaldes. A nosaltres ens va ploure al voltant de les 7 de la tarda i ens va afectar a diferents equipaments municipals. I evidentment tot el que és la part del pla i d'urbanitzacions de l'entorn de l'Estartit, Salats i Griells. Uh-huh. Jo quan parlo de mesures diferents, sí, és que haurem de contemplar doncs, que tots els recs d'escorro, les rieres, doncs algunes potser s'hagin d'ampliar, algunes hauran de tenir noves sortides al mar. Per exemple, s'ha fet una actuació aquest estiu amb un projecte del Parc Natural i ha funcionat molt bé, no? I contemplava doncs, una millora de la sortida de Tarbell i una altra millora a la sortida després de l'urbanització dels Griells. Mm-hmm. I això ens ha funcionat molt bé, ens ha permès que Griells i Salats, que són zones habitualment inundables, doncs en poques hores hagin quedat seques, no? Mm-hmm. Per tant, haurem de continuar articulant els ajuntaments, les administracions superiors, amb el suport de les administracions superiors, doncs aquest tipus de mesures, perquè el temps és canviant i cada cop plou pitjor, de pitjor manera, i hem de tenir molt clares doncs, les fórmules perquè això no es perjudiqui tant.
1: Doncs, alcalde, ha estat claríssim. Ens hem de començar a adaptar més ràpidament al canvi climàtic. Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí de l'Estartit. Que vagi molt bé. Gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: De què parlen avui els diaris? Joan Tejedor, bon dia.
1: Bon dia, Marina Fernández i Torné. Doncs un dia més d'habitatge, del doble decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, però també de les pluges i del preu de les energies. Sobretot dels dos decrets amb què el govern posarà a prova la seva majoria, com titula La Vanguardia, decrets que Sánchez aprova sense els suports garantits, com titula l'Ara, i els titulars que directament apunten al contingut dels decrets. El País en destaca que el govern prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Periódico, l'únic que dedica la fotografia de portada a l'acampada de Plaça Catalunya, escull que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. I si fem una ullada als econòmics, els 5 dies també es queda amb què el govern porta fins al 2030 la protecció davant els desnonaments. Els diaris estatals conservadors fan els titulars més interpretatius. El Mundo, Sánchez fa content al carrer i castiga el petit propietari, cop exprés del govern per doblegar els socis. La Razón, el PSOE i Sumar enganyen els acampats de sol amb els decrets d'habitatge. El text, amb les exigències de l'esquerra radical, no té vots per ser aprovat al Congrés i el que es va negociar amb PNV i Junts de dretes no té assegurat el recolzament. I l'ABC, el govern amenaça els propietaris amb contractes indefinits. El sector immobiliari avisa que les mesures provocaran més fuga d'oferta de lloguers, que és una manera enrevessada de dir que es posaran menys pisos a lloguer.
0: Que clar, és d'aquells dies que queden una mica desfassats, acaben quedant una mica desfassats els diaris, perquè el que sabem ara ja és molts més detalls del contingut d'aquests decrets. Els hem avançat a la SER, ara un dels dos ja figura al BOE, al Butlletí Oficial de l'Estat. També les portades, la mesura estrella que va anunciar Salvador Illa.
1: Illa es compromet a comprar pisos de famílies vulnerables, titula l'Ara. Illa llança una fórmula de compra compartida amb la Generalitat per als més grans de 40 anys, llegim el Periódico, i ell anuncia fórmules noves per facilitar el pagament d'un pis a La Vanguardia. El País ho resumeix amb que Illa redobla l'aposta per l'habitatge amb dos fons de 125 milions.
0: Li demanarem més detalls de tot això a la portaveu del govern i consellera del RAM, consellera d'Habitatge, sobretot sobre aquesta fórmula de compra compartida entre el govern i les persones més grans de 40 anys que no es puguin permetre doncs, arribar a una hipoteca per ells mateixos. Doncs, com es fa això? Perquè al final la titularitat serà compartida d'aquest pis, d'aquesta casa, entre el govern i el particular, i això durarà 50 anys. Com es gestiona, com es fa en directe a partir de les 8, la Sílvia Paneque. I els diaris editats a Catalunya guarden un espai pels aiguats, òbviament, també.
1: Una mobilitat caòtica a la portada de l'Ara, amb fotografia d'un carrer inundat on hi circulen cotxes amb l'aigua fins la matrícula. Els aiguats van impedir 5 hores la circulació a la Ronda de Dalt, afegeix, van afectar metro i tren i van anul·lar vols al Prat. A la nit van arribar al Baix Empordà, ara parlàvem amb l'alcalde de Torroella i l'Estartit. El temporal immobilitza Barcelona, a La Vanguardia, amb foto de la Ronda de Dalt inundada, i al Periódico, el primer temporal de la tardor arriba als 100 litres i causa 1.200 incidències. La Generalitat ultima un format d'avís als mòbils més suau per casos com el d'ahir.
0: L'habitatge que, òbviament, torna a ser motiu d'opinió als diaris.
1: Articles com el de Paco Sardà, El País, es pregunta per què no en 8 anys i sí en 8 dies. Si fins ara no s'havia actuat per deixadesa, és alarmant. Una democràcia que no atén la demanda de la ciutadania està aïllada, desconnectada i insensible. Si és pel símbol d'una dona de 87 anys, entendrem que s'actua a cop de pressió, no per convicció, ni responsabilitat, ni afany de servei públic, sinó perquè m'ho exigeixen i no els puc ignorar més. Així es perverteixen ideologies i triomfen els populismes. Si és perquè és el centre de Madrid i la capital reacciona, reafirmem un cop més que no totes les vides valen el mateix. Ningú s'immuta pel desnonament d'ahir de Mataró d'un home amb un 87% de discapacitat. La conclusió, llavors, és que hi ha una discriminació territorial insostenible, que el País està trencat de debò. Cap resposta em convenç i sospito que el conte no s'ha acabat. Olem Arribarol al Periódico, el nou crit sobre les acampades que remeten al 15M. Molts són joves, però també hi ha gent gran compartint la mateixa sensació de vulnerabilitat i el mateix anhel de canviar les regles del joc hostil.
0: Si que no t'he de dir que l'acampada d'aquesta Plaça Catalunya, que hem anat a treure el nas ara fa una estona, sobretot, gairebé exclusivament era gent molt jove.
1: Diuen, si no hi ha solucions sistèmiques, l'habitatge serà la crisi d'avui i la de demà, la que traurà i posarà governs i, sobretot, la que farà créixer la insatisfacció fins a posar en risc la pròpia democràcia.
0: I els editorials?
1: El de La Vanguardia, pla de xoc de l'habitatge, però insuficient. L'objectiu és frenar desnonaments, evitar un atrac a Mari Carmen i protegir els inquilins. Les mesures pretenen calmar el malestar, però no resolen el problema. El de l'Ara, l'hora de decidir sobre l'habitatge. L'objectiu ha de ser buscar un equilibri entre el dret a la propietat privada i el dret a l'habitatge. És on s'haurien de centrar els esforços si no volem viure un estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels escenaris, un esclat social. La del Mundo, la pinça de l'habitatge i l'IPC, titulen, per l'augment del gairebé per 5% dels preus impulsat pels carburants. Habitatge i Preus comprimeixen simultàniament els pressupostos domèstics, sense més oferta residencial i sense una resposta capaç de contenir el deteriorament del poder adquisitiu, el creixement continuarà sent un relat molt llunyà per massa espanyols. O La Razón, en el mateix sentit, igual però pitjor contra l'habitatge i la gent. La por a un col·lapse del mercat i una pujada de preus mai vista està justificada. Espanya té un problema d'oferta i aquest pedaç oportunista és benzina pel foc. Seguim sense afrontar la veritat. Falten 750.000 habitatges.
0: Aquesta dada dels 750.000 habitatges és del Banc d'Espanya, que feia aquest càlcul. De fet, deia uns 800.000 habitatges i d'aquí a 2028, deia, seran 1 milió els que faltaran. I quedem-nos amb el que expliquen avui els companys del País. Hi ha novetats del cas Juan Pera, d'aquest arquitecte. El jutge assenyala que la relació entre ell i la seva parella era certament tensa.
1: És el que conclou el jutge que instrueix el cas després de la declaració de diversos testimonis. Em volia casar amb ell i no volia casar-se, va dir la dona quan el van intentar reanimar, recull el subtítol. La investigació apunta al possible ús de força externa per unes ferides al voltant del coll que hi són compatibles. La defensa les atribueix a un cop previ contra un radiador i no a un estrangulament. La defensa ha recorregut l'auto perquè consideren que s'hi ha només algunes de les explicacions en seu judicial de l'acusada, que aquesta setmana ha pagat els 80.000 euros de la fiança. També ha accedit a l'auto El Periódico, que titula: el jutge destaca que la parella de Juan Pera es va tancar a casa, que és el que va declarar el nebot de l'arquitecte, que la nit dels fets no va poder contactar amb la dona del seu tiet per telèfon i fins i tot li va costar que el deixés entrar a casa un cop s'hi va presentar.
0: I això també ho porten els companys del País. 3 soldats israelians relaten els abusos del seu exèrcit a Gaza.
1: Reportatge a doble pàgina, 10 columnes. Una ONG d'antics combatents, coneguda com Breaking the Silence, trencar el silenci, el nom en hebreu és Shofrim Shitka, ha organitzat una trobada amb un grup molt reduït de corresponsals, entre ells Antonio Pita del País, per trencar el mur de silenci, diuen. Els soldats hi participen amb pseudònim perquè, si els acusen de traïció en temps de guerra, els poden castigar fins i tot amb la pena de mort. Deixen frases com: matar desenes de persones no semblava tan greu, o expliquen el nombre de morts innocents en operacions per capturar algun objectiu que tampoc, segons el seu criteri, era tan important. Han decidit parlar després de participar en l'ofensiva que des del 2023 ha causat més de 74.000 morts, gairebé 1.500 durant l'últim alto al foc, i també després de les crítiques al documental NASA que ha estat premiat al Festival de Venècia.
0: Un poble alemany restringeix els homenatges a les víctimes del nazisme.
1: Si heu passejat per qualsevol ciutat alemanya, segurament us heu fixat que al terra de molts carrers hi ha unes petites rajoles daurades, quadrades, amb l'esquela de persones que van ser víctimes de l'Holocaust. Doncs hi ha un poble a Saxònia, a Heidenau, en què s'ha prohibit que se n'instal·lin de noves i obliga que els homenatges a les víctimes dels nazis es limitin només al recinte del cementiri municipal. Ha estat una moció de l'extrema dreta, de l'Alternativa per Alemanya, però el que crida l'atenció de la notícia és que s'ha aprovat perquè també hi ha votat a favor la CDU, el partit del conseller Merz, que recordem que va ser escombrat per l'extrema dreta a les últimes dues eleccions regionals i municipals d'aquest setembre.
0: Així li va, això d'anar copiant. I els esportius... La Minya mal, nom propi.
2: Amb el doblet d'assistència i contra Croàcia en el triomf per 4-1 d'Espanya, Killer Lamine a Mundo Deportivo, ets el millor a l'esport o los dueños del balón. I Lamine ha assegut sobre la pilota a la portada del Marca, que aquí tindríem el titular del dia perdut, perquè podrien haver posat los magos, no?, del balón.
0: També, portada tot arreu.
2: Lamine brillanta, la segona estrella al País, Lamine és or pur a la vanguardia.
3: ¿Está más cerca del Balón de Oro después del partido de hoy?
4: No lo sé, no voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Entonces, a esperar y a seguir jugando.
2: Però si obrim la mirada, per exemple, la premsa internacional, el BBC, diuen: Lamine reforça les seves opcions a la pilota d'or, Super Yamal a la Gazzetta dello Sport a Itàlia, a l'equip a França, imparable Lamine, o per exemple a Kicker, diuen irresistible Lamine Yamal.
0: Una obra mestra.
2: En 70 segons, alas, curiosa la imatge del primer gol d'Espanya, dibuixat sobre la pissarra amb totes les passades. Llegim, l'1-0 de Lamine va ser un monòleg des del xiulet inicial davant una Croàcia que no va tocar la pilota fins que van iniciar jugada des del mig del camp, després d'encaixar el primer gol al primer minut de partit. Compte amb el que diu Roncero en el mateix diari: lo de Lamine empieza a ser de otro nivel. Ai. Tot i que ho amaneix dient que aquest era el nivell que se l'esperava al Mundial.
0: Els preus del clàssic.
2: A Mundo Deportivo diuen que el club farà l'agost amb les entrades pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. A l'esport ho qualifiquen de salvatjada.
0: Ho ampliarem a partir de les 8 del matí, perquè déu-n'hi-do. La història del dia.
2: Recordeu la setmana passada que parlàvem de les Olimpiades dels escacs i que hi participaven 3 afganesos sota l'amenaça de ser detinguts? Doncs han estat detinguts a la frontera al tornar al País, on els escacs estan prohibits pel govern talibà. S'enfronten ara a penes que podrien comportar càstigs físics, fins i tot tallar-los la mà. Ho trobem
0: quin
2: al
0: horror,
2: País.
0: Quin horror. Amb quina carta ens quedem avui?
1: Hem d'acceptar ser més pobres? S'ho pregunta el Joan Soldevila al Periódico. Gonzalo Cortázar, conseller delegat de CaixaBank des del juny del 2014, va dir el 2022: hem d'acceptar que som més pobres. Em fa gràcia que aquest tipus d'afirmacions les fa gent que té la vida solucionada i no els importa ni la pujada dels preus de l'energia, ni l'encariment de la cistella de la compra, ni arribar a final de mes. No es pot acceptar la misèria quan hi ha bretxes salarials enormes, evasió d'impostos, paradisos fiscals i gent que viu de gorra. Hem de poder arribar a una certa redistribució de la riquesa que com a mínim eviti les cues de la fam a les parròquies, el problema econòmic de la dependència, els desnonaments de persones vulnerables i aconsegueixi un salari o pensió mínim i just per totes les persones. Per què serveix la tan esbombada i consolidada democràcia si la precarietat no para d'augmentar? Quiero suerte en el amor, en el dinero,
0: por favor. Léeme mi horóscopo. A qui li llegim avui?
1: Vols saber com t'anirà l'entrevista amb la consellera Paneque?
0: Sí, clar, vinga.
1: És Capricorn, és del 22 de desembre. La Vanguardia li diu que sigui més tolerant amb opinions i formes d'actuar, acceptar la diversitat reduirà tensions i ampliarà la seva perspectiva.
0: Bé, bon consell.
1: I el Periódico li diu que una qüestió que requereix concentració sortirà millor si evita interrupcions. Organitzi bé el matí. Per tant...
0: Té un matí d'entrevistes i de debat de política general. Doncs, el té traticut.
1: Mentre sigui aquí, que deixi el mòbil a fora. A la tarda procuri desconnectar de les responsabilitats i divertir-se. Per tant, quan surti d'aquí, gin toniquet.
0: A mi me dejó hecho polvo. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
5: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Mòbils silenciats, que arriba el Litus. Què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia.

0: Avui vens amb Marxeta.
1: Vinc amb Marxeta. Sí, la vaig escoltar l'altre dia i vaig dir, ostres, aquesta cançó no l'havia fet mai i sempre m'ha semblat collonuda.
0: No la devies haver escoltat a la banda sonora de Shrek, perquè em penso que surt a la pel·lícula.
1: Efectivament. A més, he descobert que surt en moltes pel·lícules. És una cançó que està molt en la nostra cultura popular del nou segle, perquè surt a mogollon de pel·lícules.
0: De quin any és?
1: És de l'any 99.
0: I és de Smash Mouth.
1: Smash Mouth.
0: All-Star.
1: All-Star, que havien tret una cançó abans que es deia Walking on the Sun. Walking on the Sun. I havia aquest punt de que serien allò un one-hit wonder, però amb aquest All-Star van demostrar que eren una banda més amb consistència.
0: Que eren un two-hit wonder.
1: Un two-hit wonder. Exacte.
0: Que s'haurà d'obrir també aquesta categoria.
1: Molaria. Sí, obrim. Per què no obrim d'una vegada ja...
0: Què té aquesta cançó? Què més ens pots explicar de l'All-Star i del grup que hi ha al darrere?
1: Doncs mira, és una cançó peculiar perquè això després s'ha fet més, però en aquell moment no passava gaire. I és que hi ha una barreja de ska, de punk, de reggae una miqueta, i fins i tot de hip-hop. Jo deia, l'inici és gairebé de reggae i ska. La melodia és més popera, però hi ha moments així com molt guitarreros, molt rockeros, fins i tot això tocant el punk, i de cop i volta es posa a rapejar. És a dir, hi ha com una amalgama d'estils que junts no sé per què funcionen.
0: Se'ls coneix algun èxit més després en aquesta gent, els Smash Mouth?
1: No.
0: No gaire, eh?
1: Són un two-hit
0: wonder. Un two-hit wonder. Doncs te l'escoltem.
1: Vinga, va.
0: Vinga, som-hi.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i a Pedro Sánchez li quedaven conills dins del barret.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: El que hem viscut en les últimes hores a Espanya, el que estem vivint amb les negociacions per un paquet anticrisi d'habitatge, frega els límits del surrealisme. Que la reunió del Consell de Ministres es retardés per un desacord, que en comptes d'un decret el president n'acabés aprovant dos, una amb opcions de salvar-se, el de mínims, l'altra sabent que, com les mosques, no tindrà més de 4 dies de vida, que no passarà de divendres, que és quan s'ha de votar tot això al Congrés. I l'altra cosa que fregava el surrealisme, que és que acabés sent misteriós aquests dos decrets que s'havien aprovat, no s'han conegut el contingut fins fa ben poquet. De fet, només es coneix el contingut públicament, només es coneix el contingut d'un dels dos decrets, només un dels dos s'ha publicat al BOE. En tot cas, nosaltres des de les 7 que hem tingut accés al redactat ja ho tenen els grups, tot i que alguns ens diuen que només tenen un dels dos documents, ni tan sols tenen el segon. En tot cas, el primer que heu de saber és com s'han repartit les mesures entre els dos decrets. En un hi van les propostes de mínims que el govern confia poder salvar amb els vots de Junts, si és que Podemos no se'n despenja. I el segon és on el govern Sánchez ha col·locat tot el que sap que no compta amb una majoria necessària, tot el que sap que no s'aprovarà, com per exemple això de convertir en indefinits els contractes de lloguer. Per tant, si ens fixem en la primera part, en el que té visos de ser validat aquest divendres al Congrés, recull, per exemple, la prohibició perquè els fons voltor puguin expulsar algú de casa seva si no té alternativa. Sabeu que la línia vermella per Junts en aquest capítol era que quan el propietari no és un fons d'inversió sinó un particular pugui tenir el seu pis a lloguer assequible, aquest particular doncs, que pugui quedar protegit. En aquests casos se suspendrà també el desnonament, però serà l'administració de torn la responsable de compensar aquest propietari dels impagaments de l'inquilí. Veurem al llarg del matí si això per Junts és suficient, si són prou garanties, perquè ells han estat dient que aquesta cobertura que ja es preveu ara no s'està garantint en molts casos. És a dir, haurem de seguir durant tot el matí veient si van començant a sortir les reaccions. De moment, el que ens diuen és que estan llegint, que s'estan llegint el que tenen i el que tenen, segons ens diuen fons de Junts, és només el primer dels dos documents, que és el que ha sortit publicat al BOE. Ara són les 8 i gairebé 3 minuts i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Favo, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Ara parlem d'habitatge, però abans les pluges torrencials d'ahir van escombrar Catalunya de sud a nord i encara no torna ben bé del tot la calma. A partir d'aquesta tarda i sobretot demà tornen les tempestes. Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia. Fins demà no ens hem de preocupar per les tempestes, tornaran durant la tarda a l'interior i sud de Catalunya. Avui no n'esperem. Sí que l'estat del cel es mostrarà canviant, estones de sol, moments de núvols, ara fins i tot algunes boires o núvols baixos a la Catalunya central aniran marxant, i en temperatures sense canvis apreciables. Ara fa tan sols una mica de fresca, 22 graus a Barcelona, també a Tarragona, 18 a Lleida i Girona, màximes de 25 a 30 graus, estones sensació de xafogó. A la tarda els núvols seran més compactes al Pirineu, on hi haurà estones de pluja feble.
0: Si us veu quedar ahir amb la idea que algunes estacions de metro havien quedat tancades per aquests aiguats, va ser així, però heu de saber que ja des d'ahir a la nit funciona amb normalitat totes les línies. Avui l'atenció, ho sabeu, posada en el butlletí oficial de l'Estat.
3: Que des de fa mitja hora publica només el primer dels dos decrets de l'habitatge, el que conté el gruix de les mesures. S'estableixen, entre altres coses, les compensacions quan quedi suspès un desnonament i es veta la compra especulativa d'habitatge als fons voltors que comprin més barat, que comprin un 70% per sota del preu. La campa de la Puerta del Sol té des d'ahir una rèplica a Barcelona.
4: No, intentar fer el mateix que a Plaza del Sol, que és increïble. Veu gent de tot tipus, gent estudiant, treballadora, que acampa, treu la tenda de campanya, se'n va a treballar i torna.
3: Un centenar de persones han fet nit a Plaça Catalunya amb si fa o no fa les mateixes consignes.
0: Que en regulació de l'habitatge, Catalunya és l'alumna avantatjada.
3: La congelació de preus ja s'aplica des del març del 2024 i a més de crear zones tensionades i fixar un topall al preu del lloguer, s'apliquen deduccions a l'IRPF.
5: M'agradaria pensar que cap grup polític tornarà a dubtar entre defensar els qui poden quedar-se sense un sostre i els qui acumulen milers de cases per fer negoci.
3: A més, ahir Illa, que posava pressió així a Junts per la votació de demà passat al Congrés, va anunciar una fórmula de compra compartida amb la Generalitat per a persones més grans de 40 anys.
0: D'aquí a un minut llarg, a un parell de minuts, conversem amb la consellera del RAM, amb la consellera d'Habitatge, la Sílvia Paner, que els preus dels pisos estan pels núvols, però no només, també els dels combustibles. Això empenya l'alça als preus en general i s'ha allargat aquest escut anticrisi per intentar modelar-ho. Els preus de l'habitatge, els combustibles i també les entrades pels clàssics.
3: El Barça va obrir ahir el període de prevenda exclusiu per a socis davant del partit que jugarà al Camp Nou, al Real Madrid, i van des dels 476 euros als 1.149. Els socis no abonats estan indignats amb aquests preus que denuncien són desorbitats.
0: Han amnistiat la Marta Rovira.
3: L'Audiència de Barcelona li ha decidit aplicar l'oblit penal de la causa que tenia per desobediència en l'organització de l'1 d'octubre.
0: Conversarem amb ella d'aquí una estona a partir de 8:45 del matí. I Foment planteja recuperar l'acomiadament per baixes mèdiques reiterades.
3: És a dir, poder fer fora persones que s'agafen baixes llargues o repetidament sense distingir-ne la causa. Es tracta d'un acomiadament introduït per la reforma laboral del PP el 2012 i que es va derogar el 2020.
0: I pel Barça, una de freda i una de calenta.
1: El balón es para Lamine, remata Lamine, gol, gol!
3: Lamine continua enlluernant, també amb Espanya. Va marcar 2 gols contra Croàcia ahir a la nit i va donar una assistència. L'atac ha estat Rafinha, que ha hagut de ser substituït per molèsties amb el Brasil.
0: És dimecres. I a partir de 9:15 a l'Aquí Catalunya...

0: Nou capítol per desmuntar l'extrema dreta amb els nostres habituals, el Manel Delgado, el David Fernández i el Joan Serra, i ja les deu al racó de pensar amb el Miqui Puig, la Lorena Vázquez i la Núria Casas. Podeu seguir-nos en directe des d'ara i fins als 12 o en recupereu després a l'app de la SER o al web de sercatalunya.cat.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passen 7 minuts de les 8 del matí a la SER, des de primera hora, des de les 7 del matí, que us estem avançant el text, el contingut dels dos decrets amb les mesures d'habitatge que s'han de votar aquest divendres al Congrés. Ara us ho desgranem una altra vegada, però primer hem de situar-nos al Parlament. Avui, segon dia del debat de política general, ahir va obrir-lo Salvador Illa i va redoblar la seva aposta en l'habitatge, en aquest clima de contestació pel desnonament de la Mari Carmen. En directe, des del Parlament, hi tenim el cap de política d'aquesta casa. Què tal, Xavier Balló? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Marina.
0: El president va anunciar una mesura innovadora, que és que s'impulsarà la compra conjunta d'habitatge entre l'administració i els particulars. Això com funciona?
2: Doncs és una fórmula amb la qual es vol que un particular pugui comprar un pis, per dir-ho d'alguna manera, a mitges, amb la Generalitat, compartint-ne la propietat. Això fa que al particular li costi molt més econòmic i pugui viure durant un període de 40 o 50 anys, segons si és major o menor de 55 anys. Durant tot aquest temps, la persona pot vendre o deixar en herència la seva part, però quan acabi el termini, el pis o bé passa a ser propietat de la Generalitat o la persona pot comprar-li la seva part al govern. El president Illa ha reivindicat que és una fórmula innovadora.
3: Una opció inèdita, que no té cap altra comunitat autònoma, és un camí nou, sí. Vam dir en aquesta cambra que ho faríem tot el que poguéssim fer, sí. La tirarem endavant, sens dubte.
2: En qualsevol pis, en qualsevol cas, el pis sempre tindria la consideració de protegit. Això està pensat per persones de més de 40 anys amb dificultats per accedir a una hipoteca.
0: Aquesta és una de les mesures que ha anunciat el president. N'hi ha dues més.
2: Sí, també hi ha un nou fons d'emergència habitacional d'entrada de 25 milions d'euros que hauria de servir, diguéssim, com a últim recurs davant de desnonaments imminents per a persones que estiguin en situació de vulnerabilitat extrema. El govern utilitzaria aquest fons per intentar comprar el pis i oferir-li un lloguer a la persona perquè es pugui quedar a casa seva i, d'altra banda, doncs, també s'amplien els préstecs d'emancipació que el govern ja va impulsar fa uns mesos per ajudar els menors de 40 anys a poder pagar l'entrada d'un pis si no han tingut prou capacitat d'estalvi.
0: I què hi diu l'oposició? Doncs els escoltem. Han rebut amb escepticisme aquestes noves mesures sobre habitatge anunciades pel president.
4: Són corrents per part seva, no? I a fer pedaços davant d'aquests problemes perquè estan de l'agenda mediàtica del nostre país.
5: Més enllà d'encertada o no, doncs ara mateix seria una gota en un oceà.
6: No és una intervenció del mercat, perquè les compres són a preu de mercat. Tot suma, però tenen un impacte molt petit. És com voler aturar un tsunami a Galledes.
7: Poc més de 100 milions d'euros per pagar preus desorbitats, habitatges que haurien de tenir el preu regulat.
0: Xavier Balló, tu ets al Parlament i estàs ben acompanyat. Tens la consellera del RAM amb tu.
2: Està ja escoltant-te.
0: I a la bon dia. Sílvia Paneque, consellera, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya. Comencem intentant explicar una mica més aquesta mesura, sobretot la més novedosa, que és aquesta compra conjunta entre un ciutadà de més de 40 anys que no pugui pagar-se, entenc, una hipoteca o arribar a que li donin una hipoteca, i el govern de la Generalitat. Exactament per qui està pensat això i quin és el límit? Si qualsevol persona de més de 40 anys s'hi pot acollir això.
8: Sí, és a dir, quan vàrem dir, com ha dit el president, quan vàrem dir que esgotaríem totes les possibilitats o activaríem tots els mecanismes, vàrem començar, com vostès saben, amb totes les polítiques de construcció d'aquest nou parc, amb el pla 50.000, el pla 214.000, per tant, per construir aquest nou parc, però no és menys cert que volem actuar també en el parc existent, i aquesta forma part d'una de les mesures d'aquells pisos que estan construïts, que les persones que hi viuen de lloguer voldrien comprar aquest pis si poguessin, però que per l'edat que tenen, doncs tenen limitacions a l'hora d'accedir a aquests crèdits. Per tant, vàrem començar pensant en els joves que es volien emancipar, per tant amb el fons d'emancipació fins a 40 anys, però ens quedava efectivament aquesta franja de 40 fins a 60 anys de persones que o per edat o per limitacions també a l'hora de poder posar aquest 20% d'entrada, doncs tenien aquestes dificultats. Aquí anem a actuar? Anem a actuar sobre l'estructura de la propietat, també, del parc d'habitatge construït en aquests moments.
0: I tenen calculat quantes persones se'n podrien beneficiar d'això?
8: Miri, quan vàrem dissenyar el fons d'emancipació, vàrem iniciar amb una quantitat similar, 100 milions d'euros. Això va arribar, cada any està arribant, a 2.000 famílies joves. Calculem que amb aquest fons d'emancipació podem anar arribant any rere any, fons d'emancipació de 40-60, em refereixo, sí, any rere any, a tot aquest volum de famílies també. Per tant, anirem veient com igual, que igual que el fons d'emancipació, doncs anirem donant les dades, anirem veient l'evolució, però estimem que pot ser una xifra similar.
0: D'acord. Jo tinc més de 40 anys, ara vull comprar un pis, resulta que no, sí, em donen la hipoteca, demano, sí, ajuda a la Generalitat. Quant de temps el pis és meu? Com funciona això de la propietat? Són a partir de 50 anys o jo, sí, decideixo comprar-li el pis al govern o el govern es queda directament amb aquest pis? I si tinc descendència i els vull deixar aquest pis, o si vull posar aquest pis a lloguer durant el transcurs d'aquests 50 anys en què el pis és meu però també del govern de la Generalitat, què passa?
8: Sí, és una propietat habitual, la clàssica, la que tots coneixem. Es pot deixar amb herència, es pot vendre, fins i tot, o sigui, es pot vendre. L'únic que aquí hi ha un dret preferent de compra, en aquest cas de la Generalitat. Igual que si la Generalitat volgués vendre la seva part, el dret preferent de compra seria de la persona que ha comprat, diguéssim, a mitges el pis. Per tant, és una, la propietat és clàssica, uh-huh, és com la que coneixem.
0: Però
8: és
0: es pot dir, posar a lloguer aquest pis?
8: Es pot fer
0: pis?
8: El mateix?
0: Sí.
8: No, és a dir, no, és per viure-hi la persona que el compra. Sí, sí. O sigui, hi ha dues condicions. Hi viu la persona que el compra, un, a mitges amb la Generalitat, i dos, serà de protecció permanent, sempre. Mai perdrà la protecció, mai podrà passar al mercat lliure.
0: I si arriba el moment en què la Generalitat li ha de comprar, se la queda la meitat del propietari, o el propietari vol comprar-ho, sí, a la Generalitat, a quin preu, sí, es compra això? Perquè estem dient, és per 50 anys aquesta partició, diguéssim, tindran, sí, un topall de preu o no? Perquè s'haurà d'actualitzar, després de 50 anys, entenc el preu.
8: Sí, assimilable al fons d'emancipació, que també en el fons d'emancipació el jove que es compra el pis se'l pot vendre, el preu de venda es calcula amb el preu de compra més l'IPC acumulat al llarg dels anys que hagi tingut la propietat. Per tant, és assimilable. També, si s'hi han fet reformes, per exemple, doncs les reformes aquestes també sumen en el preu de venda.
0: Uh-huh. L'oposició ho ha rebut amb escepticisme, tot això. Diuen que són pedaços. I és veritat que és difícil que d'una tacada se solucionin el gravíssim problema que tenim en matèria d'habitatge, aquesta crisi que tenim al damunt des de fa anys i panys, que cada vegada la veiem en la seva cara més descarnada. Vostès senten que això també són pedaços, que cal anar encara més al rovell de l'ou?
8: No, en absolut. És a dir, des del primer debat d'orientació política general a l'any 2024 vàrem dir que activaríem totes les mesures possibles. Aquesta, la que estàvem parlant ara de la compra compartida, és una mesura absolutament inèdita, innovadora, que no ha fet mai ningú fins ara, que ve a complementar altres polítiques, la de la construcció d'aquest parc d'habitatge que Catalunya mai no ha tingut. Catalunya mai no ha tingut un parc d'habitatge públic protegit de manera permanent. Hem d'arribar a aquest 15%. Per tant, aquesta és una política estructural. Activar solars, sol, per construir aquest parc de lloguer assequible. Però les mesures que hem presentat, les tres mesures que hem presentat d'habitatge i específicament la de la compra compartida, és absolutament innovadora, mm-hmm, i dona oportunitats a moltes persones que estan vivint de lloguer i que poden passar a ser propietaris i tenir la tranquil·litat de per vida del seu habitatge, mm-hmm, que és el que està buscant en aquests moments la ciutadania. No veure's abocada, per suposat, a la situació crua d'un desnonament, un, però dos, sobretot el que busquen és la tranquil·litat. Miri, avui en dia, si algú doncs perd la feina, estem en un moment on més o menys es pot trobar un lloc de treball, però si algú avui perd l'habitatge té un problema molt greu. Uh-huh. Per tant, assegurar amb tots els mecanismes, totes les polítiques que tinguem abast, a mi no és que ni em sembla un pedaç, el que em sembla són polítiques estructurals que mai abans s'havien fet a Catalunya, que no s'estan fent en altres comunitats autònomes i que Catalunya està abocant els recursos que ni mai s'havien abocat i que comparativament no s'estan abocant amb altres comunitats autònomes. Per tant, uh-huh, jo crec que s'està fent la política més ambiciosa d'habitatge que mai s'havia fet fins ara.
0: Després hi ha...
8: Perdoni, si vostè em pregunta, el problema està solucionat? No, ja ho va dir el president, solucions màgiques tampoc. O sigui, algunes d'aquestes polítiques requereixen el seu temps. El problema de l'habitatge no està solucionat a Catalunya. Ara, si vostè em pregunta, estem en el bon camí? Estem convençuts que sí, i que a més són polítiques molt ambicioses.
0: Sap que en les últimes últimes hores, una persona que ha estat o que ha volgut ser referent en la lluita per intentar doblegar aquesta corba de preus en l'habitatge és Ada Colau. Ella ha dit, he hagut d'anar-me'n a viure amb un familiar perquè no em podia pagar el pis. D'alguna manera, això també és la constatació del fracàs de les seves polítiques.
8: Jo, miri, sobre la veritat, casos personals i particulars que més no conec, en aquest cas el de l'exalcaldessa de Barcelona, jo no m'hi referiré. El que jo veig en el dia a dia són efectivament persones que es veuen abocades a situacions molt dramàtiques, i també voldria dir que a Catalunya l'abordatge o l'aproximació que es fa en aquestes situacions és molt diferent que el que s'està fent en altres comunitats, i que nosaltres no aboquem la gent a la seva sort, sinó que en tots aquests casos intentem posar els mecanismes, les ajudes a lloguer, els habitatges alternatius, temporals o permanents, perquè les persones no es vegin abocades a situacions com aquesta.
0: Sé que ha de marxar, així que li faig l'última. Com va la construcció de nous habitatges? Perquè, ja ho ha dit vostè, una de les grans promeses que va fer Salvador Illa quan va arribar al govern és construir 50.000 nous pisos. A quin ritme anem?
8: Doncs mira, del pla 50.000, que és l'objectiu del primer quinquenni del Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, un de cada quatre en aquests moments està construït o acabant-se. Perquè ens fem una idea, el 25% d'aquest objectiu en aquests moments, com dic, ja està o finalitzat, amb claus en mà o a punt de finalitzar. Mira, li poso un exemple perquè és de fa poques hores. Vaig estar a Sant Pere de Ribes fa 48 hores, fa un any i mig hi posàvem una primera pedra, era un solar, un terraplè, perquè la gent s'entengui, i abans d'ahir donàvem 64 claus a 64 famílies de pisos acabats. Per tant, un de cada quatre, i això també ho dic per la incredulitat que mostren alguns, en aquell moment també van dir, 50.000 s'ha dit moltes vegades, doncs han passat 2 anys i un de cada quatre estan construïts.
0: Vostè, que també es portava del govern, donant suport a l'acampada Plaça Catalunya, es plantejaran fer-los fora d'allà?
8: Mira, nosaltres entenem perfectament el malestar que s'expressa al carrer i que s'expressa de diferents maneres, sempre, ho hem dit, tot el respecte a aquestes manifestacions. És més, el nostre sistema democràtic també es basa en que la societat civil organitzada doni la seva opinió i pressioni, si em permeten l'expressió, a grups parlamentaris, a governs, per resoldre els problemes. Per tant, no, sobre aquesta qüestió simplement entenem el malestar i el deure del govern és transformar aquesta demanda ciutadana, que no només ve d'aquesta acampada, fa 2 anys que dic que 9 de 10, cada 10 catalans tenen problemes amb l'habitatge. Per tant, des del primer dia ho hem posat com un problema nuclear i estem desenvolupant aquestes polítiques estructurals. El deure del govern és transformar efectivament aquesta demanda en realitat.
0: Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge, i no només, també de Territori, també portaveu del govern. Gràcies, que vagi bé.
8: Moltes gràcies, molt bon dia.
0: I gràcies també al Xavier Balló, que ens ha atès també des del Parlament. Però, com dèiem, la partida ara mateix es juga sobretot al Congrés també, amb els dos decrets que s'han de votar demà passat. La lletra petita importa molt perquè Junts i Podem han d'aclarir el sentit del seu vot i han d'examinar el detall amb deteniment el contingut del que tenim. Nosaltres des de ja fa unes quantes hores que hem tingut accés als documents i se'ls ha mirat de dalt a baix el Jordi Fàbrega, el cap d'Economia de la SER. Què tal, com estàs?
9: Hola, bon dia.
0: I posàvem el focus sobretot en el primer, perquè, clar, ara mateix només s'ha publicat un dels dos decrets, que és el que en principi tindria més visos d'acabar veient la llum, perquè el segon és el que contempla mesures com ara, que acabin sent indefinits tots els contractes de lloguer, que això Junts i en principi tampoc el PNB no ho veurien. És a dir, posem el focus de moment en el primer, en el que potser podria acabar-se aprovant.
9: Sí, el que ha publicat el Butlletí Oficial de l'Estat, com dius, és el primer decret. És un decret llarg, pràcticament 100 pàgines. El segon, de moment, no s'ha publicat. Està previst que surti demà per una qüestió tècnica, perquè bàsicament el que passa és que aquest segon decret modifica lleugerament un article del primer decret i, per tant, perquè tingui efectes, aquest segon decret ha d'estar publicat abans el primer. Per aquest motiu, avui només el Butlletí Oficial de l'Estat publica el més llarg, que inclou la majoria de mesures, com per exemple la prohibició dels desnonaments vulnerables fins al 30 de desembre de 2030 si no hi ha alternativa habitacional, i que també prohibeix que les empreses i els fons que es dediquen a comprar habitatge puguin comprar habitatge barat per especular amb ells, per fer negocis. El que s'estableix en el text que ja hem pogut llegir des de fa unes hores és que aquestes empreses no podran comprar habitatge a un preu que no arribi com a mínim al 70% del seu valor de taxació. És una fórmula que vol evitar precisament que el que facin és comprar barat per després vendre o llogar car i, per tant, per especular. Aquestes són les dues novetats principals d'aquest decret, que en el cas dels desnonaments també inclou l'obligació per part de les administracions de compensar els propietaris dels pisos on es paralitzi un desnonament en cas de que aquests propietaris no siguin empreses o fons que es dediquen a fer negoci amb l'habitatge.
0: Doncs Jordi Fàbrega, gràcies per aquesta explicació.
9: Adéu, bon dia.
0: Que vagi bé, adéu. Clar, aquí ara s'ha de veure què fa Junts. El que ens diuen fons del partit és que de moment ells han vist només aquest primer paquet de mesures, aquest primer decret. Aquest era un punt clau, això de protegir el petit propietari, Guillem Favó, sí. per Junts, justament.
10: Sí, perquè volen que aquests petits propietaris siguin compensats econòmicament si el desnonament queda congelat en el temps. Segons el primer decret, hauran d'assumir el cost del no desnonament les administracions. Val a dir que fins ahir, a última hora de la nit, encara es desconeixien, encara no tenien els detalls d'aquest decret batejat amb el nom de Mari Carmen als grups polítics.
0: Però a ultimíssima hora sí que ja els va arribar aquest paquet de mesures. També queden establerts els incentius fiscals als propietaris que lloguin un pis a preu assequible, i això també és un dels punts on posava la banya la gent de Junts.
10: Exactament, premia les pròrrogues de contracte al mateix llogater, i quan menys pugi el contracte respecte a l'anterior, la bonificació a la declaració de la renda serà més alta.
0: I sobre l'escletxa del lloguer d'habitacions i de temporada, aquest era un punt pel qual pressionaven des de Esquerra.
10: També hem anat a revisar que hi posa la lletra petita. Tot contracte de lloguer temporal o d'habitacions que no tingui una causa expressa que motiva la necessitat real i acreditada d'un habitatge amb caràcter temporal esdevindrà automàticament un contracte habitual. A més, del preu del lloguer de l'habitatge per habitacions no podrà superar l'import de la renda de l'habitatge complet.
0: Esquerra hi donarà suport en aquest decret. Vaja, si no hi ha cap sorpresa, sí que diuen, home, podria haver estat més valent Pedro Sánchez, però vaja, difícil que hi votin en contra. Per tant, la pilota és a la taulada de Junts, però també de Podemos, que en les últimes hores ha arrufat el nas, i de quina manera, amb la poca ambició del govern de Pedro Sánchez, considerant ells en matèria d'habitatge. En fi, l'acampada per aquest dret, per intentar que tenir un pis no et costi una costella, ha arribat a Barcelona.
11: Arriba més gent, arriben més tendes, o sigui que anem pocs però valents i orgulloses de
0: ser. Un centenar de persones han passat aquesta nit a Plaça Catalunya. Ens diuen que s'hi volen quedar fins divendres. A les 7 hem estat allà.
10: Sí, has pogut parlar amb un dels acampats que, per cert, tenien previst assistir a un desnonament aquest matí.
12: La cosa és aguantar fins al divendres, i més enllà doncs ja decidirem en conjunt la pròpia assemblea.
10: No estan convocats per cap sindicat, apunten des de l'acampada.
13: Y básicamente, más que un sindicato, esto lo hemos organizado entre pues la gente de la calle, que es lo que creo que es lo mejor.
10: Això deia l'Elba. La Maria apuntava que simplement el que volen fer és replicar l'exemple de Madrid.
14: Per exemple, la congelació de preus que a Catalunya s'aplica des del...
0: Aquesta és una crònica que ens està explicant el Pol Barriero. Ara l'escoltem, li dono pas primer perquè sabeu de què ens està parlant. Catalunya és un dels punts de l'Estat on la crisi de l'habitatge afecta més força, i en els últims anys ha estat capdavantera la Generalitat a l'hora d'aplicar o impulsar moltes de les polítiques que ara s'han inclòs en aquest decret Mari Carmen. Pol Barriero, ara sí.
14: Per exemple, la congelació de preus que a Catalunya s'aplica des del març del 24. És la primera comunitat que va aprofitar la llei d'habitatge estatal per crear zones tensionades i regular lloguers. Respecte a fa dos anys, els municipis on hi ha topall, els contractes nous es firmen un 1,3% més barats. En canvi, on no n'hi ha, són un 9,5% més cars. Catalunya també ha estat pionera tapant el forat dels lloguers de temporada i d'habitacions que quedaven fora del topall, i també plantejant una llei per prohibir la compra especulativa, un text que tenia el suport del govern, els comuns, Esquerra i la CUP, i que ara s'està retocant arran d'un informe desfavorable del Consell de Garanties Estatutàries. Finalment, a Catalunya ja s'apliquen deduccions al tram autonòmic de l'IRPF pels llogaters joves o de rendes baixes, i des de fa un any el govern també dona préstecs a interès zero perquè els joves puguin pagar l'entrada d'un pis.
0: Els preus dels pisos estan pels núvols, ho sabem, però també els combustibles. que són els que han disparat la inflació.
10: Aquest mes de setembre fins al 4,9%, la dada més alta des de febrer de 2023, segons l'Institut Nacional d'Estadística. El govern central, i això també surt aquest matí al butlletí oficial de l'Estat, ha renovat l'escut anticrisi amb un topall al gas, pensant en el preu de la calefacció de la tarda.
0: I ja que parlem de preus, atenció a les entrades del clàssic entre el Barça i el Madrid. Valen un ronyó i també part de l'altre. Arnau Montserrat, què tal?
15: Què tal, Marina?
0: El Barça ha obert el període de prevenda exclusiu pels socis per aquest clàssic davant del Madrid al Camp Nou i déu-n'hi-do.
15: I els preus són desorbitats, unes 19.000 entrades disponibles on les localitats recollides a la pàgina web del Barça van des dels 476 euros als 1.149, unes quantitats molt elevades. Els socis, a més, comptaven amb un descompte del 5%, per tant, una rebaixa d'uns 24 euros en l'entrada més barata i de 57 en el cas de les més cares. A més, hi ha hagut indignació amb les xarxes, entre els socis, una allau de crítiques, sobretot els socis i sòcies no abonats, també, que consideren les quantitats abusives pel clàssic que s'ha de disputar aquest 25 d'octubre al Camp Nou. De fet, hi havia opcions VIP que rondaven els 5.500 euros. El potencial econòmic de la cita ja va quedar demostrat en l'últim clàssic. Aquell partit va establir un rècord històric de facturació, 16,2 milions d'euros, una xifra que podria superar-se fins i tot amb el Spotify Camp Nou, encara sense aconseguir la seva plena capacitat.
0: És que fixeu-vos en els contrastos, eh? Estem parlant que la gent no pot pagar-se un pis i que estem amb aquests preus desorbitats que segurament es poden pagar molta gent que vingui de fora, també. En fi, quant val un abonament al Camp Nou, per posar-hi una mica de perspectiva?
15: El més barat rondava els 600 euros, el més car uns 1.500 euros. Clar, hi havia l'altra cara de la moneda, els socis que tenen el passi de temporada en prioritat pels que van anar a Montjuïc i que fent càlculs i agafant una mitjana d'uns 800 euros per abonament i uns 25 partits per temporada al Camp Nou, surt a 32 euros per partit, és el que reclamaven, no? Doncs, haver anat a Montjuïc. Després estan els socis en la llista d'espera, que això ja és un altre meló molt gran.
0: Doncs així estan les coses, relacionat encara amb els preus i amb l'economia. Foment del Treball demana recuperar l'acomiadament per baixa mèdica.
10: És a dir, poder fer fora persones que s'agafen baixes llargues o repetidament sense distingir-ne la causa. Es tracta d'un acomiadament introduït per la reforma laboral del PP el 2012 i que es va derogar el 2020. Josep Sánchez Llibre és el president de la patronal.
16: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
10: En paral·lel, Feijóo, el líder de l'oposició, ha anunciat que permetrà que les mútues donin l'alta a les baixes mèdiques. El líder del PP ha reiterat davant d'empresaris catalans que l'absentisme és un greu problema de la societat espanyola i assegura que hi ha frau en els permisos concedits pels metges de la sanitat pública.
0: Minut i mig per dos quarts. L'Audiència de Barcelona ha decidit amnistiar definitivament l'exsecretària general d'Esquerra Republicana de la Marta Rovira de la causa que tenia per desobediència en l'organització de l'1 d'octubre. Martí Oliver.
17: L'Audiència li ha aplicat la llei d'amnistia com ha fet amb la resta de líders del procés que tenien causes obertes pel delicte de desobediència en l'escrit que ha avançat Ser Catalunya. El tribunal considera procedent aplicar-li l'amnistia i a més accepta la petició de la defensa de fer-ho ja sense necessitat d'haver d'esperar que arribi un judici oral com demanava Vox a

0: Les sospites del jutge, que assenyala que la relació de l'arquitecte mort i la seva parella era certament tensa, em volia casar amb ell i ell no volia casar-se, va dir la dona de forma espontània mentre els sanitaris intentaven reanimar Joan Pere, segons una interlocutòria judicial. Això és el que llegim aquest matí a El País. Ella, recordem-ho, ha quedat en llibertat amb càrrecs després de pagar la fiança de 80.000 euros.
1: Demanen 19 anys de presó per qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo el 2016. Suposadament hauria abusat sexualment d'una menor que era membre d'aquesta mateixa colla. Cristina Artacho.
2: Segons el Ministeri Públic, l'acusat i la víctima van iniciar una relació afectiva quan ella tenia 14 anys. Una relació que la jove defineix de parella i que es va allargar fins a l'estiu del 2022. L'home era amic de la família de la noia, fet que facilitava que es quedés a soles amb la menor. Fiscalia demana 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a una menor de 16 anys i 7 anys més per l'obtenció de material pornogràfic. El judici ha començat aquest dimarts i s'ha celebrat a porta tancada.
1: I si obrim una finestra al món... Hem de fer parada al Marroc. Per primera vegada a la història del país, el rei Mohamed VI ha nomenat Sergi una dona com a cap de govern del país.
3: Sí, es tracta de Fàtima Etxara El Mansouri, que fins ara era ministra de Planificació Nacional. Abans havia estat alcaldessa de Marrakeix. El seu partit va guanyar les eleccions el 23 de setembre amb una abstenció, recordem, superior al 60%, és la més alta dels últims 20 anys. El Mansouri ha dit que el seu nomenament és un honor, no només per ella, sinó per totes les dones del país.
1: Justament avui fa dos mesos de l'entrada de més de 80.000 migrants des del Marroc a Ceuta i el rei Felip n'ha parlat durant la recepció que ha fet el president francès, Emmanuel Macron, que el tenim aquí a Espanya.
3: El rei va demanar més solidaritat europea.
4: Debemos también ser más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión. Lo acontecido en Ceuta este verano. La intrusión masiva de decenas de miles de personas violadas.
3: Emmanuel Macron va fer un brindis després que PP i Vox, recordem, tornessin a tombar ahir al Senat el tractat d'amistat entre Espanya i França.
5: Sigamos, pues, actuando juntos. Viva España, viva Francia, viva la amistad franco-española.
3: PP i Vox havien recorregut una vegada ja aquest tractat d'amistat entre Espanya i França amb l'excusa que es contemplava que un cop al trimestre un membre del govern francès pogués assistir al Consell de Ministres espanyol i també al contrari. Tot i que el Tribunal Constitucional ha dit que el text és immaculat, la dreta i l'extrema dreta l'han rebutjat aprofitant la seva majoria al Senat.
1: Que ja que som a França, ha dimitit el director de la Torre Eiffel i això és per la polèmica que va generar després de la visita que va fer a començaments de setembre un grup religiós hindú durant el qual es va apartar les dones que treballen a la torre.
3: Segons ha comunicat la companyia encarregada de gestionar la Torre Eiffel, el relleu es farà efectiu a finals d'any, ja quan es va produir la polèmica que s'empresa va dir que no s'haurien d'haver admès les condicions que va posar el grup hindú per fer la visita, que era que no hi hagués dones treballant a la instal·lació. Una condició que el director va acceptar i que va provocar que s'hagués de tancar la instal·lació perquè la plantilla va fer vaga precisament per donar suport a les seves companyes.
1: I abans dels esports, ratpenats. Els atacs de ratpenats a humans s'han disparat aquest any a Catalunya fins al 12 d'agost. Salut Pública n'ha registrat 86, és un 23% més que durant el 2025. El perill és que si ens mossega un ratpenat hi ha risc de contraure la ràbia, que és una malaltia mortal. Susana Ruiz.
6: Els científics estan analitzant les circumstàncies dels atacs per determinar les possibles causes d'aquest augment de casos. Els atacs són més freqüents durant el període estiuenc i una de les raons amb què treballen és que la calorada que ha fet aquest any hi hagi influït. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància de Salut Pública.
7: Que amb la calor hagi hagut més proliferació de mosquits i que bueno, pues els ratpenats hagin ampliat l'àrea de cerca que normalment tenen en busca de menjar i que hagin bueno, pues, diguem-ne, estat més presents a lo llarg del territori.
6: A banda dels 86 atacs de ratpenats, en el mateix període a Catalunya s'han registrat un centenar llarg més de casos provocats per altres animals.
1: Que Catalunya, com tot Espanya, és territori lliure de ràbia terrestre, però com que els ratpenats són mamífers voladors, podrien estar infectats del virus de la ràbia europeu. Per això, a la majoria de persones atacades se'ls ha posat en tractament, per si de cas. Temps pels esports.
8: Uy, Pedri, que bien la dejó. El balón es para Lamín, remata Lamín.
1: Exhibició de Lamín Yamal en la victòria de la selecció espanyola contra Croàcia.
9: Dos gols, ara sí, i una assistència en la victòria d'Espanya per 4-1. Al final no solo juego para este Balón de Oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para mi selección, para seguir ganando, ara focalitzar en el partit d'Oviedo i a ganar també.
10: Nico Williams i Marc Bubí van ser els altres autors dels gols per una selecció espanyola que suma 6 punts de 6 possibles i que...

0: ja és líder en solitària del grup 3 de la Nations League. De la Fuente sobre Lamine.
1: Hoy hemos disfrutado también de su magia, pero además de su magia al servicio del equipo, que también ha sido uno de los asistentes en un centro de gol. Entonces creo que eso todavía le hace mucho mejor jugador.
0: España juga dissabte a 3:45 de la nit contra la República Checa a Oviedo. Ahir triomf d'Anglaterra precisament contra el conjunt txec 0-2 amb gol d'Anthony Gordon.
2: Alarma amb Rafinha,
0: que va ser substituït al descans en l'amistós ahir del Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. Encara es desconeixen el possible abast de la lesió, però el que sí que coneixem i informen des de Brasil és que Rafinha no viatja a l'Índia per disputar l'últim amistós de la selecció i torna ja a Barcelona.
2: Tenim missatge de la porta al Real Madrid.
0: Ho ha fet a l'Assemblea Anual de l'Associació de Clubs Europeus.
3: Lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente pues se metan con el Barça. Yo lo que espero es que se rectifique y que esto pues se solvente.
0: Paraules a Mundo Deportivo. Recordem que aquesta setmana explicàvem que el 25 de novembre hi ha un acte de conciliació entre Barça i Florentino Pérez davant un lletrat a l'administració de justícia.
2: I ens quedem amb la història del dia que va relacionada amb els escacs.
0: Sí, recordeu la setmana passada parlàvem de les Olimpiades dels escacs i que hi participaven 3 afganesos sota l'amenaça de ser detinguts. Doncs han estat detinguts a la frontera al tornar al país, on els escacs estan prohibits pel govern talibà. S'enfronten ara a penes que podrien comportar càstigs físics. Ho trobem al País.
2: És molt gros. Càstigs físics, ens deies abans, fins i tot tallar-los una mà.
0: Sí.
2: I en cultura. Gossos anuncia nova gira per celebrar els 20 anys d'això que escolteu, de Corren, Judit Caselles.
4: Començarà el 30 de l'abril de l'any vinent en el Festival Estrenes de Girona amb 2 actuacions a les escales de la catedral.
2: La Oreja de Van Gogh, que farà un únic concert el 2027 a tot Catalunya.

0: Serà el 24 de juliol el Festival Sons del Món a Rosa. Serà l'únic concert que faran a Catalunya durant tot l'any vinent. Les entrades surten aquest divendres. Abans, recordem-ho, aquest any faran 4 concerts a Sant Jordi amb totes les entrades venudes.
1: I la filla de Brad Pitt, Zara Jolie, es treu oficialment el cognom del seu pare.
0: La tercera filla del matrimoni que van formar Brad Pitt i Angelina Jolie ja no es dirà més Pitt de cognom. Dels 6 fills que van tenir, només en queden 2 amb el cognom patern.
1: Vinga, que ens queda la notícia per comentar a l'hora del cafè. Y si nos quedamos con la gana, ponme el sello en la mano, que
2: vuelvo mañana temprano. Va, que parlem de vacances, vaja, de vacances.
1: De vacances? Però si estem acabant setembre.
2: No, però podem parlar de vacances o de... Vaja, et pots fer una escapadeta al cap de setmana.
1: Va,
2: també el concepte de vacances és molt ampli. Sí. Perquè una ciutat espanyola s'ha colat entre els 50 millors destins per visitar el 2027. Per tant, ha agafat vacances de l'any que ve. A Lonely,
1: no queda tant, no queda
2: de la revista, bueno, de l'editorial Lonely Planet.
1: Sí?
2: Vale?
1: Quina és?
2: Tries, a veure, escolta.
1: Ciutat espanyola, m'has dit?
2: Prova, sí, una ciutat espanyola, prova.
1: Donosti.
2: Donosti, no. Mila, una ciutat espanyola.
1: Milagros Pérez d'Oliva, Isabel García Pagán, voleu jugar amb nosaltres? Quina creieu que ha estat la ciutat escollida per la Lonely Planet?
2: Entre els 50 millors destins per visitar el 2027.
3: Doncs pues deu ser una del nord, me fa.
2: Donosti, el nord...
3: Vitoria.
2: Bueno, Vitoria.
3: Santander.
1: Hem d'anar al nord, estem bé o no?
2: Bueno, sí, està al nord, però no tant al nord, és Lleó.
1: Què dius?
2: És
1: Lleó. Sorprenent, no?
4: Està bé que se'n vagin allà tots els turistes, gràcies.
2: Què destaca la guia de Lleó? Doncs el patrimoni, especialment la catedral de Lleó, el camí de Santiago. Lleó apareix com una ciutat estretament vinculada a la ruta. I la gastronomia, destacant especialment la seva cultura de tapes o el centre històric.
1: Que està molt bé això de viatjar i poder menjar bé, clar que sí. Que a vegades te'n vas a segons quins llocs.
3: A mi m'encanta, Lleó, m'encanta. He passat caminant pel camí de Santiago, és molt maca.
2: El cocido del revés, l'heu de provar, està boníssim.
1: Vinga, el cocido del revés.
2: Sí, perquè comences al final. Ah? Comences per la carn i després et menges la sopa.
1: Ah, mira.
2: Vaig provar-ho ja.
1: Consells gastronòmics, sí, també, sí, aquí a Catalunya. Un parell de minuts i obrim la taula d'anàlisi. Sempre és el tempo.
5: Sempre és el tempo. Ser Catalunya, Barcelona.
6: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectividad.saunierduval.es.
7: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
8: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Registra't al país.cat.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
11: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
10: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. El 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre, t'esperem a Hora 25 des del recinte modernista de Sant Pau.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: 8:42 minuts. Obrim el tram d'anàlisi amb la Isabel García Pagán, acompanyada de La Vanguardia, la Milagros Pérez d'Oliva del País. Què tal? Bon dia. Com
3: bon
1: esteu?
3: Bon dia. Bé. Ja,
1: hem parlat del Lleó, de sí. Com de bé s'hi menja i que ja ens agradarà que els turistes se'n vagin cap allà i no tant aquí a Barcelona.
3: El repartim una miqueta.
1: Permeteu-me que saludi, ara parlarem d'habitatge, òbviament, però sabeu que just demà és 1 d'octubre i que just a les portes de l'1 d'octubre hem sabut que l'Audiència de Barcelona finalment amnistia la Marta Rovira de la desobediència que li imputaven en l'organització de l'1 d'octubre, vaja, la condemna que li van fer per l'1 d'octubre. Marta Rovira, què tal? Bon dia.
12: Molt bon dia.
1: Com ha rebut la notícia?
12: Com esteu? Doncs, bueno, la veritat és que ja no l'esperava, perquè després de 8 anys, més de 8 anys i mig, que tinc aquesta causa oberta, això va començar al Tribunal Suprem, perquè costa fer memòria, fins i tot. Va començar al Tribunal Suprem el febrer del 2018, va començar per un delicte primer de rebel·lió, després de la sentència, l'octubre del 19, va ser un presumpte delicte, perquè a mi no m'han condemnat mai, de fet. Un presumpte delicte de sedició. Quan vam eliminar el delicte de sedició del Codi Penal, finalment semblava que es quedava amb una desobediència, i ja fa, des d'aleshores, des del 2022, que estem demanant que l'expedient es traslladi. Bueno, de fet, des del principi, un dels arguments era que això es traslladés, no? Que es portés cap a Barcelona, cap a Catalunya, al tribunal competent, la jurisdicció que li pertocava. I això tot just va passar el mes de maig passat. Jo el mes de juliol vaig anar a designar advocat i procurador a Barcelona, i finalment, doncs mira, ahir coneixíem la notícia de que, tal com pertocava, doncs han aplicat la llei d'amnistia. Per tant, contenta, però la veritat és que ja havia desconnectat bastant del tema.
1: Perquè, clar, vostè ara, que li van aixecar aquella causa per terrorisme, ja pot tornar lliurement a Catalunya, però, en definitiva, vostè ha decidit mantenir la seva vida allà a Suïssa perquè la van construint durant els anys en què no era així, clar.
12: Sí, jo vaig decidir marxar precisament a conseqüència d'aquesta causa. Quan es va obrir la causa al Tribunal Suprem, jo vaig compareixer al Tribunal Suprem la primera citació, crec que va ser el febrer del 2018, crec que era febrer, i llavors el mes de març, al cap de 3 setmanes, després d'haver-me deixat en llibertat sota fiança i d'haver anat una vegada a signar a Barcelona, a l'Audiència Provincial, perquè, clar, havia de signar la llibertat condicional, no? Al final em van tornar a citar molt ràpid i la citació posava que era per revisar la meva situació personal. Aleshores, si estava en llibertat sota fiança, llibertat provisional, només la podien revisar d'una manera, no? Que és, doncs, en presó provisional. I llavors, amb la meva família vam decidir que marxàvem i que intentàvem fora trobar la solució al que era un conflicte polític. No era una situació de criminalitat ordinària el que nosaltres estàvem, no? I a partir d'aleshores, a partir del març del 18, que és quan jo arribo a Ginebra, doncs va ser lluitar per trobar una solució política al conflicte polític, lluitar primerament, no?, prioritzant la repressió política, és a dir, si hem de trobar una solució al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol, hem de començar per la situació de repressió política, i a partir d'aquí va ser una cursa de 6 anys fins a arribar a la llei d'amnistia, no?
1: Hi ha molta gent que ens pot estar escoltant ara des de casa que deu pensar, i ara què fa la Marta Rovira? Perquè, clar, fa un parell d'anys vostè va deixar la secretaria general d'Esquerra Republicana, també.
12: Bé, com vostè ha dit abans, quan finalment la causa que a mi se m'obre estant a l'exili, a mi m'imputen una acusació de terrorisme. Això era l'Audiència Nacional i la imputació de terrorisme era, doncs, per haver organitzat el tsunami democràtic. Estrany, estant a l'exili, organitzar el tsunami democràtic i, a més, diguéssim, ser presumptament terrorista. Però quan això va caure, perquè vam totes les defenses, diguéssim, concretament la defensa de la Marta Molina va guanyar un recurs, i la causa aquesta va caure, va tancar, es va anul·lar, diguem-ne, i, per tant, jo vaig decidir, sí, fer el pas i tornar. Sabia que quedava aquesta causa oberta de l'1 d'octubre relacionada amb el referèndum, però llavors a mi em semblava que ja era una desobediència i que això, doncs, tard o d'hora acabaria passant, i a més després d'haver aconseguit la llei d'amnistia. Però clar, llavors el dilema va ser gran, no? És a dir, quan jo puc tornar al juliol del 24... jo ja havia deixat la política uns quants mesos abans, després de les eleccions catalanes, el maig del 24, i dels mals resultats que va tenir Esquerra Republicana, i el fet que jo ja portava 3 mandats de secretària general, i per tant el quart ja no s'aguantava estatutàriament, i el fet que la repressió encara continuava, perquè quan jo vaig plegar de la política, la repressió encara hi era, i a mi se'm feia molt difícil.
1: I una mica la batalla campal que hi havia dins del partit, també.
12: Bueno, encara no s'intuïa, quan jo vaig plegar de secretària general. La veritat és que jo vaig plegar amb la voluntat que el partit anés bé. I em semblava que si jo feia el pas de plegar i hi havia una secretària general a Barcelona, plenipotenciària, sobre terreny, perquè la política s'ha de fer, vaja, jo, és la meva opinió, eh? Però la política s'ha de poder fer sobre terreny. I ja està bé, jo agraeixo moltíssim als militants d'Esquerra Republicana, al partit i tota la gent que m'ha ajudat a combinar repressió política i secretaria general durant molt de temps, però al cap de 6 anys a mi em va semblar, i dels mals resultats, a mi em va semblar que tocava fer un pas al costat, empoderar una persona que liderés el partit des de la secretaria general sense que l'afectés la repressió ni la distància i tot això. I clar, jo quan vaig tornar de l'exili ja havia plegat, estava en funcions i a partir d'aquí em va tocar liderar el partit sola en aquells moments, en una situació difícil, amb uns mals resultats sobre la taula, amb la possibilitat d'haver repetit unes eleccions, havent acabat aquesta fase de negociació que ens va portar l'amnistia, que bueno, tenim l'amnistia, s'haurà d'anar implementant, això serà un repte, però ara toca anar a buscar la solució política al conflicte, després d'haver solucionat, haver aconseguit l'amnistia per la repressió. I a mi em semblava que aquesta etapa, la de la solució política de veritat, l'havia de també d'encapçalar una persona que pogués tenir un lideratge fort i, en fi, que pogués començar persones o persona, és igual. Però em semblava que era important, no? Malgrat això, vaig fer l'últim acord i me'n vaig tornar a Ginebra, perquè és difícil desfer una vida de 8 anys quan no només depèn de tu, no? És a dir, al final aquí hi ha una decisió presa en família, bueno, la meva família es va integrar, no? a Suïssa, i ara la Marta Rovira va fent, doncs comença una nova vida i es busca una nova vida també aquí a Ginebra.
1: I la Marta Rovira i la seva nova vida, com veuen 9 anys després? Demà farà 9 anys, 9è aniversari de l'1 d'octubre. Com veu, com ha avançat tot en tot aquest temps, com ha canviat també el paradigma? Ara aquí doncs governen els socialistes i del procés gairebé que no en parla ningú.
12: Bé, jo crec que el conflicte polític no està resolt i crec que això no ho pot negar ningú. És a dir, i no està resolt perquè fins i tot un dels passos que vam emprendre aquell agost, a finals de juliol, agost del 24, que era dir... Com es pot solucionar un element que realment genera conflicte polític a la nostra societat? Doncs amb un finançament singular, no? Amb un finançament específic a Catalunya, que porta anys i panys infrafinançada, que no pot sostenir, i sobretot això es va notar des de la crisi econòmica del 2008, als seus serveis públics. Doncs bé, anem a abordar aquest tema, no? I anem a posar les bases perquè realment això que genera conflicte

0: no només polític, sinó manca de progrés social, es pugui solventar. Bé, jo veig que estem gairebé, jo fa 2 anys que no em dedico a la política i estem gairebé allà mateix, no? No hem superat el debat, crec que no s'està fent prou en conjunt per fer complir un acord que Catalunya necessita, que la ciutadania de Catalunya necessita per assumir els reptes que planteja, doncs, la política, no? I les necessitats socials avui. I també veig que hi ha molta fragmentació política, molt debat, no sé si és preelectoral o és debat d'això que en diem politiqueig, diguéssim, poques solucions, poc consens cap a la solució perquè Catalunya, la ciutadania, pugui viure millor, tothom, vingui d'on vingui i pensi el que pensi. Crec que Catalunya ha de ser oberta i ha de voler acollir. També veig que hi ha un debat molt interessat, no?, cap a intentar dir que Catalunya no pot més. Sí, Catalunya pot molt sempre i quan pugui solucionar tots aquells elements que han tenallat el seu progrés social i econòmic durant moltíssims anys, no? Crec que aquesta és l'aposta, començar a resoldre el conflicte per aquells principals elements polítics que han de millorar la vida de la ciutadania. I això vam intentar fer no només des del juliol-agost del 24, sinó fins i tot amb l'acord, el segon acord d'investidura de Pedro Sánchez, on Rodalies hi era al centre de l'acord, on de Catalunya ja es va començar a tractar, i on evidentment van fer el pas definitiu cap a l'amnistia després d'haver aconseguit els indults i la reforma del Codi Penal.
1: Ara Esquerra, aquí a Catalunya, pacta apuntal a un govern del Partit Socialista. No sé si, vista en perspectiva, vostè considera que s'hauria d'intentar tornar a tendir ponts amb Junts per Catalunya. Corro el risc amb aquesta pregunta de que em digui, jo ja no tinc cap responsabilitat en aquesta Esquerra Republicana, però vaja, vostè és algú que coneix bé el partit.
0: Abans vostè em deia, estem a la vella de l'1 d'octubre, no? I com veu la situació? Si jo agafo la perspectiva de l'1 d'octubre cap aquí, diguem-ne, i sobretot si, bueno, el que et permet de vegades agafar distància, el que m'ha permès estar a l'exili i també desconnectar del dia a dia de la política, és una certa reflexió política, no? Agafar perspectiva, tenir reflexió política i estratègica. Aleshores, i digerir el que va passar, digerir el que vam fer bé i el que no vam fer prou bé. Jo crec que de l'1 d'octubre, honestament, se n'haurien de treure molts aprenentatges en positiu, hi ha una societat catalana que comparteix uns ideals de país, que està disposada a lluitar, a resistir, a tornar-hi, no? Perquè Catalunya pugui ser allò que democràticament vol ser, i aquí tots hem de poder defensar el nostre projecte, també els independentistes hem de poder defensar la independència de Catalunya com a millor solució pel futur del nostre país, però crec que també hem de fer una digestió en aquells aspectes en el que nosaltres no ens en vam sortir. I miri, els clams, vostè em demanava per Junts per Catalunya i per les aliances, i jo abans li he parlat de consensos de país, que no en veig, i veig molt poca voluntat de construir grans consensos de país per solucionar els reptes que avui té la ciutadania al nostre país. Però és que això ja ve de lluny, i el que no va ser ideal abans i després de l'1 d'octubre va ser una certa competència política, fins i tot en l'àmbit independentista. Evidentment no es pot fer independència de Catalunya i no es pot organitzar un 1 d'octubre i no es pot intentar resistir després i no es pot intentar treure el màxim rendiment polític d'això si no hi ha honestedat a l'hora de confegir a consensos, aliances, espais on es pugui parlar i debatre, sense aquesta mirada de reull per sobre les espatlles, de fer-se la competència. I em sembla que aquí hi ha una de les grans lliçons del que va passar l'1 d'octubre, abans, durant i segurament després de l'1 d'octubre. Si realment hi ha objectius comuns, si hi ha ideals pel futur del nostre país que són comuns, s'han de saber generar grans consensos, arribar a grans acords, i és l'única manera de sumar i empènyer.
1: I això ho poden fer dues persones amb la confiança trencada com són Carles Puigdemont i Oriol Junqueras?
0: Aquí sí que ja no em pertoca respondre a mi. Jo ja assumeixo la meva part de responsabilitat, he intentat fer-ho tot perquè hi hagués entesa i no me n'he sortit, i segurament també he fet coses que no han provocat el resultat esperat, no? Diguem-ne. però, escolti'm, jo animo tothom a que, i encoratjo tothom a generar grans consensos, no només en l'àmbit independentista, sinó per assumir els reptes, ara en parlàveu fa un moment, d'habitatge i altres reptes que tenen les grans ciutats del nostre país, però també els pobles petits, la ciutadania en el seu dia a dia, els mestres, els sanitaris, aquests serveis públics infrafinançats, tot això són els reptes que jo crec que haurien de requerir grans majories si es tingués una mirada llarga i una mirada àmplia de treballar pel país.
1: La Mila i la Isabel García Pagán, re, volen parlar amb vostè un moment.
2: I una pregunta molt, molt ràpida. Com veu l'ascens d'un independentisme ultra d'extrema dreta com és Aliança Catalana?
0: Clar, des de la meva opinió política i des de la meva aposta política, altament preocupant, i no se'n pot fer seguidisme, s'ha de ser valent, s'ha de ser desacomplexat i marcar clarament una línia i un límit. És a dir, no podem vestir una proposta política pel futur del nostre país des de l'independentisme que no sigui inclusiva, que no inclogui a tothom. I sembla que no ens en recordem d'allò que va fer majoritari el moviment independentista, que és el fet que persones que fins al moment no s'havien declarat independentistes des d'un punt de vista polític, van apostar per aquesta opció perquè van creure que era la millor manera de generar un futur pel nostre país, un futur social, un futur més democràtic, un futur a favor de la diversitat, de la inclusió. I és sorprenent com no es té en compte que l'única manera de forjar un moviment ampli, un moviment guanyador, un moviment que faci país, un moviment sigui des de la diversitat, des de la inclusió, des de l'acolliment, des del fet de... Si el país té reptes en aquest sentit, de remengar-nos, de ser-hi... En fi, ho lamento profundament. El nostre moviment, almenys des d'Esquerra Republicana, des de la meva posició, mai ha reivindicat una nació excloent, un nacionalisme excloent. De fet, per això nosaltres sempre hem insistit en un patriotisme inclusiu, en un independentisme pragmàtic i de construir-lo entre tots. Per això hem defensat el referèndum, per això hem defensat les urnes, perquè o hi apostem tots i totes des de la nostra diferent perspectiva de país, o no es pot construir un país començant a excloure moltíssima de la gent que hi viu i que en garanteix el seu futur.
1: Isabel.
3: La Marta Rovira pot dir que ha deixat la política, però la política no l'ha deixat amb ella, com hem pogut comprovar. A mi em disculparà, perquè probablement burxaré en una ferida, però amb la seva sortida de la secretaria general, que va ser, jo crec que, traumàtica per una gran part del partit, aquests últims dies hem conegut l'últim informe que es va fer sobre aquells maleïts cartells de... d'Ernest Maragall. No sé quina opinió té d'aquesta resolució apuntant directament o responsabilitzant a Sergi Sabrià quan vostè també havia defensat o havia exposat que les coses havien anat d'una altra manera.
0: Em mantinc amb el que jo vaig dir en el seu moment respecte a aquest tema. És a dir, jo no puc compartir la resolució que s'ha fet pública, no puc compartir tampoc el partit en un determinat moment fes una comissió específica per resoldre aquesta solució que posava en entredit tot el sistema intern de la compliance. No puc compartir doncs, que hi hagi una resolució específica, expresso, ad hoc. I així ho he fet constar al partit i també he fet constar i faré constar en els propers dies internament el que jo vaig saber des del primer moment d'aquest tema i evidentment el que em vaig fer coneixement. El partit no m'ha demanat res des de que hi va haver el Congrés, des de la nova direcció sobre aquest tema i per tant jo també tinc ganes de fer primer la feina interna que s'ha de fer sobre aquest afer i evidentment a mi em costa molt assumir que ningú m'ha demanat res quan jo tinc informació i em costa molt assumir que això el que ha generat és un resultat de tornar a carregar a les espatlles de dues persones que no tenen res a veure específicament amb aquest fet concret. Però he de seguir els procediments perquè respecto moltíssim Esquerra Republicana, l'organització i tot el seu àmbit d'ètica, diguéssim, i de compliance que té disposat, un dels primers partits polítics a fer-ho i per tant he de donar exemple aquest respecte que tinc per l'organització i per tant tot això jo ho aportaré internament i bueno, veurem on arribem.
1: Marta Rovira, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Aquí Catalunya. Sabem que no es prodiga massa pels mitjans de comunicació des de fa un temps, així que doble agraïment.
0: Puc afegir només una coseta del tema dels cartells del Maragall, perquè aquests dies també he estat veient les declaracions públiques. Jo torno a demanar disculpes, perquè això va passar quan jo era responsable de l'organització, estava ocupant una responsabilitat important, la de la Secretaria General, i per tant ja ho vaig fer en el seu moment, assumir la responsabilitat que em pertoca, encara que jo no vaig ser autora material d'aquesta vergonya, però va passar dins l'organització, i assumir les disculpes, fer-les extensives, no només a la família Maragall, que ja ho van fer en el seu moment, sinó també a totes les persones que estan en aquesta situació tan difícil de tenir algun familiar o d'estar patint l'Alzheimer. Aquest és un fet que lamentablement va passar i que no hauria de tornar a passar, i estic convençuda que Esquerra Republicana farà el possible perquè això no es repeteixi. Moltíssimes gràcies.
1: Marta Rovira, gràcies i enhorabona. No sé si es diu enhorabona quan algú l'amnistien.
3: No. No estem avassats.
1: Clar, no sé com va això, però vaja. En tot
2: sí,
1: cas,
2: per la part de tranquil·litat que porta.
1: Entenc que s'ha tret un pes del damunt. Gràcies, clar. Que vagi bé.
0: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Adeu, en un minut en parlem de tot això.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I supem a les millors taules del món.
6: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
13: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
14: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Un minut passa de les 9 del matí.
15: Hem de poder ser capaços de fer un primer reial decret amb mesures que coincidim tots i seguir treballant per posar-nos d'acord amb altres. Es torna a posar la càrrega al petit propietari. Clar, nosaltres és una posició complicada, sí.
16: ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Y es lo que hay.
17: Una opció inèdita que no té cap altra comunitat autònoma. Vam dir en aquesta cambra que ho faríem tot el que poguéssim fer, sí.
18: Va remolc, com sempre, de l'agenda mediàtica. Som-hi corrents per part seva, no? I a fer pedaços davant d'aquests problemes perquè estan a l'agenda mediàtica del nostre país.
19: Més enllà d'encertada o no, doncs ara mateix seria una gota en un oceà.
20: Tot suma, però tenen un impacte molt petit. És com voler aturar un tsunami a Galleres, perquè el problema de base és l'especulació.
21: Poc més de 100 milions d'euros per pagar preus desorbitats, habitatges que haurien de tenir el preu regulat.
14: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
1: Missió impossible, això d'intentar aprovar un decret d'habitatge, però vaja, Pedro Sánchez sempre té conills al barret i sempre se'ls treu. Ara això de partir en dos aquest decret de l'habitatge, amb un, el primer, el que ja s'ha publicat al BOE, l'altre encara no, el primer és el que té més visos de poder prosperar, és el que creu o considera que Junts i també el PNB podrien donar-hi suport, i aquí la clau ara és també saber si Podemos no se'n despenja d'aquest. I després hi ha l'altre segon decret, on hi va tot allò que sap que Junts i el PNB no se'n passaran, com per exemple convertir en indefinits tots els contractes de lloguer.
3: I a més fer-ho en aquest ordre que han fet, o sigui, avui han publicat el que prorroga els contractes per 2 anys i l'altre el publicaran demà, perquè sempre preval l'última norma publicada, i com que l'altra és contradictòria amb aquesta, perquè el que fa converteix els contractes en indefinits, si ho haguessin fet al revés, els haguessin limitat en comptes d'ampliar.
1: Clar, però això pot ser que duri només un dia, perquè divendres és quan es vota el Congrés,
3: no,
1: i això
3: si
1: pot decaure.
3: No, però la situació d'inseguretat jurídica comença a ser palmària amb el tema de l'habitatge. Costa molt de saber quina és la llei aplicable. Us en recordeu que quan va haver-hi la pròrroga dels habitatges, tot va ser demaneu la pròrroga de l'habitatge durant aquest mes, és perquè així seria aplicable. Hi havia molts experts que deien que aquí hi havia una falla legal. El govern està està molt en fals a l'hora d'aplicar totes aquestes mesures. Sobta veure que tot el que no s'ha fet fins ara s'hagi de fer correcuita en 8 dies, no?, després del desnonament de la Mari Carmen. I bueno, reafirma una altra vegada aquella idea que era que aquest govern es va construir amb la fal·làcia de que hi havia una majoria progressista, que no és certa, i ho estem veient just al final de la legislatura amb aquest tipus de mesures. Ara està per veure si el que preval és posar o ser pragmàtics per posar un pedaç, perquè no deixa de ser un pedaç, a l'emergència habitacional, o el que preval és l'emergència electoral d'alguns dels partits.
1: I si agafeu la bola de vidre, considereu que serà més problemàtic Junts o Podemos en aquesta votació d'aquest decret?
2: Jo crec que Podemos.
3: Jo crec que en la primera votació Podemos, però llavors potser els hem de preguntar amb ells també, amb aquella estratègia que plantejava Gabriel Rufián feia uns dies, que deia anem a màxims i que es retrati la dreta, doncs qui va a màxims en aquest moment és Podemos i s'haurà de retratar l'esquerra.
1: De fet, nosaltres aquesta setmana conversàvem amb el Pepe Zaragoza, veterà diputat del PSC al Congrés, i al final va arribar a dir, necessitem més els vots de Junts, els 7 diputats de Junts, que no pas els de Podemos. I afegia, també els necessitem els de Podemos, però tal com està ara mateix l'aritmètica parlamentària, inclús amb una abstenció dels 4 diputats de Podemos, podria acabar sortint endavant aquest decret. Yeah. Si no es posa ningú malalt, si ningú s'equivoca a l'hora de pitjar el botó, perquè va, empat, i amb 4 abstencions de Podemos, és a dir, encara que ho fessin amb la pinça al nas, sense haver de donar suport, només que no diguin que no, això podria tirar endavant. Clar.
2: Jo vaig mirant ahir els 10 punts principals que hi ha entre els dos decrets, que són 10 mesures que fa 3 anys només s'haguessin plantejat com impossibles d'aconseguir, perquè en el tema de l'habitatge el que ha passat és que hi ha hagut una inèrcia i cap dels governs que hem tingut fins ara ha volgut entomar aquest problema d'una manera decidida, perquè hi ha molts interessos creats a l'entorn de tot aquest mercat de l'habitatge. Llavors ha costat molt establir quines podien ser unes línies d'actuació, i si us fixeu, tot el plantejament que s'ha anat fent, totes les modificacions que s'ha fet a partir de la llei d'habitatge, justament, han topat amb unes resistències feroces. De fet, en aquests moments, la llei d'habitatge, que ja porta anys vigent, no s'aplica a una part d'Espanya, perquè els governs autonòmics del PP, que tenen la potestat de designar quines zones del mercat immobiliari són tensionades, no ho fan, i per tant no s'apliquen els topalls que preveu la llei als lloguers d'aquestes zones. Ara està sorgint, però el risc que hi ha és que políticament aquest problema s'enquisti d'una manera que cada vegada resulti més difícil resoldre'l, perquè el problema es va fent més gran i les mesures necessàries per resoldre seran cada vegada més radicals. De fet, a Berlín ja s'està parlant, ha guanyat les eleccions un partit que proposa expropiar habitatges dels fons dels grans fons buitres, de les grans empreses immobiliàries que acumulen habitatge i que especulen amb l'habitatge.
1: Però per expropiar has de tenir quartos.
2: No,
0: s'ha de pagar.
2: Sí. No,
1: dir, però l'administració ha de poder volcar tot un seguit de recursos.
2: Per totes aquestes medides, les mesures que té el decret que ja s'ha aprovat, totes aquestes mesures comporten diners, i comporten molts diners, perquè són crèdits a zero interès...
3: I pèrdua d'ingressos,
2: perquè també hi ha bonificacions fiscals, etcètera. Tot costa diners. No es pot resoldre un problema sense diners. No, però jo m'anava a la part de la disputa ideològica. És a dir, a Berlín la ciutadania ha votat una proposta que fa només 3 anys era anatema. Ja. Que és expropiar, o sigui, és afectar la propietat privada, afectar-la, expropiar habitatges.
1: Llavors, aquí en aquest punt, la gran preocupació que té Junts...
2: Aquí no es planteja això, però ja es planteja per exemple...
1: Però està canviant, i està canviant fins i tot Junts també, dient, escolta'm, clar, si prohibim els fons buntó.
2: Junts no parlava del fons buntó fa 4 dies.
3: Perdona, el PSOE es va abstenir fa 15 dies amb una proposició de llei de Sumar on es prohibia la compra de pisos per part de fons buntó. Estem parlant de Junts, però és que va ser el PSOE qui es va abstenir. Sí. Vull dir, això no va sortir endavant per l'abstenció del PSOE.
1: És que és molt probable que el PSOE estigui més còmode amb, la, amb els plantejaments que fa Junts en aquest capítol de l'habitatge que no pas amb les propostes de Podemos. Ja no, sumar aquí sí. Neda com pot o fa els equilibris que pot per intentar...
2: El que passa, el que...
1: Vaja, no quedar retratat precisament per Podemos. No?
2: El que passa és que la dinàmica del mercat que tenim és una dinàmica absolutament boja. És a dir, els preus estan pujant, els salaris estan baixant relativament, perquè els salaris estan perdent pes dins del PIB i capacitat adquisitiva, i per tant cada vegada hi ha més gent que queda fora de poder comprar un habitatge.
1: Però la constatació amb tot això és que tot el que s'ha anat fent fins ara no ha servit per res. I ara us poso l'exemple les declaracions de la Colau d'ahir, dient, escolta'm, jo m'he separat, no he pogut seguir pagant el lloguer del meu pis, m'he anat
2: a compartir
1: pis amb un familiar. També això és la constatació del seu fracàs, no? Perquè al final ell arriba a l'alcaldia de Barcelona
2: però
1: dient...
2: No podem...
3: jo no barrejaria circumstàncies personals
1: no.
3: I
1: em refereixo...
3: Una situació habitacional.
1: Dic que és un símbol.
3: Ho fa ella.
1: Clar, em refereixo que al final ella s'ha convertit també en símbol de la lluita contra l'habitatge i ella mateixa, al final, explicant això, acaba assumint que les seves pròpies polítiques d'habitatge no han servit perquè la gent no sigui expulsada de casa seva i no arribi a pagar un lloguer.
2: Però no podem atribuir a Ada Colau el fracàs de la política d'habitatge
1: perquè
2: la primera que va plantejar-se que s'havia de...
1: No estic dient que Ada Colau sigui la responsable del fracàs de les polítiques d'habitatge.
2: Estic dient
1: que tot i voler-ho fer molt, sí. Tot i que, vull dir que és molt difícil perquè és endèmic aquest mal, fa molt de temps que no s'ha fet.
3: Clar, sí, Marina,
1: llavors ara són tot pedaços.
3: Però, bueno, són tot pedaços i moltes mesures que es van aplicant i que s'han agafat hem agafat de referència, per exemple, el topé de lloguers a Berlín no ha funcionat, i que no ha funcionat la prova és la proposta de Die Linke, que estava a punt de desaparèixer i resulta que
2: no ha funcionat suficient,
3: o ha funcionat per topar el lloguer, però ha provocat uns efectes col·laterals, uns efectes secundaris que són més greus que el benefici de topar el lloguer.
2: Perquè això és el que ens hem trobat també en la llei d'habitatge, que quan tu regules un àmbit se t'escapen pels forats, per exemple el lloguer de temporada.
3: Sí, però a veure, el forat de lloguer de temporada no era un forat.
2: Era
3: el mar Mediterrani, no era un forat allò, era evident, tothom ho sabia. Sí. Es va dir, el PSOE no va voler posar-ho, Sumar ho havia avisat, diguéssim, tothom ho sabia que allò passaria. Em refereixo més a les mesures d'intervenció sobre el mercat, que hi ha pros i hi ha contres a totes aquestes mesures.
2: Clar,
3: i s'ha d'avaluar molt què és el que pesa més. O sigui, tu pots avançar molt en contenir el preu de l'habitatge, no rebaixar sinó contenir, però després els efectes col·laterals igual poden ser més greus, que tampoc no et solucionen la situació.
2: Però el problema és que si no se regula i si no intervens, les lleis del mercat no resolen, sinó que agreugen el problema i l'agreugen d'una manera tremenda. Ara ja no són les rentes baixes les que no tenen accés a l'habitatge, cosa que era molt injusta. Ara ja són també les rentes mitjanes. I quan algú diu no, és que els que estan preocupats per l'habitatge són els joves i els grans, perquè la gent que ara té salaris justets i precarietat laboral i que té 40 anys quan es jubile dintre als 60, si està de lloguer, és molt diferent a de si té la vivenda en propietat. És molt diferent haver d'afrontar una baixada salarial com representa normalment la jubilació, i més per aquestes generacions d'ara que tenen salaris molt baixos i que tindran pensions molt baixes, haver de fer front a un increment permanent del preu del lloguer.
3: Però, llavors, fixa't que estem debatent sobreviure amb un lloguer quan el problema de l'habitatge és que ens podríem anar a la crisi del 2007 i amb aquell canvi que es va fer de l'accés a les hipoteques, si no tenies un contracte indefinit, si no tenies un avalador, si no tenies ingressos garantits, no pots fer la hipoteca pel 100% de l'habitatge, les hipoteques són de 25-30 anys, abans podies arribar fins a 40-50 anys, vull dir que l'accés a aquestes hipoteques s'ha endurit. I en un mercat laboral on hi ha moltíssima més estabilitat, moltíssima més precarietat, el gruix de gent que podia optar
2: ja
3: llavors
2: no,
3: amb una
2: ja
3: hipoteca
2: no.
3: ja no pot. Llavors tenim moltíssima més gent optant al mercat de lloguer i això ha fet que, evidentment, no hi ha l'oferta necessària i els preus pugen. Vull dir que al final tot està interconnectat.
2: Clar, però llavors què fem? Se fan intents d'apaivagar tota aquesta crisi amb mesures parcials sobre el mercat. primer no es volia intervenir sobre el mercat. Ara ja s'ha intervenit sobre el mercat, perquè quan la Generalitat ofereix diner públic per pagar l'entrada d'un pis a un jove, ja és intervenir
1: sí, sí,
2: sobre el mercat.
1: Sí, aquesta és una mesura molt novedosa la que va proposar.
2: Molt novedosa, sempre que cuidado. Sempre que cuidado.
3: Els que tenim una edat, aquí la Mila sí, i jo, bueno, ho hem vist amb campanyes electorals, Artur Mas, proposant que comprava ell els pisos, eh?
1: Faltarà que es compri, però no feia. Però no faltarà que es faci.
3: Perdona, el 2003 va ser i no va governar, però vull dir que aquesta mesura d'ajudar en la compra del pis i que el pis als 50 anys passés a ser...
2: No, la novedosa ara per mi és aquesta de compra conjunta. Perquè ja no és la de 20%. Una cosa és el crèdit a zero interès del 20% per joves de més de 35 anys.
3: No, la compra,
2: la compra conjunta.
1: Que durant 50 anys comparteixes la titularitat del pis.
2: I després pots comprar la part de l'administració o li pots vendre la teva a l'administració i aquell pis sempre serà de protecció oficial. No, aquesta és novedosa. Però fixeu-vos, són tot, diríem, intervencions sobre el mercat per intentar condicionar el mercat, però jo em temo que en un bé tan escàs com és l'habitatge, en un increment de població com el que estem tenint a Catalunya o als llocs on hi ha increment de població, totes aquestes mesures poden amortiguar una miqueta la tendència, però si no es fan mesures més serioses i la part més important és construir realment un parc d'habitatges de públics.
1: En això està el govern de Salvador Illa, com a mínim això van prometre, uns 50.000. Nosaltres hem parlat fa un moment amb la consellera d'habitatge i ens deia, n'hem fet un de cada quatre.
2: Sí, a Berlín estan comprant edificis sencers l'administració, però edificis... Quan va un fons voltor a comprar un edifici, va l'administració. Clar, això és un problema de diners, però no hi ha cap problema tan greu com aquest que es pugui resoldre sense diners.
4: Això... algú ha de pagar.
1: Per seguir, clar, estem veient tot un seguit de mesures que es proposen en aquest decret d'habitatge del govern de Pedro Sánchez. En aquest sentit, Catalunya ha estat capdavantera en totes aquestes propostes del govern de la Generalitat. Ja fa temps que ha impulsat moltes d'aquestes polítiques. Pol Valero, què tal, com estàs?
12: Bon dia, Marina.
1: Copiant una mica o seguint l'estela de Catalunya amb aquest decret Mari Carmen.
12: Sí, el tema és que el que passa aquí a Catalunya... Per demografia, per urbanisme, també per teixit econòmic, és que crec que en la crisi de l'habitatge anem un parell de pantalles endavant a la resta d'estat, tant en l'impacte com també després en comportament electoral i en les solucions que s'han proposat. Una comparació, el cas Mari Carmen, per nosaltres podríem dir que va ser la casa Orsola.
1: Sí,
12: fa gairebé 2 anys d'això ja que ens vam posar les mans al cap. Clar, l'efecte capital del cas Mari Carmen ho amplifica tot molt més, però la idea és aquesta, que anem 1 o 2 anys davant de la crisi de l'habitatge i ja hem començat a aplicar algunes solucions que ara s'han incorporat en aquest decret. Per exemple, congelació de preus. Aquí tenim el topall en vigor des del març del 24, ja es van començar a declarar zones tensionades, aprofitant una llei d'habitatge estatal. Catalunya va ser la primera comunitat que es va acollir a aquesta llei per declarar zones tensionades. Ara mateix n'hi ha en vigor, hi ha 271 municipis que ho tenen i s'ha demostrat que en aquests 2 anys que ha durat el topall, els contractes de lloguer nous a les zones on hi ha topall han baixat un 1,3% de preu. A Barcelona, els contractes nous que es firmen ara són un 4,7% més barats que abans de l'entrada en vigor del topall, i en canvi, on no hi ha topall, els contractes nous són un 9,5% més cars.
1: Clar, aquí la cosa és si això ha fet, que és el que diuen els contraris aquest topall de preus, si això ha fet que es treguin del mercat de lloguer tot un seguit de pisos perquè els propietaris diguin això ja no em surt a compte.
2: Jo crec que hi ha hagut uns miratges en les estadístiques. Un d'ells, el primer, va sortir de seguida el sector immobiliari i diu ara hi ha menys pisos en oferta de lloguer. Uh-huh. El que havia passat, simplement, és que hi havia menys rotació.
12: Exacte.
2: Que la gent pot perllongar i pot quedar-se a casa seva i no ha de canviar constantment de lloguer per anar a buscar un lloguer més barat, pot quedar-se en el que està i llavors, per tant, aquest pis en el que està ja no surt a lloguer. O sigui, anar als portals a mirar quants pisos de lloguer hi ha és una fal·làcia, perquè hauria de ser... és a dir, el millor és que la gent pugui continuar amb el lloguer que ja té i pugui continuar durant anys en la casa que està perquè està confortable i paga una renda assumible. I això és el que va passar, que es va reduir el nombre de pisos que sortien en oferta de lloguer perquè hi havia menys rotació.
1: Catalunya, que també ha estat... Digues, perdona, Isabel.
3: No, bueno, a veure, augmenta la resta de lloguers, efectivament hi ha menys rotació, però també hi ha menys construcció residencial, perquè si tampoc no la pots posar a lloguer o has de, o els teus beneficis, diguéssim, de posar-los a lloguer,
2: pues
3: són
2: això
3: inferiors.
2: És una oportunitat de guanyar aquests solars per fer després habitatge social, perquè si deixem que siguin pisos de renta lliure i després la gent no pot arribar-hi, bueno, arribarà un punt que haurem de decidir què fem amb el sol que queda.
1: Catalunya també ha estat pionera en aquest mar mediterrani que deia la Isabel, que és el lloguer de temporada, el lloguer d'habitacions, uh-huh. Tot aquest forat majúscul.
12: Amb el topall es va veure que hi havia dos forats per esquivar-lo, que eren el lloguer de temporada i d'habitacions. Aquí a Catalunya estan tapats des de l'1 de gener del 26, tot i que si parles amb sindicat de llogateres et dirà que per falta d'inspectors encara no està tapat del tot a la pràctica, però bueno, en la regulació no permet que se superi el topall de preu a les zones tensionades a un lloguer de temporada, obliga a acreditar el motiu per fer un contracte d'un a 11 mesos. A més, és molt restrictiu, considera que estudis, feina o, per exemple, un tractament mèdic no s'ha de tractar com a lloguer de temporada, és lloguer d'habitatge habitual, i el lloguer d'habitacions igual. A les zones tensionades, la suma del preu de les habitacions no pot superar el topall. Això és una regulació que ja tenim en vigor a Catalunya i que ara inclou el decret.
1: Ara el Pol ha tocat la tecla, també. Al final, tu pots regular moltíssim, però si no tens capacitat per fer complir la norma, tot això s'escapa, no?
2: Per això tot.
1: Sí.
3: Bueno, és el que està passant efectivament a les comunitats autònomes on governa el PP, però a veure, és que Catalunya no només és pionera ara en l'aplicació de la llei d'habitatge, sinó que sempre ha sigut pionera en la legislació sobre l'habitatge, sobretot també sobre l'emergència de l'habitatge, amb vots que ara semblarien estranys, en contraris fins i tot del PSC, perquè cada vegada que s'ha legislat a Catalunya sobre l'habitatge, governs del PP o del PSOE a Madrid han portat les normes al Tribunal Constitucional. Vull dir que el que deia la Mila al començament, de que fa 3 anys probablement no ens haguéssim plantejat cap de les mesures que estan ara en aquests decrets, tampoc no fa tant de temps, diguéssim, que el PSOE, per exemple, recorria cada vegada que Catalunya votava o tirava endavant iniciatives per pal·liar aquesta emergència habitacional. Sorprenentment, alguna d'elles impulsada amb anava a dir Convergència i Unió, Junts,
1: o
3: derivades al capdavant i amb vots del PSC atenent més al recurs del govern espanyol que no a la situació a Catalunya. Hi ha les circumstàncies personals de cadascú, sí, i l'escletxa és unipersonal, perquè cada un de les persones que es troben amb un problema d'habitatge o d'accés o de poder mantenir la seva situació dintre un habitatge que no és seu perquè està de lloguer o que no és seu perquè està hipotecat, són personals. O sigui, és que els desnonaments que estem veient aquests dies, dius, i això es podria haver evitat amb un decret antidesnonaments? Doncs no ho sabem, perquè segurament el de la Mari Carmen no es podia evitar, encara que estigués la moratòria activa. Vull dir que són circumstàncies unipersonals, i cada desnonament i cada situació d'emergència és un drama, però és que són drames unipersonals a les quals les administracions han de donar resposta. I aquí la pregunta és, les comunitats del PP no apliquen la llei d'habitatge a l'hora de fer el topall de lloguers, per exemple, però aplicaran la llei i aquests decrets a l'hora de respondre a l'emergència? O sigui, atendre a donar una alternativa habitacional, atendre a totes aquestes circumstàncies personals? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer.
12: No, això, el que ara apuntaves també és un altre punt, una altra tònica que s'ha repetit molt en aquests anys, que és Catalunya és pionera legislant, però després ve el Tribunal Constitucional, perquè, de fet, el topall de preus, Catalunya ja havia intentat fer el seu topall de preus, les seves zones tensionades amb una llei pròpia d'habitatge, però el Tribunal Constitucional la va anul·lar, igual que va anul·lar parts de la llei 24-2015 que s'ha d'oferir lloguer social abans de desnonar, o més recentment la prohibició de tallar el subministrament elèctric a persones que no el podien pagar i eren vulnerables.
3: Mm-hmm. Perdona, no ve el Tribunal Constitucional, ve el govern central recurrent, i com que recorre el govern se suspèn automàticament. Vull dir que si el govern sigui amic o enemic no recorre, aquestes normes haguessin estat vigents.
1: Per una qüestió competencial. També hi ha una cosa aquí. Ara estan suant la cancel·lada per aprovar aquests decrets, però és que d'aquí 4 dies potser...
2: Hi haurà un altre govern.
1: Ve el PP i Vox.
2: Sí, però això passa per tot, eh?
1: No, que sí, que passa per tot. Però
2: això serà un delta baix.
1: Que és sorprenent l'actitud que està tenint el Partit Popular en això de braços absolutament creuats, de dir, això no va amb mi, i ja us ho fareu, no? Com veient-les venir d'una manera brutal, com si aquesta crisi d'habitatge no els interpel·lés amb ells també, de manera directa.
2: Diu, el que no s'ha fet en 8 anys no podran resoldre ara en un dia, com si ells no haguessin tingut oportunitat. Ells van contribuir extraordinàriament, perquè recordem les contrarreformes que va aplicar el govern de Mariano Rajoy després de la crisi del 2008, que van afectar tota la precarietat laboral que hem tingut, va ser, i la manera com vam sortir de la bombolla. Les vivendes de la Sareb les haguessin pogut convertir en vivenda pública immediatament i no es va fer en cap moment. I, a més, durant els governs del PP es va evaporar el, com 200.000 habitatges que havien sigut construïts de protecció oficial i que van perdre la condició de protecció oficial i que només calia fer una llei que digués passen a ser indefinits com a protecció oficial, i no ho van fer cap moment.
3: M'encanta la frase de la Mila, només calia, perquè el només calia ho podíem aplicar a totes les circumstàncies
2: que estem
3: veient aquests dies. La passada legislatura també hi havia una majoria progressista sense dependre
1: d'això. Ja t'ho deia jo.
3: El només calia ho podem aplicar, només calia a l'habitatge i només calia derogar la llei Mordassa i només calia.
1: Pol, alguna cosa més?
12: Catalunya també ha estat pionera en la regulació de la compra especulativa. Aquesta sí que no s'ha acabat d'implementar, sinó que només s'ha plantejat amb un acord dels comuns i el govern, un text que va acabar donant suport també a Esquerra i la CUP. Aquest text, però, a principis d'agost el Consell de Garanties Estatutàries va emetre un informe jurídic desfavorable i ara s'estan negociant una mica de canvis. Ara el decret aquest també incorpora que els fons i les empreses no puguin comprar pisos i blocs per un valor massa barat per no especular. I una altra cosa que aquí a Catalunya ja es fa des de fa un any i que també ahir semblava que aquest decret ho incorporava, amb unes condicions pràcticament iguals, són els préstecs emancipació, que això és l'Institut Català de Finances, proporciona a una persona jove el 20% del valor de l'immoble, l'entrada del pis, el que no cobreix la hipoteca, i després quan la persona ha acabat de pagar la hipoteca ho torna a interès zero i aquell pis passa a ser de protecció oficial de manera permanent.
1: Pol, abans de deixar-te marxar, tenim un altre robatori de coure.
12: Un altre avui,
1: aquest matí n'hi ha hagut un altre, s'ha hagut de tallar la R7, ha estat a Montcada, Bifurcació i Cerdanyola, que també és un punt sensible, perquè n'hi ha diversos, vaja, aquesta setmana també.
12: L'estadística és un al dia, no? Doncs sí, sí. Anem mantenint la mitjana.
1: Exacte, es va mantenint el ritme. Permeteu-me anar cap al Parlament. No sé, company, si puc anar cap al Parlament. Sí, Xavier Balló, què tal? Com estàs?
5: Hola, què tal, Marina?
1: Perquè hi ha el debat de política general en marxa i tu em deies que hi havia notícia relacionada amb Junts.
5: Sí, correcte. Està intervenint ara mateix la cap de llista, la cap de files de Junts per Catalunya, Mònica Sales, en aquest debat de política general, que està tenint un discurs molt contundent contra el president Salvador Illa i el seu govern. I la novetat és que, per primera vegada, Junts proposa reprovar el president de la Generalitat. Ja sabeu que és una figura aquesta de la reprovació que pot fer el Parlament, que normalment es dirigeix cap a consellers, però Mònica Sales ha dit que el president Illa considera que és el pitjor president de la història de la moderna de la Generalitat, que hi ha problemes de gestió, l'acusa d'incompetència i que tampoc defensa prou els interessos de Catalunya davant del govern espanyol, sinó la inversa, i per tant considera que el Parlament en aquest mateix ple del dijous ha de pronunciar-se sobre si reprova o no el president de la Generalitat i convida els seus socis Esquerra i a Comuns a fer-ho. Sentim.
6: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat. És una decisió excepcional. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
1: Que és veritat, Xavi, que això que dèiem, que al final és una mesura estètica. M'agrada perquè la Isabel García Pagán anava fent cares.
3: Bueno, sempre faig cares, Però és que si proposes reprovar, el que podries fer és presentar una moció de censura. El que passa és que no tens un candidat, no?
1: Que no sigui això també una manera de pressionar perquè estiguin pensant en donar suport a aquestes mesures d'aquest decret d'habitatge del Partit Socialista i diguin, mira, per una banda, con una mano aprieto, con la otra suelto, no?
3: Segueixo amb la teva imatge, però això és una mica de Junts, són dos pistes, dos ambientes, diguéssim. vull dir, saben perfectament què és el que han de fer a Madrid i que els seus vots a Madrid són absolutament indispensables i tenen un problema a Catalunya de dir, lideratge visible, per molt que Mònica Sales avui sigui la portaveu en fer aquest aquest anunci. També recordem altres, en altres anys, quan el portaveu o el president del grup parlamentari era Albert Batet, també deixava esturats amb algunes propostes per la seva duresa, però són discursos en aquest moment. Junts ha de resoldre exactament què és el que vol ser el Parlament de Catalunya.
1: Al costat de la Balló hi tinc la Laura Pons. Laura, tu vens a parlar-nos del Junqueras. El Junqueras s'ha pronunciat sobre els decrets de Pedro Sánchez?
7: Sí, s'acaba de pronunciar aquí als passadissos del Congrés. Abans que comencés aquest ple al Parlament, el president d'Esquerra Republicana el que ha fet és confirmar que votaran a favor dels dos decrets que va aprovar ahir el Consell de Ministres per fer front a aquesta emergència habitacional. Crec que tenim el tall, el podem escoltar.
8: Nosaltres votarem a favor de tots els decrets que ajudin a pal·liar el drama de l'habitatge. Ara em sembla que també és la nostra obligació i el nostre dret dir que aquestes mesures ens semblen clarament insuficients.
7: Els republicans, Marina, lamenten que el govern no hagi sigut més valent i consideren que les mesures són un pedaç perquè no resolen la qüestió de fons de l'habitatge.
1: Abelló, Laura, gràcies a tots dos.

0: enteros salimos a la calle el
1: pasado... Pregunti d'ensenyament en aquest moment amb la gent acampada a Sol, també parla de la dificultat que deu tenir Podemos per situar-se.
2: Mateix, també.
0: De los ojos de la gente, en la esperanza. Y eso es porque cuando la gente toma las pancartas, cuando la gente acampa, cuando la gente hace huelga, se da cuenta de que cuando le da la mano a una compañera, a un compañero y pelean juntos, las cosas que hace unos meses parecían imposibles, hoy se vuelven posibles. Y ustedes, mientras la gente está en la calle exigiendo terminar con el negocio de la vivienda, lo único que están intentando hacer es trampa, troceando el decreto Mari Carmen que el sindicato de inquilinas les ha pedido que traigan completo, para intentar frenar la movilización social y para intentar lavarse la cara. Ya vale, vicepresidente, esta vez no va a colar. Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, y empiecen a tomar medidas estructurales como la expropiación de las viviendas de los fondos buitre. Si no lo hacen por amor, háganlo por lo menos por interés electoral. Muchas gracias.
2: Doncs ja tenim aquí la notícia de moment. Podemos dient que ho porten tot junt o no. Clar, aquí són els grisos, eh? Vol dir que votaran que no directament o que miraran cap a l'altra banda i s'abstindran?
1: No ha dit això. Bueno, és el posicionament davant del que pugui passar la votació de divendres.
2: Però vaja, ells ho consideren una trampa, aquest trossejament. La votació demà passat no queda tant, no queda gaire, no queda gens, de fet, i de moment Podemos que s'hi posa bastant de cul, no? Amb això haurem de seguir explicant ben bé què vol dir això de dir que no serà el president del govern, que no hi és en aquesta sessió al Congrés, perquè està preparant la seva reunió amb Macron. Isabel García Pagán, Milagros Pérez Oliva, moltíssimes gràcies a totes dues.
3: Igualment.
2: Que vagi molt bé. Abans de marxar dos minuts a la publicitat, us hem d'explicar que investiguen una presumpta agressió sexual que hauria passat diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. Els Mossos s'ho estan mirant, això. Ho ha avançat a Metròpoli, ens ho han confirmat aquí, els Mossos d'Esquadra, la Divisió d'Investigació Criminal del cos s'ha fet càrrec d'aquest cas. Això hauria passat en un polígon industrial de Sant Adrià del Besòs. Aquesta és la notícia que tenim ara mateix. Un parell de minuts i desmuntem l'extrema dreta.
4: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
7: Ser Catalunya a Barcelona.
8: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
10: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
11: ¡Qué calor!
10: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. LaTiendaHome.com.
12: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en BankInterEmpresas.com lo lejos que podemos.

0: què t'ha passat? Qui t'ha canviat, Josep Maria? Clar, que jo pensava ara, amb l'Esquerra Alternativa, que vols que surti canònica una presentació amb ordre i criteri. Va, que avui volem parlar, volem fer-nos ressò d'un documental inèdit sobre el Valle de los Caídos. Ara parlarem amb el nostre convidat d'aquí una estona, perquè déu-n'hi-do com estem tenint blanquejaments del franquisme últimament aquí a casa nostra. Però abans, Manel Delgado, Poseídas. Totes les ciutats estan... Totes les ciutats estan posseïdes.
1: Sí.
0: El llibre que vas presentar ahir i que de fet connecta molt amb l'actualitat que estem vivint aquests dies, perquè tu aquí critiques els intents de control dels poders econòmics que es disfressen de polítiques d'urbanisme i que acaben al final responent als interessos d'uns quants només per revaloritzar els barris i acabar expulsant la gent de casa seva.
1: En definitiva, la qüestió, la tragèdia és com aconseguir que un canvi urbanístic no sigui un canvi immobiliari. Bueno, una operació urbanística no sigui al capdavall una operació immobiliària, que és el que passa sempre, encara que els urbanistes i arquitectes posin la millor de les seves voluntats. Però és el que hi ha, és el mercat, que al capdavall és qui té l'última paraula, però pues, sí, jo crec que pràcticament de tot.
0: I tu això ho has estat analitzant en la teva faceta d'antropòleg i compares diverses ciutats. A Barcelona, què?
1: Barcelona, pues, ja sabem el que hi ha. O sigui, hi ha canvis polítics, evidentment no tinc la més remota intenció de dir que són equivalents, però a la pràctica les dinàmiques de depredació de la ciutat i d'entristiment de la ciutat tampoc han canviat tant, perquè et dic, perquè de banda dels canvis polítics, que evidentment està claríssim, jo voto, o sigui, que quedi clar que no estic fent una impugnació a la qualitat. El que dic únicament és que els imperatius que marca l'economia i particularment la llei de l'oferta i la demanda fan que el que es pugui fer des de la política sigui relativament poc.
0: M'interessa com a antropòleg com ens expliques el que ha passat amb el cas de la Mari Carmen, com això ha acabat sent el clic, un clic que desperti un altre cop les protestes al carrer. Per què? Amb una dona desnonada al Retiro, que sí que les imatges eren molt impactants, perquè la veiem com la traien amb una llitera, amb una ambulància, però no deixa de ser una pensionista desnonada al barri del Retiro de Madrid, quan aquí, just els mateixos dies, estàvem parlant que l'Olga de l'Hospitalet, un barri perifèric d'aquí de l'àrea metropolitana, s'havia suïcidat després que la desnonessin. És a dir, què fa que un cas sí que acabi movent la massa social?
1: És el que diuen l'espurna, que és sempre d'una forma o altra improvisada. Què ha convocat això de la campada de la Porta del Sol?
0: El sindicat de llogateres. En canvi, aquí, a Plaça Catalunya, que des d'ahir hi ha gent dormint, nosaltres ens hi hem atensat ahir a la tarda els companys del balcó, aquest matí nosaltres, i ens diuen que quedi clar que nosaltres no responem a cap crida, que això és espontani.
1: És el que anava a dir. A mi el que m'interessa... És que, en definitiva, l'actualitat imposa una orientació a l'hora d'interpretar el que jo hi he aportat, però amb molt més que una problemàtica que està a la camp de passa i sobre la que tampoc tinc res especialment original a dir, a mi el que m'interessa, justament, és les conductes col·lectives, allò que deien l'acció de masses, que respon a lògiques que no són previsibles. Allò del 15M, no? Jo tornava a casa, pim-pam, jo sopar, hòstia, poso la tele i de sobte s'havia liat no sé què. Això no ho havia convocat ningú. I, en canvi, nosaltres hi parlo en primera persona, les organitzacions, tal, es podem un fart de convocar coses a les que no atén ningú. Això a mi em fascina. Com de sobte hi ha una mena de lògica que és la que fa que jo mateix em vegi arrossegat per...
0: Però quins ingredients es necessiten per aquest caldo?
1: Pues una predisposició que fa que en determinades circumstàncies un estat d'ànim larvat que està allà, que funciona com una mena d'ambient de líquid amniòtic, de trobi una oportunitat per expressar-se. I això sovint, bueno, jo crec que gairebé sempre és la conseqüència d'esdeveniments que no estaven previstos a l'agenda del dia. Uh-huh.
0: David, Joan.
2: Sí, no, estava pensant, per exemple, que una de les manifestacions més importants que hi ha hagut a Catalunya en els últims anys va ser la manifestació en defensa del dret a l'habitatge. Ho va ser, però aquella manifestació, que podria haver estat un punt d'inflexió, no va servir per buscar el punt d'inflexió que segurament buscava el moviment i molta gent inserida en aquest moviment. I en canvi ho ha estat, com deies tu, un cas particular a Madrid, quan aquí, i els companys periodistes que seguim, no, l'actualitat catalana, sabem que hi ha molts casos que podrien haver estat equivalents al de la Mari Carmen, però a vegades necessites una espurna que vagi acompanyat d'altres coses, no? Si vols, del moment polític en concret, de qui hi ha al voltant que esperona aquell cas per convertir-se en un cas una mica diferent. Influeixen moltes variables i, per descomptat, fins a quin punt els mitjans ens hi enganxem. Mm.
3: Estava rebobinant la història de la ciutat, és a dir, que jo crec que hi ha molt, o sigui, sempre hi ha una remor de fons, i és veritat que mai saps, no?, la guspira quina serà.
0: Però clar, em refereixo, ara tornant al 2011, capitxosa. Els indignats del setge al Parlament, indignats... allà hi havia un detonant molt clar, que era que allà s'anaven a aprovar unes retallades del govern d'Artur Mas amb el Partit Popular.
3: Sí, però això és, o sigui, això és el juny, abans hi ha hagut l'acampada, que uh-huh. comença el 15.
2: Però hi havia un pòsit,
3: també. La manifestació
2: també. És una manifestació
3: que recorre el centre de la ciutat enmig de la campanya de les eleccions municipals, que es diu "No volem ser mercaderies en mans de polítics i banquers". Aquesta era la manifestació. Jo me'n recordo perquè estava fent un míting i quan vam acabar vam dir, bueno, doncs anem a veure'ls, no? I vam baixar aquí a Plaça Catalunya i eren exactament 57 persones. Uh-huh. I ningú sabia si allò s'acabava a les 3, o sigui, el desbordament... Els primers que va sorprendre va ser a ells, i aleshores yeah. va haver-hi un punt generacional. Jo crec que aquí també hi ha un punt generacional, i també, òbviament, tampoc res és gratuït, és a dir, que tinguem un sindicat de llogateres en aquest país amb 5.000 afiliats que fa, què, 15 dies van començar el curs, no?, anunciant enmig del carrer, davant d'un bloc amenaçat, amb el Marc Giró, també... Però és veritat que amb la diferència, no? O sigui, la convocatòria que s'ha fet pel dissabte de l'Olga està feta abans de l'Olga Mari Carmen, no? Uh-huh. Aleshores, i després també hi ha generacions, hi ha una generació en aquesta ciutat, ja que parlem del magnífic llibre del dimoni Manuel Delgado a la ciutat posseïda, hi ha una generació princesa. Uh-huh. Que el desallotjament del cinema Princesa ningú sabia què passaria allò. Hi ha una generació, Guillem Agulló, que jo els hi va canviar la vida, no? Aleshores, tant de bo que aquesta sigui un punt d'inflexió d'una nova generació, i darrere pues, pot haver-hi molt més elements en el xup-xup, eh? També la gent veu que d'aquí 6 mesos igual ens governa una coalició destropopulista i que la gent, no?
2: Aquesta és una, perdona, Manel, és només una reflexió important, és a dir, jo crec que ens hem de vacunar també contra això, és a dir, ara tenim el debat de l'habitatge molt calent, però hem de recordar que hi va haver una majoria molt àmplia del Partit Popular després del moviment del 15M, i que ara ens trobem una situació equivalent, que és tots plegats posant el focus a l'habitatge, els partits intentant surfejar l'onada, perquè el que estem veient amb els decrets és intentar surfejar l'onada, doncs podem trobar que el pròxim govern d'Espanya sigui el govern més dur que hi pugui
0: haver. I afegeixo una cosa més, després del 15M, qui va guanyar les eleccions generals aquí a Catalunya va ser Convergència i Unió.
3: O sigui, el bany de realitat del primer 15M, aquell 22 de maig a Catalunya, és onada blava de Convergència, Albiol entra a Badalona i Plataforma per Catalunya treu 67 regidors. Els efectes del 15M és curiós perquè són retardats. Mm-hmm. És a dir, la conseqüència existeix. Mm-hmm. No? Però només
0: sí, comencen el 2014,
3: després,
0: no?
3: 3 anys després. Sí, sí. Quan algú intenta traslladar al món institucional és el 2000, és el 2000, és el 2014, no? Però tant de bo sigui una guspira de, no? De que, com diu un llibre que es diu "Totes les ciutats estan posseïdes", tota ciutat és un espai de disputa i de batalla, i Madrid és diferent de Barcelona. Jo crec que Barcelona és una ciutat molt lluitada, saps? És la ciutat lluitada, de fet.
2: Els efectes electorals, institucionals, en l'última onada els vam veure al cap de 4 anys, i per tant ens hem de preparar per una realitat que pugui ser paral·lela, també. Sí. Però hi ha un remor de fons, està clar.
3: I de fet, també, amb comunicació no verbal, no? Veure-hi determinats responsables polítics, no?, de la dreta espanyola, anem a dir-ho així, era com fent el càlcul, dient, bueno, que això no sigui allò, no?
2: Exacte.
3: O sigui, qui més està desitjant que això no sigui allò, no? És perquè ja ho tenien, no? Ja veiem el camí aplanat directament, no? Perquè el tenen molt aplanat, tot sigui dit, o sigui, no ens enganyem, el tenen ara mateix demoscòpicament, vull dir, abans d'ahir, el diumenge, no?, l'entrevista al Buixader de Vox dient 210 i reforma la Constitució.
1: Imagina. Ai, senyor. El 15 de maig era, o sigui, era molt poca gent a la manifestació el 15 de maig. Inclús algú va sospitar que va ser una maniobra per desactivar el que havia sigut la manifestació del 14 de maig, de la que ja ningú se'n recorda, que van ser mig milió de persones. I algú inclús va sospitar, i jo ho sé de primera mà, que això del 15M era una miqueta raro, qui va desencadenar la història no va ser la gent mobilitzada, va ser la policia intentant desallotjar la plaça del Sol. Mira...
3: És Catalunya.
1: No, la plaça de Catalunya va ser, bàsicament, quan es van entestar en fer-nos aixecar perquè havien d'escombrar.
3: Plaça del Sol de Gràcia.
2: Puerta del Sol. Les càrregues de Madrid.
1: Estem parlant, bàsicament, del Sol i ja no sé. Però va ser la policia...
0: Kilòmetre zero.
1: Mira, jo crec que les ciutats estan realment posseïdes per una mena de dimonis, per als que no puc deixar d'expressar la meva simpatia, que són aquells que es tracten de mantenir a ratlla perquè són consustancials a la vida urbana, és a dir, són la vida urbana. Un d'ells són les masses. Us en recordeu? Algú se'n recorda de les masses, que ara tenen una mala reputació, però per l'esquerra, fa tampoc gaire, eren gairebé una divinitat. Per què? Perquè es confiava en la seva intel·ligència. És a dir, les masses són més intel·ligents que els individus que les composen. Ara, clar, ara és el contrari. Sembla que tenen que veure amb l'alienació. Però jo, que diguem-ne, tinc una certa edat, jo encara confio justament en la capacitat creativa de les multituds fusionades. I el que estem veient és un exemple d'acció de masses.
0: En aquesta secció de l'extrema dreta hem tocat molts pals sempre, però un dels que hem abordat té a veure amb la seguretat, amb com també s'està instrumentalitzant el debat sobre la inseguretat i la percepció d'inseguretat, i sobre això ja fa un temps que el govern de Salvador Illa havia dit que volia posar-hi la banya, i avui tenim novetats que podem explicar ara mateix. Andrea Villoria, cap de Tribunals i Successos d'aquesta casa, què tal, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Marina, com esteu?
0: Perquè coneixem una mica més el detall de com, quan i què es vol endurir en relació a la tinença d'armes aquí a casa nostra.
4: Exacte, un anunci que acaba de fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament, en el ple que hi ha en marxa. Es tracta d'una proposta que fa temps que el Departament d'Interior estudia, han estat fent anàlisis comparatius amb altres països, i ja s'ha redactat la proposta que de forma immediata es registrarà al Parlament perquè els grups puguin, doncs, es puguin fer contactes, es pugui sotmetre als diferents grups parlamentaris, amb l'objectiu de poder portar al ple i votar durant el mes d'octubre, ens diuen fons de govern, aquesta proposta d'endurir les penes relacionades amb la tinença i l'ús d'armes. Armes no vol dir només armes de foc, sinó també armes prohibides. Què és una arma prohibida? Doncs són, per exemple, una navalla automàtica, un punyal, és a dir, un ganivet amb fil a les dues bandes, bastons, també una arma simulada, és a dir, una pistola que no sigui real, però que simuli una arma de foc. A l'actualitat, a Espanya, la tinença d'una arma prohibida o modificada comporta penes que van d'un a tres anys de presó. Mm-hmm. Això vol dir que en la meitat, almenys en la meitat dels casos, no implica l'ingrés a presó, perquè menys de dos anys es permet no ingressar a presó. El canvi que volen fer és augmentar aquesta pena de dos a quatre anys. Això vol dir que sí o sí implicaria l'ingrés a presó, sobretot en els casos en els que s'aplicaria un atenuant que fins ara no existeix, que és el simple fet d'exhibir aquest tipus d'arma en un lloc públic o davant de persones vulnerables. En aquests casos ens quedaríem amb la forquilla més alta, que és de 3 a 4 anys, de manera que ara mateix, si algú exhibís una arma de foc simulada o un punyal de grans dimensions, sí o sí implicaria el seu ingrés a presó, perquè se li associarien penes que van dels 3 a 4 anys. Això per què es fa? S'ha estat analitzant quina és la situació en altres països del nostre entorn. I el que s'han adonat és que a Espanya hi ha una penalitat molt més baixa, hi ha unes penes reduïdes, perquè a Itàlia, per exemple, la tinença d'armes va de 8 mesos a 5 anys de presó. A França, de 5 anys de presó. A Alemanya, de 3 a 5 anys. A Portugal, també entorn dels 5 anys. Això, segons fons d'Interior i de Justícia, creuen que pot estar afavorint a la implantació de determinats grups a Espanya, com va passar també, per exemple, amb el tràfic de drogues, que com que la penalitat és més baixa, pot ser que s'implantin aquí, també, sobretot tenint en compte que hi ha una de les finalitats del dret penal, que és la finalitat preventiva, que és aquest efecte dissuasori. Com que les penes són baixes i no impliquen ingrés a presó, creuen que ara mateix, doncs, aquest aquest efecte dissuasori no s'està aplicant. Per tant, s'augmenten, la proposta és d'augmentar aquestes penes fins que, perquè impliquin sí o sí, encara que no s'utilitzi l'arma, encara que no es facin trets, impliqui el seu ingrés a presó. Com es farà? A través d'una proposta legislativa que ha d'impulsar el Parlament. Això es portarà a votar el mes d'octubre per després enviar-ho al Congrés dels Diputats amb l'esperança que es pugui aprovar aquest enduriment del Codi Penal en aquesta legislatura.
0: Que no li queda gaire, tampoc, en aquesta legislatura.
4: Exacte.
0: Andrea, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Que vagi bé. En fi, una mica intentar combatre també aquesta percepció de la inseguretat amb aquest enduriment, per evitar també, ens deia l'Andrea, un efecte crida, tenint en compte què fan els països del costat. Al final, tot acaba aquí, amb la política de fronteres, amb les polítiques de seguretat.
1: Bueno, això de les armes ja ho tindré en compte, i d'altra banda, home, jo estic, a veure, és que em sap greu perquè com faig, si em permeteu la autoreferència, si jo com faig aquesta mena d'elogi de l'espontaneïtat i de la creativitat, sembla que sigui un discurs així com pseudo-llibertari, que al capdavall sempre és problemàtic, perquè entre liberalisme i llibertarisme a vegades hi ha poca diferència, que li diguin al Milei. Però si fos per mi, jo no sóc un anarquista, jo crec, ahir ho parlàvem, sóc una persona d'ordre.
3: Sí, i tant.
1: És més, a mi, jo no tinc cap res a dir en abstracte, per exemple, contra la policia. Uh-huh. Si fos per mi, o per la vigilància, o sigui, que, diguem, a segons quins consells d'administració, doncs una càmera, per entrada. I després, a certs carrers de Barcelona, per exemple, l'avinguda Pearson, diguem-ne, un cotxe patrullat a la cada cantonada, i a qualsevol que surti, escorcollar-lo. Vinga, va, vaci el bolsillo, va. Que te tenemos muy visto. I ho dic en sèrio, perquè, hosti, quina seguretat. Aquí la gent, evidentment, amb raó, es queixa, perquè d'una forma li pispen el mòbil, i de sobte és víctima d'una maquinària terrible de latrocini, que no està feta per gent que porti navalla a la butxaca.
2: El rescat a la banca.
3: Sí, jo crec que la reflexió que feia de la Pearson és interessant. Ja, també hi ha delictes geolocalitzats, vull dir que el frau fiscal, l'al·lusió,
1: sí,
3: es concentren en altres llocs.
0: Sí, però al final li fem d'advocat del diable, eh?
3: No, però crec que introduix...
0: Si la ciutadania té aquesta percepció, alguna cosa has de fer, perquè si no qui et roba la cartera, no. Precisament és extrema
3: però,
0: dreta.
3: Però si, a més, jo crec que això, que com ho ha dit el Manuel, és indiscutible, és a dir... Les polítiques públiques de seguretat existeixen, eh? El problema, i també són un territori en disputa, però és veritat que en els darrers 16 anys veus els tipus d'operacions quotidianes, no? Rutinàries de criminalització i d'empresonament, no? Perquè s'han comès delictes de la pobresa, i veus també, no?, altres delictes d'altes volades, el tracte que tenen, però jo estic d'acord, jo ara anava fent l'únic punt d'humor que faré, perquè és un tema massa seriós, és que jo crec que si algun dia de la vigília de Sant Joan escorcollen el Manuel Delgado, el detenen per tenir-se visita d'explosius.
0: Sí,
3: perquè
0: segur.
3: L'acumulació no,
2: d'armes perilloses,
3: de pirotècnia que té, no? És enorme. I l'altre també són noves realitats, és a dir, bueno, com la imatge... Qui no pot dir, ja que hi ha un antropòleg a la sala, que veure la imatge de la detenció il·legal, perquè és el tipus d'aquests dies a les autopistes, et deixa completament desconcertat, no? Però hi ha molta gent que avisa, i alguns són responsables policials, però fa molts anys, jo quan estava al Parlament ens ho deien, de la mafialització dels baixos de l'economia catalana.
0: Ja. Mm-hmm. Permeteu-me que obri carpeta, perquè tenim un convidat en espera. Per primera vegada s'ha enregistrat la feina dels forenses que treballen a les criptes del Valle de los Caídos, avui Cuelgamuros, per identificar les milers de víctimes del franquisme enterrades a la gran fossa comuna. I això, aquesta entrevista, aquesta conversa que tindrem ara, coincideix amb... pocs dies després que aquí a Ser Catalunya expliquéssim el cas de dos càrrecs de Vox a Barcelona que formen part d'un equip de pachanga, de futbol amateur amb simbologia franquista al seu escut. Es fan dir Mingo Rubio Balompié, Bayern de los Caídos. Hem tingut aquest capítol, n'hem tingut un altre, que és, això passava fa un parell de dies, un regidor de Vox que feia el gest d'un tret a la nuca a una regidora dels comuns durant el ple municipal.
5: I després dir-li una altra cosa. Gibraltar no és britànic, però Ceuta i Melilla tampoc. Escolti, això del tiro en la nuca, una cosa, demano una mica de... Sí, que ara de dir, dale un tiro en la nuca. M'agradaria fer una reflexió. No, m'és igual. No. Sí.
0: Això ha passat aquesta setmana al ple de Sabadell. Puc saludar aquesta hora el Paco Echevarría, antropòleg també, antropòleg forense i coordinador de l'equip tècnic encarregat de les complexes tasques d'exhumació i identificació de les víctimes de les criptes de Cuelgamuros. Què tal? Bon dia.
6: Hola, buenos días.
0: Com ha estat aquesta feina científica per poder retornar la identitat al final de les víctimes buscades per les seves famílies, que n'hi ha un tou encara?
6: Bueno, esta iniciativa está amparada por la Ley de Memoria Democrática. O sea, es decir, que la parte de legalidad la tiene resuelta, pero por delante está la legitimidad que tienen de todos modos las familias que hacen las reclamaciones, sean para el Valle o para cualquier otra fosa. Así que tenemos un plan cuatrienal de exhumaciones que se está funcionando pues, en fosas que todo el mundo ha oído hablar, en el monte, en cunetas, etcétera, y además también un plan específico para el Valle, donde las cosas son un poco o más difíciles porque hay que intentar buscar a más de 200 personas entre las más de 33.000 que fueron llevadas allá. Y para eso hay un equipo de profesionales y hay unos medios que son técnicos en cuanto a laboratorios de referencia o historiadores que también buscan documentación de archivo. En fin, todo esto se está haciendo tal y como se diseñó. Lo que ocurre además es que estamos encontrando los restos. No vamos a encontrar todos, pero estamos encontrando restos y por lo tanto esto introduce un ritmo que para muchas familias es criticable y eso lo comprendemos, pero es que no se puede ir a otra velocidad.
0: Claro.
6: Porque introducir el más mínimo desorden sería ya la catástrofe definitiva.
0: ¿Tú qué te has movido entre estos cadáveres? ¿Qué sientes cuando es que se blanquea lo que fue el franquismo con actuaciones sí. tipo ponerle Bayern de los Caídos a un equipo de fútbol o intentar recrear un tiro en la nuca en el pleno de un ayuntamiento?
6: Bueno, pero es que yo llevo años, porque desde el año 2000 estamos haciendo las exhumaciones y entonces uno adquiere más conciencia o se acerca más a estas familias, ¿no? Tengo la convicción absoluta que la sociología franquista está todavía instalada entre nosotros. Es decir, a nuestro alrededor hay gente que tiene una visión y una mentalidad que es preconstitucional, claramente. Eso quizá ahora se refleja muy bien a través de algunos partidos políticos o de alguno específicamente que plantea cuestiones de involución. Yo es que no puedo comprender, porque hay avances sociales que nos han costado un montón que se quieren ir al traste en una tarde. Y esto me hace pensar. Pero esa realidad de esas reivindicaciones, a veces incluso con debates en el Parlamento o expresiones o argumentos que yo me quedo absolutamente asombrado. Y para ello, entonces, suelo pensar que la gente más joven que puede estar escuchándonos en este momento no se hace idea, no es consciente de lo que eso significa. Porque como no lo ha vivido, pues es como suelo decir yo no sé lo que es el hambre, porque yo no he tenido hambre nunca, entonces no me imagino lo que es tener hambre. Asunto del que hablaban mis padres en un tiempo de posguerra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué era el hambre? Y a mí me cuesta entender este punto.

0: Y puede que esté pasando lo mismo con la gente más joven, que por otra parte no va a votar. ¿Sí? Ese es el panorama que tenemos, pero esto es muy político, parece que no tiene nada que ver con la ciencia, pero la medicina forense también tiene esa dimensión social en la que yo estoy y en la que creo, y tiene mucho que hacer en el campo de los derechos humanos.
1: Paco, buen día,
0: Sí.
1: Egunon. Soy David Fernández. La última vez que nos vimos fue en Mauthausen,
0: Caray.
1: te acordarás,
0: Sí.
1: en el año
0: Sí.
1: 2020. Pero oyéndote y haciendo el matiz que quien no lo conozca, Paco Echevarría, es un enorme y extraordinario forense, decías dos cosas, ¿no? Que este Estado ha llegado tarde a las políticas de memoria democrática. La primera ley es la de Zapatero, si no recuerdo mal, y era muy montada. Venimos del 27 de septiembre, ¿no? Los últimos fusilados del franquismo son este año por primera vez, ¿no? 50 años después, están reconocidos oficialmente como víctimas del franquismo. Es decir, hemos tardado 50 años en que se les reconozca, pero me voy a ir al año siguiente. Es decir, el riesgo real, ¿no? De que si en marzo, cuando sea, hay una mayoría determinada, que hoy la demoscopia la da, qué estocada le van a dar, ¿no? Incluso al proyecto ¿no? Del Valle de los Caídos de exhumación, ¿no? Que está en riesgo, creo. No es solo el riesgo de ayer, sino es el riesgo de mañana.
0: Sí, pero es que
2: Vaya, acabem de perdre
0: también es
2: la
0: claro
2: Paco,
0: que en
2: perdona,
0: alguna
2: no,
0: comunidad
2: que
0: autónoma
2: acabàvem de
0: nos han
2: prendre
0: producido.
2: havíem perdut la connexió amb tu, si pots reprendre la resposta, si us plau.
0: Ah, perdón.
2: Ara, ara.
0: Sí,
2: Sí.
0: ¿me escucháis? Sí.
1: Sí.
0: Decía que me impresiona también mucho que en algunas comunidades autónomas donde se han producido los cambios, que son cambios democráticos y que hay que aceptar, en eso no hay problema, pero la primera cosa que han hecho, la primera al día siguiente, ha sido precisamente entrar a esta cuestión y precisamente desarrollar iniciativas que suspenden, anulan por completo cualquier cuestión relacionada, pues, con lo que puede ser, pues ya no solamente la exhumación, que es una cosa muy forense, sino otros aspectos que están también en lo que se está haciendo de difusión, divulgación, que esto sea conocido por los escolares, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, ese riesgo existe, por supuesto, de cara al próximo año.
2: Paco Echeverría, antropòleg forense, coordinador de l'equip tècnic encarregat de les tasques d'exhumació i identificació de les víctimes de Cuelga Muros. Ho podeu veure, la seva feina, en un documental que s'ha d'estrenar properament també a Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies, que vagi molt bé. Joan, m'agradaria demanar-te una valoració final de tot això que ara comentàvem.
3: Sí, doncs el perill de que hi hagi aquesta banalització, normalització de 40 anys de dictadura i fins a quin punt estem veient episodis d'apologia del franquisme. I recordar només una cosa, la Llei de Memòria Democràtica preveu multes administratives sobre aquest tipus de comportaments, la més greu en casos molt greus de 150.000 euros, però és que tenim realitats molt diferents a Europa. A Alemanya i a Àustria, penes de presó. A Itàlia també penes de presó, tot i que aquí la pràctica s'ha demostrat que els tribunals tenen una incidència molt gran a l'hora de dictar quina és la decisió final sobre aquesta qüestió.
2: David Fernández, Manel Delgado, que t'has quedat amb
4: No,
2: una cosa al pap.
4: només un dia podíem parlar, però escolta'm, aquí, qui ha oblidat?
2: Vinga, doncs
4: Però
2: la
4: qui ha
2: setmana que
4: oblidat?
2: ve, si voleu,
4: Perfecte, qui ha
2: o
4: oblidat?
2: l'altra.
4: Qui ha oblidat?
2: Qui ha oblidat?
4: O
2: Va.
4: sigui, hem sigut nosaltres.
2: Gràcies a
4: Bueno,
2: tots
4: això.
2: dos. Joan Serra, gràcies i molta sort.
3: Un plaer.
2: Que vagi bé.
4: Adéu.
5: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Passen 4 minutets de les 10 del matí, és moment d'actualitzar-nos, d'actualitzar notícies. Algunes les hem anat dient al llarg del matí, però vaja, endrecem-ho tot una mica. Sergi López, què tal?
6: Què tal? Bon dia. Junts intentarà que el Parlament reprovi demà per primera vegada el president de la Generalitat. El principal partit de l'oposició eleva el to contra Salvador Illa en el debat de política general que s'està celebrant a la Cambra Catalana. Xavier Velló.
7: Junts ha instat els socis, Esquerra i Comuns, a que s'assumin aquesta reprovació després d'haver-ho fet ja amb altres consellers durant la legislatura. Mònica Sales acusa el president d'incompetència i de ser la veu dels interessos del PSOE a Catalunya.
8: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. Presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
9: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern, el que vostè formava part, part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre, me va.
7: Ell ha replicat que Catalunya ha millorat en aquests anys i ha instat a Junts a fer aportacions per sumar-se a la proposta del nou finançament.
6: El Congrés dels Diputats se celebra a aquesta hora la sessió de control al govern sense el president Pedro Sánchez. Una setmana més, el PP està centrant les seves intervencions en criticar l'executiu per la gestió de la crisi a Ceuta i l'han acusat de voler passar pantalla d'aquest tema. Tot hores després que el BOE hagi detallat la lletra petita del decret sobre l'habitatge que hauria de permetre, entre d'altres, evitar desnonaments de persones vulnerables. N'ha parlat a l'Oi por Oi la secretària general de Podem, Judit Casellas.
10: Ione Belarra ha qualificat de presa de pèl que el govern espanyol hagi dividit en dos decrets les mesures sobre habitatge, ha assegurat que volen un únic decret amb tot el contingut i, tot i que no ha dit què votarà el seu partit divendres al Congrés dels Diputats, sí que ha dit que creu que almenys un dels dos tirarà endavant.
11: Y el gobierno ha hecho una trampa que a la que ya nos tiene bastante acostumbrados, lamentablemente, que es poner en un decreto, que es el que presumiblemente se va a aprobar, con las medidas menos ambiciosas, y la medida que podría ser más ambiciosa, aunque ahora mismo estaba leyendo la redacción y la verdad es como son contratos indefinidos que más parecen un unicornio morado, pero digamos que la medida que podría resultar más ambiciosa queda en un real decreto que en el propio gobierno te reconoce en privado que saben que no se va a aprobar.
6: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que les mesures que ha anunciat el president Salvador Illa sobre habitatge són estructurals i rebutja així les acusacions de l'oposició que les ha qualificades de pedaços. En una entrevista en aquest programa, Paneque ha xifrat en 2.000 les famílies que podran beneficiar-se del nou ajut perquè la gent de més de 40 anys pugui comprar el seu primer habitatge.
10: La idea és mobilitzar un primer paquet de 100 milions d'euros que arribarà a unes 2.000 persones entre 40 i 60 anys perquè puguin comprar el seu primer habitatge, la Generalitat pagarà la meitat de l'entrada del pis.
12: Les mesures que hem presentat, les tres mesures que hem presentat d'habitatge i específicament la de la compra compartida, és absolutament innovadora i dona oportunitats a moltes persones que estan vivint de lloguer i que poden passar a ser propietaris i tenir la tranquil·litat de per vida del seu habitatge, que és el que està buscant en aquests moments la ciutadania. No veure's abocada, per suposat, a la situació crua d'un desnonament, però dos, sobretot el que busquen és la tranquil·litat.
10: El pis no es podrà posar a lloguer, però sí que es podrà deixar en herència als fills. En cas que el propietari vulgui vendre la seva part al cap d'uns anys, la Generalitat tindrà dret preferent de compra.
6: També a l'Aquí Catalunya, l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha reflexionat sobre la necessitat de grans consensos entre l'independentisme abans d'intentar avançar en la independència o en qualsevol altre tema de país.
13: Evidentment, no es pot fer la independència de Catalunya i no es pot organitzar 1 d'octubre i no es pot intentar resistir després i no es pot intentar treure el màxim rendiment polític d'això si no hi ha una estadat a l'hora de confegir consensos, aliances, espais on es pugui parlar i debatre, sense aquesta mirada.
6: Una cosa més, el veí de Sabadell, que va ser agredit per un agent de la Policia Nacional, acaba de presentar una denúncia pels fets.
10: Com es pot veure en un vídeo, el policia dona un cop de colze al noi i posteriorment el redueix a terra amb el genoll al cap. També demana a l'Ajuntament que se'l suspengui de sou i feina mentre dura la investigació.
6: A veure, Marina, si reconeixes aquesta música.
2: Ai. Home! Sí, els Flintstones, els Picapedra.
6: Els Picapedra, efectivament, perquè tal dia com avui, de l'any 1960, es va emetre el primer capítol als Estats Units, així que la sèrie compleix avui ni més ni menys que 66 anys.
2: Com t'agrada això de posar el retrovisor?
6: És que posem el retrovisor cada dia,
2: 66 anys, els Picapedra? No, és que jo vaig rememorant el que ens vas dir en 62, Sergio Dalma, aquesta setmana, 66 els Picapedra, per tant, tenien 4 anyets el Sergio Dalma quan es van estrenar els Picapedra. Ah, no, al revés. Els Picapiedra es van
6: anar... 4 anys abans que Sergio Dalma.
2: Total, que
6: i aquest m'ha agradat molt perquè...
2: No s'estilava això de posar la tele de tan petits.
6: Hi ha poques coses, Marina, abans que jo mateix, i aquesta és una.
2: Gràcies, Sergi.
6: A tu.
2: I Judit Casellas, gràcies per la feina que has fet durant tots aquests mesos.
10: Trobaré faltat amb el retrovisor, jo, Marina.
2: I que tinguis molta sort.
10: Ja us escoltaré.
2: Que vagi
10: a vosaltres.
2: Bé, adéu. Ara tornem amb el racó de pensar. With the Flintstones, have a yabba dabba doo time, a dabba doo time, we'll have a gay old time.
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: I sopem a les millors taules del món.
16: Hola!
14: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Hola!
15: fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de ser.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa

0: teu abast a gym.cat/serveis.
1: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
2: Generalitat de Catalunya.
3: El govern de tothom.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
6: 11 minutets passen de les 10.

0: Tenim racó de pensar, és dimecres. Miqui Puig, Lorena Vázquez, Núria Casas, què tal? Com esteu?
1: Bon dia.
2: Molt bé, què
0: bon
2: tal?
0: Dia. Doncs bé, frisant per saber què us ha fet pensar aquests últims dies.
1: Què ens ha fet pensar? Jo sempre dubto com presentar-me, vale? Si com algú sense estudis o algú sense titulació.
0: Ah.
1: Vale? Aviam com aquest límit, no? Nota per la senyora Casas, que l'altre dia deia que jo era elitista amb la música. Vale? Mm-hmm. Exemple d'elitisme. L'altre dia no em van deixar fer una classe de moda i música, em van venir a buscar per aquesta relació que jo tinc amb la moda, amb la música, i que sempre m'agrada, a vegades em sembla m'agrada més que la música, aquesta relació entre la música. Doncs em van dir a una universitat pública catalana que no la podia fer aquesta classe perquè al no ser titulat no podien partir la classe. Ja està.
0: Però t'havien vingut a buscar ells.
1: Sí.
2: Ens hem quedat amb la boca oberta, aquí.
1: Sí, i ja està. I aquí és on jo dic, bueno, no tinc titulació. Tinc més estudis, tinc menys estudis.
2: Jo, Miqui, si vols un dia t'explico els funcionaments interns de les universitats públiques i et poso exemples. Si vols un dia, Marina, em posaré uns quants, perquè és veritat que ja va sent hora de que diguem que, igual que hi ha bons professionals, hi ha autèntics sòmines que estan fotent la universitat peus a terra perquè tenen un nivell baixíssim i unes praxis durantíssimes.
1: De ganes, no? Pot ser. Jo tot venia per quan s'esgota l'asset de coneixement. Vale? El meu pensament setmanal anava per aquí. Em pregunto quan s'esgota aquesta set de coneixement. Hi ha un moment en què la gent tira la tovallola. Hi ha gent que, com tu acabes de dir molt bé, ja han aconseguit la plaça, ser quatre coses, aquestes quatre coses van fins al final. I suposo, vull pensar, que no hi ha edat per la set de coneixement. Vale? Penso en aquella gent gran, sovint que és d'extracció molt humil, que després de fer moltes feines molt feixugues i necessàries pel nostre dia a dia, no cal que posem exemples, decideixen que és un moment, bon moment en la jubilació, i es posen a estudiar. Em fascina. No, un fulaní del meu pare tota la vida havia treballat de X i ara s'ha posat a estudiar filosofia. Mm-hmm. S'ha posat a estudiar, no? Estudien allò que ha sigut passió, vocació o vida secreta en molts casos i que per l'elit, extracció social o atzar no van poder fer.
0: Mira, conec un cas proper d'algú que a partir dels 45 que té ara ha decidit apuntar-se a fer belles arts. Per fi. I ha treballat sempre a l'agència de viatges de la família,
1: I ara, en aquest moment, es dona compte que aquí és on hi ha la passió. Per això, la set de coneixement, on va? Aviam, a casa, la meva parella, sempre vol fer més, vale? I en dies vagarosos, té rampells molt seriosos, que m'espanten, on es planteja fer d'altres estudis. En portem tres, hem passat dues carreres compaginant vida i carreres, i en vol fer més. Aviam, tot estudis públics, universitats públiques i escoles públiques. O sigui que si calia reafirmar de quin costat vaig coix, que quedi clar, vale? Que quedi molt clar. Coneixement, dos punts, allò que et fa savi en alguna cosa. Penso, vale? Oi que em veniu aquí i m'inviteu a pensar? Doncs aquests dies he pensat, coneixement. Saber plantar tomàquets per mi és coneixement.
0: Oi, tant!
1: Sí o no?
0: Saber fer un hort.
1: Home! Vale?
0: Perquè jo ho he intentat i he fracassat en l'intent.
2: O saber recollir-los, per exemple. L'única vegada que he recollit un tomàquet és al supermercat. Vull dir que, clar,
1: exacte.
2: Tot també és coneixement, no?
1: Estem d'acord o no? Fer-ne un desenvolupament fins a obtenir els millors exemplars, vale, de tomàquets, per mi és saviesa i un acte d'amor de dimensions incalculables. És per això que quan em giro, mentre estava escrivint això a casa, a la meva dreta, veig la pila de llibres acabats, sé que a mi em reserven una segona feina. I aquí és on ve tot el pensament. Tots ells tenen notes, punts de llibres, guixades a llapis, perquè a partir de les coses que em criden l'atenció, jo tiro cap a altres fils. Aviam, que sovint m'obren algunes portes interessants, i d'altres no, perquè aquí també és una altra cosa que hem d'aprendre, la causa-error. I ara que l'error et fa dir, ah, vale, fins aquí, tiro enrere. Jo suposo que en el saber, jo que sóc autodidacte sense titulació, només la set, com deia la mare Núria, no? La fam i el neguit et fan el cap. A mi sempre m'ha d'això. I torno a cintar, que ho cito sempre, i és una de les meves moletilles. En català com serien moletilles?
2: Crosa o...
1: No, però no, crosa...
0: Ja,
1: crosa...
0: recurs, no?
1: Recurs. Sí, un dels meus recursos. Penso en la meva professora Flor Ferrer. Ella em fotia un cop de cap així, amb els nusos, i et deia discurre. A mi aquest discurs m'ha marcat tota la vida. Ella em va suspendre matemàtiques, les matemàtiques que van fer que no pogués fer amb aquell sistema educatiu de la nostra època, fer unes altres titulacions, perquè els nens que no sabien matemàtiques eren tontos, ens fotien FP, i FP venia un profe al cap de 3 anys i deia, tu què fots aquí, si portes llibres de Mishima? i llibres de Simone Weil, que vull dir, què està fallant? Coses que fallen, vale? El meu pare era pagès i una de les coses més boniques que m'havien dit els seus amics era que era més culte, més intel·ligent i curiós que amics seus en carrera. Això és una cosa que també l'hem de plantejar. I he evitat dir cultivat, vale? Perquè sempre es diu, era una persona cultivada, s'ha cultivat molt. Perquè de vegades a mi sí que em sembla que fer-ho servir és elitista. Aquí obro debat perquè no sé, segons el meu tarannà, quan algú diu, és molt cultivat.
0: És molt llegit.
1: És molt llegit, oh, això també fa bastanta ràbia, saps? Perquè també pots llegir i no entendre res, no? També n'hi ha...
2: És que hi ha frases d'aquests recurs que fan molta ràbia.
1: Molta,
2: com quan enterres una persona i dius, és que era molt bona persona. Sí. Era una cosa, m'entens? No, no, clar, no ha matat ningú.
1: Era exacte.
0: Que sapiguem, no?
1: Finalment ahir vaig obrir un llibre de poesia que m'havia regalat un antic amant i ha estat... Sí. Què vol dir? Tots heu tingut amants, sí, abans de tenir parella. Mm-hmm. Mm-hmm. Gent amb la que no estàs emparentada i que només tens, no?
0: Hauríem de saber exactament què és un amant per
2: amant
0: tu.
2: Amant és un aspecte que implica infidelitat per un altre, crec. Sí?
0: No. Segur?
2: Sí,
0: mira, anem a buscar-ho.
1: Amant també pot ser algú amb qui tens una relació, no podríem dir...
0: Amant podria ser algú amb qui només has tingut una relació sexual. Ah, també.
2: És que per mi l'amant sempre era la tercera.
1: La tercera.
0: Perquè es nota que tu ets als 80, no?
1: Mira, aviam,
0: aviam. Ena del dia, què diu Pompeu Fabra? Amant, una de les seves excepcions és referint-se a l'amor sexual, persona que té relacions amb una altra amb la qual no està casada.
1: Exacte.
0: És a dir, vale, no necessàriament...
2: Un lover.
1: Un lover, vale?
0: Implica una infidelitat. És que som llegits, aquí.
1: Sí, no? I de seguida heu saltat, també sou cotillites.
2: Home, clar.
1: M'encanta.
0: A mi de tot el que has dit
1: m'encanta.
0: És el que més m'interessa.
1: Hòstia, ja puta. Hòstia, Arbit.
2: Que te regalaven llibres
1: Arbit.
2: Els amants, m'encanta.
1: El que més m'ha interessat.
2: És el que més m'ha interessat, perquè quan quin
0: llibre era?
1: És un llibre de poesia de l'Alessandra Pizarnik, vale? Que ha estat 18 anys en un prestatge. I sí, ho sabia, he llepat, perquè una altra porta que m'interessa s'ha obert i no ho sé, aquest caparró meu de mesura XXL, que ja el veieu lo gros, necessita tot el dia aquesta merda. Llibretes, notes a llibres, captures digitals, sóc un obsès de capturar coses digitals, que llavors un cop a la setmana, això no us ho he explicat mai aquí, i un cop a la setmana buido el mòbil de les captures digitals que he fet.
0: Ah?
1: Sí, m'assento i és una tarda que em dedico a això.
0: Però que em fas moltes de captures de coses,
1: sí,
0: que veus que t'interessen.
1: Que m'interessen, les capturo per no perdre el moment ni perdre el moment d'escriure-ho, perquè les llibretes estan guardades, no sé què, i llavors un dia a la setmana destrio cançons, música, roba i tot això. Jo crec que hi ha una llista inesgotable de coses que em queda i només us demano des d'aquí, oients, oïdors, oïdores, estimades tacanyones, tingueu pietat de mi.
0: Això sempre. Pietat
1: que cabrona,
0: sempre.
1: Lorena, això m'ho apunto.
2: Saps què passa? Que m'ha semblat tot molt interessant, però quan has dit amant i llibre he pensat, ostres, a mi cap amant m'havia regalat un llibre i he començat a pensar com seria aquesta persona, no? Mm? Si el llibre l'hauries agafat amb ganes o no. No? Si el llibre l'hauries deixat amb un prestatge molts anys per recuperar-lo després perquè potser et feia pupa. Tot això ho he pensat.
0: Perdona, però
2: a mi
0: una vegada em regala un llibre i me'n vaig corrent. Perquè
2: sí?
0: Si no vull una relació, crec que el llibre és un acte que va més enllà de ser un amant.
1: M'encanta.
2: Podria ser un final bonic, també, no?
0: Sí.
2: Quan s'acaba una relació, acabar-ho amb un llibre seria preciós. Mm-hmm. Depèn del llibre, perquè, clar, recordo que tu vas explicar la setmana passada que li havies fotut un llibre del teu ex.
0: Sí, i amb un altre ex, saps com vaig acabar?
1: Espera.
0: Dedicant-li una cançó en acústic, en directe, del Manu Guix.
2: En sèrio?
0: Però que te la va cantar amb el Manu Guix?
2: El Manu Guix em va tancar el seu estudi només per tocar-me aquesta cançó amb la meva exparella i amb mi.
1: I tu vas cantar-la?
2: La Rihanna. Sí.
0: Escolta'm un moment, és que demà ve el Manu Guix aquí al programa.
2: Pregunta-li.
0: A veure una cosa, tu vas trucar al Manu Guix i li vas dir, Manu, necessito un favor.
2: Sí.
0: De veritat?
2: Sí.
0: Sou de Badalona, els
2: sí,
0: dos.
2: Sí, el favor era una mica en el sentit de a veure si així l'estovo i torno, però va dir-me, ha sigut molt bonic aquest final, adéu, Núria. Llavors em van acomiadar amb aquest detall que vaig
0: dir. Quin horror! Mira, o sigui, tu no vas allà a reconquistar-lo?
2: Home, amb segones, claríssimament.
1: Això es diu en Serrona, casa meva.
2: Et va costar diners?
1: No.
2: Ah, ho va fer com a favor personal, menys mal, perquè si a sobre et tu gastes saps? Oh, clar, no funciona.
1: Oh, clar,
2: no.
1: Oh, clar, hi ha gent que tanca un restaurant. Lorena té raó.
3: Una inversió només emocional.
1: Puc obrir, sisplau, una subsecció?
2: Finals d'amor,
0: home, sí, tant,
1: una
0: sisplau.
1: Una subsecció que es digui les ex de... els ex de la casa?
3: Sí, home, i tant.
1: Anem fent llista, vale?
3: No, home, tampoc n'hi ha tants, eh? Però... mira-la, que sembla tranquil·leta. Sí, hi ha unes històries que aixeques el llençol i hi ha una de merda. Hi ha fotuda total, eh?
0: Ja l'anireu coneixent, ja, a la casa.
1: Ostres.
2: Que dolenta, que ets, Lorena.
0: Que la casa és avui bé, amb els llums d'alarma i, sí, i el so activat.
2: Uf.
1: Quin
2: parem
1: susto,
2: ja,
1: eh?
2: Perquè em fa moltíssima ràbia, això ho sento
1: susto,
2: molt, eh?
1: Em va fer a mi em va fer molt susto, eh?
2: Sí? Perquè? Encara? Precisament no. Vinc a desmuntar tot això. Miqui, pues perquè... ets l'única persona de Catalunya que estarà en contra de la meva secció,
1: no,
2: aleshores.
1: Quan, no, jo mai estic en contra,
2: home,
1: teu. No, mai
2: això t'espanta, aquesta alarma? A mi m'avorreix, més aviat.
1: Jo estava sol a casa, veient un documental de com es diu, de... bandes de gàngsters d'Oslo, vale?
2: Val.
1: Sí, sí, Lorena, sí.
2: Jo estava a casa, sí, mirant el WhatsApp.
3: Sí, a veure, sí, aquesta història, sí, no, sí, no hi ha ningú normal?
1: No, no, no.
3: M'heu posat amb les persones més estranyes de tota Catalunya?
0: Sí, contrastos, sí. Lorena, contrastos.
1: Sí, sí, sí, sí, va dir ella, va dir ella.
2: A veure, Miqui, jo t'explico. Fins ara hem parlat als experts, que en aquest cas series tu, ara toca que ho faci la gent del poble, l'Andreïta.
1: Oh,
2: sí, senyors.
1: Experts, m'ha dit.
2: No, no, no, em refereixo al que bé deia la Marina, Les Alert, un sistema que no ho sabia, però des del 2022 ja es va implementar a Europa, que dius, ja portem 4 anys d'aquest puto so, ho sento molt dir-ho així, va, i et salta
0: però
2: cada vegada...
0: Però a cases, que no n'hi ha per tant.
2: I tant
0: que
2: n'hi ha.
0: No passa res,
2: i tant
0: que no dura tant.
2: Això és el conte de Pere i el Llop. El dia que passi una desgràcia i que realment ens passi alguna cosa, no li fotrem ni cas. I ho sento molt.
0: Saps què passa a cases? Que encara que envien aquesta alarma de vegades hi ha desgràcies, perquè això
2: ara
0: va passar fa un parell de setmanes al Garraf, i va haver una persona que va acabar morint arrossegada per una riera, perquè òbviament és incontrolable. L'administració no es pot fer càrrec del sentit comú de cadascuna de les persones, i no estic dient que en aquest cas aquella pobra persona, aquell pobre home a qui va arrossegar una riera estigués fent una imprudència, perquè pel que ens va explicar l'alcaldessa li va agafar tot
2: clar,
0: just en el moment.
2: Canviat.
0: I el que estem, perdó, és que ara parlo de la part que ens aporta sempre el nostre meteoròleg, que ens explica, és que se'ns fa molt difícil, sí, últimament, amb el canvi climàtic, de poder predir exactament el lloc on caurà.
1: El juliol de l'any passat, us en recordeu, aquella tremenda, tremenda, tremenda, anava per la P7, que anàvem a un bolo amb la Jana Lafontaine, va començar a sonar l'alarma que estàvem,
0: clar,
1: fent aquaplàning amb el cotxe. Clar. Vull dir que al final la mesura, no sé, entenc el cap on vas, eh? Ho puc entendre.
2: És que
1: entendre.
2: Ho has d'entendre, Miqui, perquè jo estic aquí parlant com a persona que ho rep, com a usuària. Jo no sóc experta, per tant, tots els experts m'ho podran contrarrestar. Ara, jo crec que l'experiència, ara que està tan de moda això de l'experience, doncs l'experiència per mi de Les Alert comença a ser una mica decebedora. Havia comptat 75 Les Alert l'any passat, el 2025. Jo tinc la sensació que aquest 2026 en portem 200 pel cap baix.
1: Sí?
2: Està molt bé, respecte, no ho sé, però a la sensació...
0: És
2: aquestes percepcions...
0: Dit, que, veure, però vent.
2: Correcte, però és aquesta percepció que et diuen, ostres, sembla que la violència ha incrementat, i després els resultats i no n'hi ha per tant. Doncs aquí també és un tema de que et mous per percepcions i Les Alert, a veure, està molt bé, respecte pel sistema, gràcies per avançar, però insisteixo, des de la perspectiva d'una humil usuària de Les Alert, em sembla que el conte, com dèiem, del Pere i el Llop acabarà passant. A mi personalment no em produeix el mateix efecte ni el mateix impacte a Les Alert de fa un any que quan el rebo ara. És que fins i tot em surt de forma automàtica aturar l'alerta com si m'estigués sonant el punyetero despertador.
1: I no mires de què és.
2: Bé, ho acabo llegint i la percepció que tinc és, a veure, és un missatge amb lletra Arial, cos 8, sense interlineat 1,5, i que al final t'acaben dient precaucions. És a dir, rotllo, pues no posis com la Pocahontas amb una canoa en una riera, d'acord? Però a part de donar-me una precaució, em pots donar una emergència? Les Alert és una precaució? O és un avís d'emergència?
0: Les Alert és un avís d'emergència que et diu, doncs, tingues precaució perquè estem en emergència.
2: Però aquesta fina línia...
0: De fet, Les Alert s'envia quan estem en 5 o en 6 sobre 6 de nivell d'emergència. És el moment en què s'envia Les Alert.
2: Doncs aquesta fina línia que me la marquin.
0: I en aquest missatge, normalment,
1: sisplau,
0: el que et diuen és si hi ha algun tipus de restricció, a més d'aquesta crida a intentar...
1: Sisplau, quan podem signar aquí un document amb vostès tres, sisplau, i jo, que quan vingui la mort... Núria Gases negocia amb ell?
4: La meva mort, sisplau.
2: No, però et dic una altra cosa, és alert. A part d'estar escrit, que per exemple, jo que tinc un problema de vista, m'haig de posar amb el paper aquí davant per poder-lo llegir. A part d'això, doncs jo què sé, posa'm un semàfor, semàfor groc, va, sí, vés en compte, però, o un semàfor vermell, va, vés en compte, perquè si no, ho sento jo com a usuària, i crec que és important que això ho reflectim, perquè crec que agafo la veu de molta gent, no ens ho acabem de creure.
0: Està bé això, que agafin idees des del govern de la Generalitat d'intentar fer-ho més atractiu això del missatge que t'arriba, perquè és veritat que són dues parrafades en català i en castellà.
3: Marina, vols dir?
2: Lorena, estem en una societat on ens tracten d'autèntics palurdos. No crec que sigui tan fort d'un semàfor.
3: Un gomet al front, si ho fem bé.
2: Anem així, Lorena, anem així. I al final, ja que entrem en el missatge, també hauríem d'analitzar el contingut. És a dir, els consells, tipus, no et posis, com deies, en una riera, doncs, per exemple, no apropar-se en zones inundables, tampoc seria el meu pla de vida anar a la zona zero d'una catàstrofe natural. Per tant, si m'has d'enviar una alerta d'aquesta magnitud, treballa't una miqueta més el missatge. I llavors només una pregunta. És alert? Es pot enviar per emergència i per prevenció. Però sobretot, si parlem només de prevenció, que això et salti i posi exemples reals. Per exemple, aquest és alert, ens pot sonar mentre ens estan operant de fimosi, i això és un exemple real. Mentre estàs casant-te, i això ho vaig viure, una boda amb 200 és alert l'any passat a la Bisbal de l'Empordà. O al Liceu,
4: com li va passar... El fort dia més feliç de la meva vida rebentant per és alert, ja m'ho veig.
0: És que potser l'és alert t'anticipava una altra cosa, Estaves entrant en zona d'emergència per una altra raó.
3: Seria tan guai que sonés una és alert quan coneixes algú, per exemple, una alarma i ja directament diguessis en aquesta zona inundable no m'acostaré, saps?
4: Exacte, zona
3: inundable. Això seria meravellós.
2: I l'última, que ho deia el Cuní i també un col·laborador de la Selva, el Marc Balcells, en la representació de l'òpera Aida al Liceu aquesta setmana.
1: What? Aquí jo tinc una cosa a dir.
2: Què?
1: El telèfon es queda fora. Llondro, ho sento.
2: No estic d'acord, Miqui.
1: No. Ara ens podem barallar un rato, que és el que diem.
2: govierno.d'Espanya.com. Les alert només te'l salva si tens el mòbil 100% apagat o sense cobertura. Que és a dir, que potser la sense cobertura també l'hauríem de revertir, perquè l'emergència pot estar en un bosc molt bèstia.
1: Prade, jo t'ho dic.
2: Mòd avió en un liceu és totalment acceptable. Home, i tant que sí.
1: Si som tan primmirats, que aquest lloc és un espai de silenci on aquesta música
2: de silenci
1: pot, estic parlant jo, profanar-se perquè hi ha qualsevol so que ens pot alertar, els mòbils es queden en una caixeta a l'entrada. Escolta'm, si estem parlant de tan primerats, no, Núria?
2: Doncs
1: si
2: avisa al Liceu que posi taquillatge.
0: D'això n'hem parlat, amb la Clara Segura en vam parlar una vegada, i ella ens va dir que era partidària d'això, que es comencés a posar a fora, haver de deixar tu, Núria,
1: el drama és aquest, que aquella persona els importava les alert, perquè aquí m'està dient que la gent que els hi va sonar els alert estan més indignats per les alert que no pas per el que estava passant, doncs si aquesta indignació ha de ser tan forta, es guarda en una caixeta, o es paren els mòbils al 100%, que això és el que es demanen.
2: T'ho veig i t'ho sumo. Ah. Aleshores, la funcionalitat de les alert, si apliquem aquestes mesures en espais, per exemple, com un concert... De què serveix?
1: No, serveix... Que, doncs mira, t'ho sumo...
2: De què serveix?
1: T'ho sumo i t'ho guanyo. El que està a l'oficina de producció, si aquest és alert fos que el Liceu s'està inundant, entra, para la funció i diu, senyors, que s'està cremant. Perquè si anem a buscar tot això, Núria, ho tenim, la solució.
0: Abans de sortir, la gent de la sala se'ls diu, escolta, que està passant això...
1: Exacte, no tireu via abans, que està baixant tot color inundable. Però m'explico,
2: És una precaució, en una emergència. Que et munten aquest pollo per una precaució, Miqui.
1: Genial,
2: gràcies.
1: Sí, genial, però aquesta precaució, cases que munten per una emergència, tu el que no pots ser, llavors, i aquí sí que és elitista, dir que t'han fotut en l'aire, com ho he fet venir per poder... Diré elitista ara a partir d'ara, crec que totes les seccions. Si t'han fotut en l'aire la funció...
2: Sí.
1: És elitista.
2: Val.
1: Perquè...
2: T'he posat d'exemple l'operació de fimosi.
1: Portes el mòbil posat. Jo quan em van operar...
2: Tots els metges operen amb el mòbil,
1: De la tita, a mi si mai m'operen de la tita no portaria el mòbil, saps el que vull dir?

0: Anima l'espectacle del públic ballant amb l'artilugi i acaba assegut a l'escenari. El tenor, estàtic.
1: És millor això que el tall de la selva, no el posem.
0: Escoltem-lo, escoltem-lo, va.
2: La soprano en aquest cas era l'Anna Netrebko, és a dir, és un començament de temporada i el Liceu ens ha volgut regalar doncs, diferents repartiments, però en un d'ells una de les grans, grans estrelles del panorama líric actual, i de cop i volta doncs, en el duo d'amor hi ha com dues parts i al final de la primera part, que ja començava la següent, allò semblava un submarí de guerra, van començar a sonar alarmes dels mòbils, i clar, això succeeix quan no tens el mòbil apagat, no? I doncs evidentment el director va haver de tallar la funció i llavors va haver-hi aquell moment de silenci que entenc que ha de ser una mica desestabilitzant pels mateixos cantants i dir, bueno, ara per què estem tallant? És a dir, tu no pots avisar a ningú quan una funció ja ha començat de que sonarà una alarma.
1: Totalment d'acord. Haurien d'afegir en el protocol l'avís de que pot haver-hi una alarma.
3: Exacte, i desestabilitzar. I llavors aquí entra un altre recorregut que és els hi tornem els diners, senyors.
1: No? Si això a tu et passa en un concert, t'emprenyaries?
3: No, perquè tot és en playback i m'és igual.
0: No et desconcentra, no?
3: M'explico o no? Ho entens o no? Yeah. En un concert sonen mòbils, la gent va amb mòbils. S'estan començant a dir a clubs de ball que la gent deixi els mòbils. Ja hi ha clubs a Berlín, a Eivissa, comencen a haver-hi on te diuen que...
0: Ah, sí, eh?
3: Sí, el respect per l'experiència ha de ser deixar els mòbils. Això va dir el fundador de Pachá, ho va dir des del 2020 i pico, els clubs ja no són clubs, la gent ja no va ballar i a gaudir, només va a fer mòbils i experiències, i tot això està entrant en el món de la música. Hi ha molts artistes que et demanen que no gravis, que no posis,
1: més, sí,
3: que no posis això, i al final aquí és la conseqüència i el tarannà humà, no?, el que et fa ser això.
0: Va, que ens queda preguntar-li a la Lorena què li ha fet pensar aquests últims dies, però deixa'ns un minut, va.
4: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. La Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Aquí seguim al racó de pensar. Lorena. Et toca.
1: Em toca, i com sempre ja sabeu, jo m'agrada posar un apuntet de color rosa, en aquest cas per les celebrities que tant ens agrada a la premsa del cor. I aquesta setmana m'ha fet pensar Belén Esteban, que és portada més avui de dues revistes de la premsa del cor, i va ser a més la protagonista d'un programa el passat divendres que va aconseguir un 18,7% d'audiència, que és una absoluta animalada en els temps que corren en el món audiovisual. Que sí, Núria, que...
0: I 100.000 euros, no?, que va cobrar.
1: Sí, 100.000 euros és el que diuen que va cobrar per dues entrevistes en aquest cas, perquè es va seure divendres passat i s'asseurà novament aquest divendres a Telecinco en un programa en directe on tothom podrà preguntar el que vulgui. Sabeu que ha començat ara una guerra...
3: Tothom, què vol dir? Els periodistes o el poble?
1: Ai, el poble. Els periodistes, ja dono per fet que els periodistes que ens dediquem a la premsa del cor ens ho sabem al dedillo, però Belén Esteban, com és una senyora... podríem dir 360, no? Absolutament universal. Jo crec que ara mateix tothom que segueix una mica l'actualitat de la premsa del cor sap que, novament, s'ha obert una guerra entre Jesulín de Ubrique i ella.
0: El més trist és que Telecinco, tot i haver fotut fora el Sálvame, el Tomate i tot, intenti, novament, després de potser dues dècades, repescar un altre cop el personatge de sempre.
7: Aquest ha estat el moment.
8: Ara mismo no te voy a llamar el hombre invisible. Te voy a llamar Jesús Janeiro Bazán. Tiene 27 años. Me encantaría que la conocieras. Me encantaría que vieras dónde vive. A sus amigas y a la gran mujer que se ha formado y se ha mantenido. Y me gustaría que un día tú y ella, tuvierais una charla.

0: porque ese día ibas a llorar. Pero ¿sabes de qué? De felicidad. Todavía no lo tengo.
1: Uau, li està parlant de l'Andreïta, que ara té 27 anys.
2: Però com pot ser que encara vengui? És que és per fer un estudi sociològic d'Espanya. Com pot ser?
3: Perquè us ho he dit, perquè la Belén Esteban és una senyora ja que s'ha convertit en un personatge universal.
2: Però les noves generacions del TikTok i tot, la Belén Esteban també estan enganxats?
3: Totes les noves generacions estan enganxades perquè la Belén Esteban és com menjar-se un, no sé, una hamburguesa en un restaurant de fast food.
2: Sí, sí.
3: Perquè és veritat que el seu discurs no ha canviat durant tots aquests anys. Al final no deixa de ser una noia d'origen humil, que ara ja és una senyora d'una edat bastant madura, com la meva, i que continua venent aquest espectacle per explicar una història familiar de dona abandonada per la seva parella, que ha hagut de criar sola una criatura.
1: Que ara té 27 anys.
3: Aquesta criatura té ara 27 anys, però la història ens la continuem menjant. Yeah. Però jo us vull parlar d'una altra cosa.
1: 52 anys, 53 en farà el novembre, la Belén Esteban.
3: Sí, per això dic, bueno, jo tinc 50, faré 51 al març.
2: És que jo dic que portem 20 anys a Espanya parlant d'això, no, són pràcticament 30.
4: 30.
2: És molt greu el tema, Miqui?
3: Portàvem 3 anys sense saber absolutament res d'ella.
2: Però vaja, és que...
3: Absolutament res d'ella, perquè va sortir per la porta del darrere a Mediaset, ja sabeu que el programa Salva'm va acabar d'una manera bastant abrupta, els hi van comunicar tot l'equip del programa mentre estaven en directe que havien de deixar havien de deixar el programa es va tancar sense gaire tacte per part de la cadena, i és precisament d'això del que us volia parlar. No sé si vosaltres us heu trobat alguna vegada amb aquesta tesitura, que és la que es va trobar Belén Esteban fa 3 anys, i és que de cop i volta en la teva feina podem dir que et maltractin, que hagis de sortir per potes, per la porta del darrere moltes vegades, per una situació que no té res a veure amb tu ni amb la teva vàlua personal ni professional, i de cop i volta 3 anys després arribin els teus excaps milionaris, en aquest cas, vinguin a buscar-te perquè et necessiten, no? Perquè et necessiten, i et diguin: Marina, Miqui, Núria, Lorena, et necessitem, oblidem el que ha passat, et posem 100.000 euros a sobre, 100.000 euros a sobre de la taula, que són molts euros.
2: Per 10 minutets, potser.
3: Bueno, va estar 3 hores, eh?
2: Va
3: estar 3 hores.
2: Que les declaracions d'ella eren més...
3: Va estar 3 hores i tornarà a estar-hi 3 hores més aquest divendres, Núria,
4: per si la voleu tornar a veure.
2: Pensava que ella tenia...
3: I realment m'ha fet més pensar això gairebé que l'entrevista, i mira que em dedico a la premsa del cor. Ostres, a mi si em truquessin, perquè clar, alguna vegada he acabat malament amb una feina, no posaré noms ni cognoms.
4: Unes quantes vegades, sí, sí.
3: Però molt probablement, si algú ha seguit la meva trajectòria, ara mateix li soni algun nom conegut, i no sé si em truqués aquesta persona, si tornaria als seus braços per una quantitat de diners important.
2: Tots tenim un preu.
3: Sexy.
4: Jo aquí sí que estic amb la part de que no.
3: Que tu no, creus que no, eh?
4: Jo no.
3: Tu creus que per dignitat no hauries de tornar a un lloc que t'han tractat malament?
4: I a mi m'ha passat, i he tingut llocs, i gent amb la que tornaries a treballar. Jo tinc ara dos noms sobre la taula que a la meva oficina saben que no treballarem mai més. Per una qüestió d'honor.
1: Però perquè ara no estàs en moment de penúries econòmiques, però imagina que tu et veus
4: ofegat. Hauria d'estar molt ofegat, molt ofegat.
3: Que no és el cas de la Belén Esteban, per cert.
4: També,
3: ella
4: també.
3: No està molt ofegada.
4: Exacte.
3: Jo crec que és un tema més d'egocentrisme o de gana televisiva.
4: I també una mica...
2: A veure, jo sí que tinc una persona amb la que no treballaria mai més.
4: Clar, tots ho tenim.
3: Ni per diners, eh?
4: Ni per diners.
2: No, perquè a més a més...
3: M'ho signeu, eh?
4: Sí, jo, Lorena...
2: Sí, però és veritat, tots tenim un preu, clar, si parlem d'una xifra astronòmica i posem unes condicions... també t'agafen un moment de maduresa que potser pots torejar-ho d'una manera diferent, i quan tornes potser t'interessa entrar en un joc on tu també has posat les normes.
4: Mira, això m'ha vingut aquesta setmana quan m'ha aparegut a internet un vídeo d'un artista fent un acte com de reivindicació, ¿vale? La mateixa persona que fa aquest acte llavors fa anuncis amb marques molt tops comercials, i jo tinc un dilema. Jo això ho veig hipòcrita. M'explico, i aquí passa exactament el mateix. Hauria d'estar molt cardat, Marina, molt cardat. Hauria d'estar, vull dir, tirat a terra, no tenir cap mena de recurs econòmic, tal qual, però llavors ja estaries fotut. El que diu ella, Lorena, és la hipocresia d'aquest sector.
2: Sí.
4: Estem d'acord o no?
2: Sí.
4: És un sector que la hipocresia és molt bèstia. Ganes de la Belén, el modus econòmic, i una mica suposo que deu ser la cançó que jo sempre faig servir de José el Francés, ¿vale? Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón, saps? Jo crec que una mica la Belén Esteve deu dir, ah, amigo, no, eh?
3: Fuera de mi.
4: Fuera de mi, eh? Veniu a buscar-me. I una mica crec que això ja són unes coses que se'ns escapen a la gent del carrer.
2: I aquí s'incorpora l'ego, eh, també.
4: Exacte, per això t'ho
2: dic.
4: És
2: a dir, aquesta feina té un punt d'ego que no la té una feina privada o de portes endins.
3: I no sé si us ha passat alguna vegada, jo sí que ho he viscut així, quan has tingut un problema professional amb una empresa, amb uns companys, amb un cap que t'ha tractat malament, o amb un equip amb el que no t'has portat gaire bé, de vegades es viu com una mena de ruptura sentimental, quan tu te separes d'aquell entorn, d'aquella empresa, d'aquell grup, d'aquell equip, passes un dol.
2: Sí.
3: Primer passes per enfadar-te perquè no acabes d'entendre què ha passat, no? Després busca els culpables, que potser tu mateixa potser has estat una mica culpable o no, i després passes una tristesa que és com... de vegades no té ni caducitat i sempre la portes una mica dins, amb una ruptura sentimental important.
2: Mira,
3: no? Encara la pots viure durant molts anys.
1: Ara anava a agafar-t'ho per aquí, també, perquè al final no ho sabem, la Belén Esteve que se li mou per dins per tornar a fer això, però potser era una ruptura d'aquelles que no has superat i que encara que tu creguis que hi has posat terra pel mig, només que torni a sonar el telèfon ja et remou alguna cosa.
3: I tornes.
1: I tu t'has dit i t'has promès que això no ho faries, em refereixo que amb la vocació també hi ha molt d'això.
2: Però Marina, no? Ens creiem.
1: Tu pots estar enamorat de... professionalment, m'explico? D'algun lloc on has treballat, d'algun entorn amb el qual has treballat o I algunes persones amb les que has pogut treballar.
3: Potser amb el temps també les dinàmiques canvien i potser tu pots revifar d'alguna manera i tornar a aquell lloc on has patit i on t'han fet mal d'una altra manera, amb una altra força i amb una altra actitud.
1: Ho dic perquè, per afegir el component que potser només no tot és una qüestió de pasta o de calés.
4: Totalment,
1: no?
4: Totalment.
1: I al final aquí estem reversionant la cançó del Sabina, eh? El lugar donde fuiste infeliz.
4: Infeliz.
1: No devien tratar de volver, no feliz, però...
4: Sí, sí.
3: En aquest cas, jo crec que Belén Esteve, els diners han estat molt importants per aquesta decisió, però crec que és una decisió més sentimental i emocional.
1: Veus?
3: Que no pas una qüestió econòmica, perquè de vegades necessites que aquella persona que t'ha tractat malament o aquell col·lectiu que t'ha tractat malament d'alguna manera et vingui a buscar,
1: et rescabali,
3: per demanar-te disculpes.
2: Però Lorena, és una hipòcrita,
3: no?
2: Fot dues setmanes deia que ella no entraria a la guerra amb la filla del Jesulín.
3: Mira, les guerres,
2: i ara entra.
3: Aquesta guerra... Aquesta,
2: de debò, viu d'un braguetazo, sí, ja està.
3: Aquesta guerra continuarà tota la vida, però no estic d'acord que ella visqui d'un braguetazo, perquè ella realment es va enamorar d'aquella persona i per ella va ser una relació...
2: Lorena.
3: Per ella va ser una relació amorosa, de veritat, va ser una relació amorosa de les més importants de la seva vida. De fet, a ella li va costar moltíssim superar la seva ruptura sentimental. Que la va superar d'una manera que potser la va gestionar molt malament i que és veritat que va vendre la seva vida privada des del minut 1.
1: Escolta'm, sí. La Shakira fa teràpia, sí, amb les cançons, ella amb els platos de televisió.
2: Per mi una cosa té un sentit, no sé, fins i tot artístic o professional. El sentit professional de la Belén Esteve en un plató, jo no li sé veure.
1: Saps com t'ha quedat això? Elitista.
4: Totalment.
2: Doncs ja està. Llavors,
3: i una
2: totalment.
3: Mica masclista.
4: Gràcies, gràcies.
3: I una mica masclista.
2: Toma. Per què?
3: Perquè sí, perquè no pots dir que ella viu d'un braguetazo, perquè...
2: Ah, no?
3: No, en absolut.
2: I de què viu, llavors?
3: Doncs ella
2: ha intentat viure del seu passat de les drogues i no se n'han sortit. I segueix sempre amb el mateix tema.
3: S'ha convertit, en un animal...
2: A vendre que havia passat per les drogues i
3: ningú li va comprar el relat. Tant animal televisiu que porta 30 anys a les televisions d'un país...
2: D'un únic tema.
3: No, no, de molts temes.
2: No, d'altres temes, per exemple, fracassat, com aquest de les drogues.
3: A Sálvame va parlar de moltíssims temes que no tenien absolutament res a veure i era un animal televisiu que podia parlar de qualsevol altre tema. De fet, la gran majoria de frases de Belén Esteve que han passat a la història i que passaran a la història de la televisió no tenen res a veure ni amb Jesús Luis de Ubrique ni amb la família Janeiro.
2: Por mi hija mato,
3: a
2: què té a veure?
3: No.
1: Sí, però un moment.
3: Ni que fuera jo Bin Laden. No. Ni...
1: no. Clar,
2: no. Jo entenc que és un animal televisiu que pot donar molt recorregut.
1: La filla seva, a part de ser de Jesús Luis de Ubrique, em refereixo que...
4: Perdona, jo reconec que durant una època Salva trobàvem, i a mi em feia reconciliar amb la vida, veure aquella gent amb aquella història, veure en Matamoros, veure tot això, i veure com es podia estirar un xiclet, no? D'una manera tan bèstia, durant hores, em semblava, com a gent que he treballat a la televisió, em semblava una meravella, perquè al final és el que ha sigut això durant anys.
1: És crear, no? Subtrames del que passava allà dins.
2: Però les puc criticar, sí. O és que ja arribem a un punt que, com que té audiència, sembla que estigui davant d'un quadre de Van Gogh?
4: No, evidentment.
3: És que no té per què ser un quadre de Van Gogh.
2: No, és que és un animal televisiu. És un animal televisiu que diu de la filla. Parlem de masclisme. A mi em sembla fastigós viure de la filla.
3: Crec que no té res a veure amb la realitat.
2: No viu de la filla, Lorena?
3: Moltíssim, no? De veritat.
2: Ostres.
3: És una grandíssima col·laboradora i una grandíssima tertuliana, i t'agradarà més o menys el que fa a la tele.
2: Però les trames d'on surten?
3: Però és que ella va sorgir, com tantíssims altres personatges famosos,
2: però l'emotiu de les seves trames quina és? La seva filla, que tothom sap el nom. Andreita i Andreita com et el pollo.
3: No té res a veure amb la realitat.
1: Quan fa que no veus Belén Esteban, tu, a part d'aquests últims 3 anys?
2: Si hem de dir que Belén Esteban és brutal, ho diem.
3: No és que porta demostrant 30 anys la persona que és i amb qui s'ha convertit. Que, evidentment, el seu leitmotiv és que va ser la parella d'un torero, sí. Però ella ha superat això des de fa molts anys, i d'això ningú se'n recorda, t'asseguro, de les persones...
1: Però de què estem parlant ara?
3: Superat amb el que hem escoltat.
2: De què estem parlant ara?
3: No, però que ningú se'n recorda que ella va sorgir d'aquesta història, perquè crec que ja s'ha transformat una i una altra vegada en altres coses.
4: Jo crec que sí, que en el baròmetre, això ho feu servir molt, vosaltres, no. Els periodistes, en el baròmetre del carrer, si parlem de Jesulín o de Belén, la gent no se'n recorda de Jesulín.
1: I tant, sí, això no? És veritat.
3: És que saps què passa? La història,
2: jo l'únic que sé és que de la meva filla, ni menor ni major d'edat, mai l'utilitzaria per guanyar diners.
1: Però això és una altra cosa.
2: I aquesta dona ho ha fet.
1: Però Casas...
2: Aquesta és la cosa principal per la que s'ha guanyat la vida televisivament.
1: Però que no és el que estàvem abordant ara mateix.
3: Crec que no té res a veure amb la realitat televisiva que hem viscut la resta de persones que hem seguit la seva trajectòria. Jo em dedico a la premsa del cor única i exclusivament. I és veritat que Belén Esteban va sorgir d'una relació sentimental fracassada i d'un naixement d'una filla que durant molts anys sí que li va donar joc, i sí que va guanyar diners gràcies a parlar sobre la seva vida privada, però en el moment que es va seure en un plató de televisió, aquell tema va deixar de ser important ni per ella ni per la seva situació televisiva.
1: Déu-n'hi-do, ha donat de sí parlar de Belén Esteban, que és portada de setmana, sí. Ho dic perquè avui és quan surten les revistes del cor i ens queda que ens portis, a part de la Belén Esteban, els titulars de la setmana a les revistes.
3: Titulars de la setmana, molt ràpidament. Belén Esteban, evidentment, gran protagonista avui de les revistes del cor per aquesta entrevista que va fer divendres i que tornarà a repetir divendres al programa de viernes a Telecinco, però és que ahir va sorgir una altra notícia també que donarà moltíssim joc a la premsa del cor, i és que Feliciano López, tenista, suposo que tots els coneixeu, doncs aquesta mandra d'home, vigila el que dius, perquè ahir es va fer pública una demanda que ha posat contra Alba Carrillo, precisament per dir-li, per exemple, que era un home avorrit, que tenia una sexualitat...
2: Jo crec que és avorrit, sosomai i mandrós.
3: I entre d'altres coses...
1: Ai, que ens anem als tribunals.
3: Ja sabeu.
2: Doncs si em vaig pel tribunal per això, amb la feina que té la justícia, vamos.
3: Ha demandat Alba Carrillo, amb la que fa 10 anys va tenir una relació sentimental, que van estar fins i tot casats.
4: Vale.
3: Però és que l'ha demandat perquè les seves declaracions públiques sobre el que va ser la seva relació li han molestat tant que aquests 10 anys el que ha estat fent és recopilant totes les declaracions que ha fet sobre ell, ha anat a un jutjat aquest estiu, s'ha admès a tràmit,
1: poca feina,
3: i per intromissió a l'honor i a la seva imatge haurà de demostrar Alba Carrillo als tribunals que en realitat totes les coses que va dir no són denunciables.
2: Jo, Lorena, si vols fora de micro, t'explico tota aquesta relació perquè la vaig viure de primera persona.
3: La vas viure, De primera persona. Estaves allà...
2: Perquè un amic molt proper meu és íntim amic de Feliciano López. Venia molt a Barcelona quan estava amb Alba Carrillo i sé la intrahistòria. I crec que aquí hi ha un punt de raó de Feliciano, encara que em caigui fatal, i un punt de raó de l'Alba Carrillo. Però,
3: a veure, la relació va acabar fatal, però el que és cert és que Alba Carrillo, durant aquests 10 anys, ha parlat molt malament davant dels micròfons.
4: Ha viscut de Feliciano?
3: No. Doncs mira, ha viscut de moltes...
2: S'ha reinventat aquesta.
3: Ha viscut moltes coses, però entre d'altres, també de parlar de la seva vida privada, però ella no se n'amaga Aquesta noia és periodista, ara presenta un programa i també és tertuliana de molts programes, però la veritat és que sí que és veritat que li dedica molt de temps a parlar de la seva exparella.
1: Suc, Belén Esteban, ai, Brad Pitt.
3: Mare meva, us heu assabentat d'això de la moguda que està tenint amb els seus fills?
1: No estava escoltant el programa a primera hora del matí perquè ho hem explicat, això de la filla del Brad Pitt que s'ha tret el cognom.
5: Sí, però quants fills s'han tret el cognom del Pitt?
3: En porten 3,
5: En porten 3 de quants?
3: De 5.
4: I per què?
3: Brad Pitt està ben notícia aquesta setmana, no sé si sabeu, que ha estat per Espanya, va participar al festival de cinema de Sant Sebastià, ha anat precisament amb una parella que té ara, que és espanyola, que es diu Inés Ramon, que és una periodista, és tertuliana, però també és model, actriu, bueno, fa una miqueta de tot. Sí, exacte. I Brad Pitt...
1: No té el títol o no té el títol?
4: Exacte.
3: No crec que tingui el títol, perquè anava a dir que és periodista, però no ho és. Jo crec que participa en algun podcast, bueno, d'aquestes persones que es dediquen a la comunicació. Sí, però sobretot ara la coneixem perquè és la parella de Brad Pitt.
1: D'acord.
3: Doncs el que ha estat notícia aquesta setmana coincideix també la notícia a Los Angeles, i és que una de les seves filles, que es diu Zahara, una filla adoptiva també de l'Angelina Jolie, que també ell va adoptar quan va començar la seva relació amb l'Angelina, ha decidit treure's el cognom. I ja sabeu que la relació del Brad Pitt amb els seus fills no és gaire bona. Des de la seva separació, alguns dels seus fills han decidit treure's el cognom per una relació absolutament dolenta amb el seu pare, perquè els nens asseguren, i ho va assegurar també la seva mare als tribunals, patien... no sé si podem dir-ho, no? Patien agressions per part del Brad Pitt. Ho van assegurar els seus fills i ho va assegurar també la seva mare. I sembla ser que, a més, una d'aquestes agressions va ser pública en un avió durant un viatge transoceànic. Allà es va directament fer ferma ja la separació de la parella. I és veritat que tots els fills, els tres que ja han demanat aquest canvi de cognom, ho han demanat quan ja en van fer la majoria d'edat, i ara mateix dos fills més, els biològics de Brad Pitt i Angelina Jolie, també han demanat a través dels seus advocats que els hi traguessin el cognom Pitt.
1: Sobre això, hi ha una cosa que és com... Malgrat saber tota aquesta cosa grisa, truculenta en relació a Brad Pitt, com segueix generant aquest nivell de fascinació quan apareix a qualsevol acte o espectacle? De fet, nosaltres parlàvem fa un temps amb el Roger Salvans del matrimoni Pitt Jolie, dos grans actorassos, no?
3: Els Brangelina,
1: de Hollywood, sí. I com al final qui ha acabat pagant la penyora ha estat més ella que no pas ell en tota aquesta història, a nivell cinematogràfic i de feina.
4: I de dona, i que és una dona.
1: I a l'hora de treballar, no, també, em refereixo que quantes grans pel·lícules més ha fet l'Angelina Jolie des de que es va separar
5: però
1: de
5: no
1: Brad Pitt.
5: Però no creus que quan es van conèixer ja tenia una trajectòria cinematogràfica més bona i més reconeguda a Brad Pitt que Angelina Jolie?
1: Sí. Segurament sí.
5: Era més bon actor, sí. Ja quan es van conèixer
4: ell. No, havia fet més pel·lícules, que és diferent.
5: Però tenia més reconeixements.
4: Això, però no és ser més bon actor, no, perquè aquí a la mesura està allà. Però sí que és això, també penseu que Angelina va ser just després que fes públic la seva intervenció de doble mastectomia. Sí. Vull dir que tot juga allà mateix. Clar, és el que ara planteges. Tu anaves dient tot això i penses que és un senyor que és un gilipolles, que és un imbècil, sí, que és un maltractador. I llavors penses en les grans pel·lícules que has vist.
3: A veure,
4: no?
3: Es parlen d'agressions i també de problemes d'alcoholisme. Ell mateix...
1: Aquests reconeguts per ell, no?
3: Sí, sí, aquests problemes reconeguts per ell mateix, però portem amb aquesta ruptura des de l'any 2016.
1: És molt fort.
3: O sigui, portem 10 anys ja amb aquesta lluita.
1: Ni Belén Esteban ni Jesulín de Brigue.
3: I sobretot penseu que és la primera vegada que en una guerra familiar d'aquest nivell, parlo de Hollywood, d'una estrella de Hollywood, a l'alçada de Brad Pitt...
4: En actiu.
3: A l'alçada de Brad Pitt i Angelina Jolie, que els seus fills... els 5 es posicionin al costat de la seva mare, és la primera vegada que ho veiem. De fet, fins i tot els fills biològics de la parella ja estan a l'espera de que els hi treguin el seu cognom i no tenen cap mena de relació amb el seu pare i fins i tot fan manifestacions públiques en contra del seu pare.
4: Segueixen 21 anys la majoria d'edat als Estats Units?
3: No, 18.
4: 18, eh?
3: Sí, sí.
4: Perquè pensava que si eren 21 també has tingut que esperar molt, eh? I això ha de ser heavy.
3: Els 18 anys ja ho estan demanant. De fet, mira, ja el Maddox i la Shiloh ja no tenen el cognom de Brad Pitt, i ara mateix la Zahara se l'acaba de treure i està esperant la Vivian, que també és una filla... biològica, i en quedarà només una que tampoc té cap mena de relació amb el seu pare.
1: Que us dic, al final, ara ho deia el Miqui, Brad Pitt és un actor en actiu, i això ens porta al debat etern que hem tingut 23.000 milions de vegades, que és si separar l'obra de l'artista.
4: Exacte.
1: I sempre hem acabat en el punt de dir, doncs depèn de si això va passar fa molt temps, si és un tio que ja, no sé, és igual, podem parlar de 1.000 artistes, no? Però si és un tio en actiu, la política de cancel·lació segurament aplica diferent, no?
4: Home, totalment. I
1: una altra... hauria, però no està passant.
4: Exacte, hauria,
1: no està passant.
4: I el debat quedarà molt tancat, molt ràpid. Què genera un i què genera l'altre? Fixeu-vos que sempre es cancel·len perfils que són prescindibles. Fem aquest anàlisi.
1: Home, clar, és que aquí... Però un moment, sí, no, clar, és que també és veritat quan et ve el dilema és aquí,
4: exacte,
1: eh?
4: Jo crec
1: quan
4: que
1: realment estem parlant d'una gran estrella.
4: Ah, exacte, i què vol dir una gran estrella? Una gran estrella ja no només és aquesta persona com a persona, sinó és tot el que genera, tots els Pierre que hi ha al costat, totes les marques que això.
1: Si la però gent... vull dir-te que no és el mateix Picasso que Brad Pitt.
4: Però perquè Picasso estem parlant anys ja.
3: Per això,
4: anys,
3: sí, però en el
4: no?
3: cas de Woody Allen i Mia Farrow, crec que va patir molt més la figura de Mia Farrow, no només
4: sí.
3: a nivell professional, sinó que és que se la va cancel·lar directament i ha desaparegut
1: sí.
3: de l'òrbita, i en el cas de Brad Pitt i Angelina Jolie, ja no només Angelina Jolie treballa molt menys que Brad Pitt a Hollywood, és que tu penses en Angelina Jolie i penses en una dona que no està gaire fina, perquè això ho hem sentit, és una dona que a més té problemes quan fa una pel·lícula i ha generat problemes reals amb altres companys, la veiem com una persona... no? Que no està passant un bon moment personal des de fa molts anys arrel de la ruptura. En canvi, Brad Pitt,
4: gas
3: ningú comenta ni que sigui una persona que no sigui estable, ni que sigui una persona problemàtica, ni que té els seus amics, George Clooney, per exemple, que té molt bona premsa als Estats Units, sempre li ha donat suport. Angelina Jolie s'ha quedat completament sola. No hi ha cap estrella de Hollywood que li hagi donat suport a Angelina Jolie.
2: Que fort, Lorena.
3: És absolutament fortíssim. Però li va passar exactament igual a Mia Farrow.
4: Sí,
3: es va quedar absolutament sola amb el documental que es va fer sobre tots els maltractaments i que va patir Mia Farrow i també sobre els presumptes abusos sexuals als seus fills. D'això ningú se'n recorda quan va veure una pel·lícula de Woody Allen. Jo la primera... que consumeixo totes les pel·lícules de Woody Allen amb deliri perquè m'encanta. I és veritat que ens consta moltíssim separar l'estrella de la persona sí. i el personatge de qui és realment. Però en el cas de Brad Pitt no li ha costat ni una mil·lèsima a la seva imatge tot el que han viscut els seus fills i la seva dona.
4: Jo vull pensar que és això, que és el gran operacions de màrqueting que passen per sobre de totes aquestes coses. I el que segueix, reafirmant-nos amb els que lluitem tota la vida pel mateix, la dona és la que llepa sempre.
3: Desgraciadament, sí.
1: Ha tornat amb la Jennifer Aniston, el Brad Pitt?
3: No, que va, està amb una noia espanyola que es diu Inés Ramón.
1: Ah, clar.
3: Sí, no està amb Jennifer Aniston.
1: S'havia especulat amb això?
3: S'havia especulat
1: amics, no?
3: Perquè tenen una molt bona relació i perquè van coincidir en dues entrevistes online durant la pandèmia, imagina't, Crec que s'han vist al llarg d'aquests anys una vegada i es van fer una fotografia només en un acte oficial, precisament per no aixecar rumors que tinguessin a veure amb una reconciliació, perquè crec que tots dos no tenen cap mena d'interès,
1: Escolteu, estimats, moltíssimes gràcies, Miqui Puig, Lorena Vázquez, Núria Casas, us esperem dimecres vinent.
4: Aquí
3: gràcies. I divendres a veure tothom Belén Esteban,
1: Divendres?
3: Sí, divendres hem de veure tots Belén Esteban per continuar a parlar de Belén Esteban. Crec que a les 10 de la nit, Núria.
1: Doncs ja, sí. Tenim cita, tenim
3: gràcies.
1: Cita. Posa't les alert, Casas. Vinga, que vagi bé, adéu.

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I supem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i deixem de ser.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.

0: Gràcies. 11 en punt. Això vol dir que arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya amb els equips locals a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona. Sobre el decret d'habitatge, heu de saber que Esquerra ha dit que votarà que sí, que Junts ha fet un comunicat on no diu gaire res, diu que això no es fa d'aquesta manera, critica les formes de Pedro Sánchez, però vaja, segueixen dient que s'han d'estudiar bé els documents que avui els han arribat a mans per poder veure si voten a favor divendres o no. Podemos, al Congrés, els hem escoltat, diuen això és una trampa, per tant, pinta més a... Que no serà que sí, el que passa és que veurem si acaba sent només una abstenció, perquè llavors amb això sí que serviria. Vinga, que seguim amb els equips locals i amb el Cartanyà.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

0: Bon dia, passa un minut de les 11 del matí. Avui Barcelona s'ha llevat amb el seu centre neuràlgic en plaça Catalunya, acampada per persones que, de manera, diguem-ne, espontània, diguem-ne, no organitzada, és a dir, no convocades per cap sindicat en concret, s'han reunit per unir-se a les protestes al carrer per la situació de l'habitatge. La fotografia a aquesta hora, amb aquestes persones que porten des d'ahir la nit a plaça Catalunya, ens la fa la Judit Casellas. Hola, Judit, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, centenars de persones continuen acampant aquí a plaça Catalunya. Tenen menjar, tenen aigua i ens expliquen que la idea és quedar-s'hi encara uns dies més, com a mínim fins divendres. Tinc amb mi l'Helena, que és una de les persones que està aquí en aquesta concentració. Bon dia, Helena, què tal? Com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Has passat aquesta nit aquí?
2: Bueno, jo no he passat aquesta nit aquí perquè no havia dormit gaire la nit abans, però vaig marxar d'aquí de matinada i he tornat molt d'hora.
1: I la teva idea és passar-hi aquesta nit, aquestes pròximes hores?
2: Sí, la meva idea és aquesta nit ja quedar-me a dormir aquí.
1: Què és el que demaneu? Què és el que reivindiqueu amb aquesta acampada?
2: A veure, és molt evident, vull dir, la situació actual de la vivenda és que no cal ni explicar-la, vull dir que... Llavors, considerem que el decret, primer, bueno, encara no hem llegit el text del decret, vull dir que el que han sortit són titulars que tampoc reflexen el que després és veritat amb la lletra petita, que és totalment insuficient, o sigui que sí que pot a determinades famílies segur que els hi va molt bé i benvingut en aquest sentit, però que el problema central de l'habitatge no l'aborda per res, vull dir que hi ha molta gent que queda totalment exclosa d'això, que l'accés a l'habitatge continua sent un drama perquè no es pot accedir, que no n'hi ha habitatges, que n'hi ha habitatges buits però no n'hi ha, bueno, el govern no fa res per recuperar aquests habitatges. I llavors, bueno, reivindiquem. Encara no hem fet, estem treballant en allò, vull dir, de veure exactament quin és el text del decret i què és el que podem reivindicar, també per estar en consonància amb les altres acampades de Madrid i d'altres ciutats, però bàsicament el fons és aquest, vull dir que això és un parche, vull dir que no és cap solució.
1: Què teniu previst fer durant el dia d'avui? Teniu previst fer assemblees, reunions, trobades?
2: Bueno, es farà, em sembla que n'hi havia una assemblea, ara diuen que faran un taller de comunicació, farem tallers també de sindicalisme d'habitatge, perquè com, bueno, no sé si us han explicat, però que aquí n'hi ha molta gent que ve de diferents col·lectius, gent individual, gent que no té molta idea de com està la situació del moviment per l'habitatge, llavors farem tallers també d'això. I bueno, farem una miqueta de tot, vull dir, estem oberts a les suggerències, a veure què surt a l'assemblea.
1: Esteu en contacte amb el sindicat de llogateres o amb altres organitzacions socials perquè us donin suport i perquè vinguin també en aquesta acampada?
2: De moment no, estem treballant també en això perquè no entenem per què no estan aquí. O sigui, vull dir que de fet va haver-hi una comunicació prèvia a la manifestació en el qual van dir que si es desbordava, que sí que apoyarien l'acampada, no sé què entenen per desbordar-se, jo crec que ja està prou desbordat tot, i de fet en companyes, jo pertanyo al sindicat d'habitatge del Raval, però estic aquí com Helena, vull dir que de moment, però sí que tinc companyes que estan ara treballant en parlar amb ells, a veure què està passant, perquè no estan donant suport a això.
1: Veig que teniu una tenda plena de menjar, de barres de pa, d'arròs, d'aigua, qui us ha portat tot aquest menjar?
2: Les veïnes. O sigui, la gent, bueno, jo he vingut molt d'hora aquí i he vist gent que s'apropava a portar menjar, màrfegues, aigua, de tot. Bueno, com sempre, vull dir que el que funciona és la solidaritat de les veïnes i el barri.
1: I què ha de passar perquè aixequeu aquesta acampada? Què ha de passar divendres perquè digueu, doncs mira, abandonem l'acampada?
2: Encara no ho hem decidit. De totes maneres, vols la carta als Reis directament? No ho sé, primer tenim que veure quin és el text real del decret i què és el que abarca, perquè jo tot això no m'ho crec, o sigui, porto molts anys en tot això i sé per experiència que la lletra petita sempre deixa fora moltíssima gent. I després acordarem, de fet, en assemblea, què és el que ha de passar perquè marxem. De moment tenim clar que fins divendres, perquè fins divendres no sabem ni tan sols si s'haurà aprovat això o no, ens quedem i després ja ho decidirem entre tots.
1: Si no hi ha una pròrroga dels lloguers de forma indefinida, què passarà? Us quedareu aquí durant tot el cap de setmana?
2: Bueno, suposo... Una pròrroga de lloguers indefinida ni tan sols s'ha plantejat, en els titulars dels decrets. Això seria el mínim, o sigui, vull dir que també n'hi ha molta gent... O sigui, no sé si ens quedarem o no, ja t'ho dic, ho hem de... No sóc jo que decideix, no és ningú que decideix, s'ha de plantejar l'assemblea, però ni tan sols això seria una solució per la situació actual de l'habitatge. Pensa que tota la gent que està ocupant, tota la gent que està dormint al carrer, aquesta gent no té contracte. O sigui, que aprovin una pròrroga indefinida, o sigui, bueno, i com arriben a l'habitatge? Perquè serveis socials estan saturats. Aquesta és una altra, vull dir que ara un del que deien amb el decret era que no es farien fora les famílies vulnerables sempre que no tinguessin una solució habitacional. Què consideren una solució habitacional? Perquè fins ara tres nits en el CUES lo consideraven una solució habitacional. Bueno, això s'ha de veure. Estan saturadíssims, ja no estan donant ni pensions.
1: Moltíssimes gràcies, Helena. Ja ho escoltaves, que ara aquestes són les reivindicacions doncs, que ens estan explicant les persones que estan aquí concentrades a Plaça Catalunya i que la intenció, com dèiem des del principi, és encara estar-s'hi com a mínim un parell de nits més.
0: Gràcies per la fotografia i pel testimoni, Judit, i pendents de què fa el sindicat de llogateres i la resta de sindicats, si de forma organitzada també s'apunten a la protesta. Fins ara, Judit.
1: Fins ara.
0: Era la primera visita obligada a Punt de Connexió en aquest dimecres 30 de setembre del 2026. Benvinguts a l'Equip Barcelona. El segon punt de connexió és a l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona, l'IMAP. A aquesta hora està prevista una protesta. La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya reclama més parc públic de pisos i critica que les persones que viuen en cases de l'Institut han patit pujades del lloguer, falta de manteniment i desnonament sense alternativa. Allà hi ha el Pol Valero. Hola, Pol, bon dia.
3: Bon dia, TGC. Avui la Confederació Sindical d'Habitatge presenta la seva secció sindical a l'IMAP. Reivindica també que cal posar el focus en el parc públic d'habitatge perquè els decrets del govern espanyol no en parlen, se centren més en el parc privat. Ara mateix estan començant a plegar unes quantes persones a la parada de metro de la Barceloneta. Veiem samarretes de sindicats de diversos barris, veig Vallcarca, veig Nou Barris, i tots plegats critiquen que no n'hi ha prou amb anunciar més habitatge públic si el que existeix no es garanteix en unes condicions de vida dignes. Perquè te'n facis una idea, a Barcelona l'Institut Municipal d'Habitatge gestiona més d'11.000 pisos i una quarta part, més o menys, són pisos socials.
0: Doncs seguim pendents de qualsevol novetat, Pol, d'aquesta concentració i aquesta protesta. Ens demanes pas, línia oberta fins les 12.
3: I tant, estem en contacte.
0: Sergi López, bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: Més enllà de l'habitatge, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a un jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
4: És una notícia que ha avançat Metrópoli i ha confirmat Ser Catalunya. Segons el Digital, els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
0: La víctima d'una agressió policial difosa en vídeo a les xarxes socials durant la Festa Major de Sabadell ha presentat denúncia contra els quatre agents que el van detenir aquella nit.
4: La defensa del veí de Sabadell, major d'edat, ha presentat als jutjats de Sabadell una querella criminal contra el caporal, que és qui li va donar el cop de colze que es veu a les imatges, i els altres tres agents que van participar en la detenció. L'advocat de la víctima és Xavier Monja, d'Alerta Solidària.
5: L'actuació d'uns agents concrets de la policia local mereix una resposta. Això no és un atac a cap cos ni a res per l'estil. S'està demanant la fiscalització d'una intervenció concreta. Que ningú tingui la temptació d'utilitzar males arts per intentar desviar l'atenció del que és una brutal agressió policial que no s'hauria de produir.
4: Els imputa possibles delictes de tracte vexatori, falsedat documental en la minuta policial pel relat dels fets, detenció il·legal i simulació de delicte i també un delicte de lesions lleu.
0: I un matí més, hem tingut robatori de cable de coure que ha afectat la circulació de Rodalies.
4: Ara ja s'ha recuperat la circulació de la R7 entre Montcada de bifurcació i Cerdanyola Universitat, que havia obligat a tallar el pas de trens en aquest tram des de primera hora del matí. Aquesta incidència afectava també el servei de la línia R4, que ha acumulat retards de més de mitja hora. Un cop resulta la incidència, els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas.
0: Gràcies, Sergi.
4: A tu.
0: 11:10, el Dani Puntiprats és el control tècnic.

0: L'habitatge és el centre de l'actualitat i també totes les seves derivades. Us hem hagut d'explicar nombrosos desnonaments aquesta setmana, la passada, els darrers dies, a CERT Catalunya. Oriol Soler, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, TG? Bon dia.
0: Les últimes hores ens has explicat que la unitat antidesnonaments de Barcelona, que és la que acostuma a mediar en casos delicats, ha hagut d'activar 124 vegades l'últim any, el 2025, el protocol de risc de suïcidi, que és un 4% dels 3.000 casos de desnonaments que han atès, i que és un cada 3 dies.
1: Sí, això és el que crida més l'atenció, la freqüència amb la qual s'ha d'activar aquest protocol. Això no vol dir que siguin temptatives de suïcidi directament, sinó que el que fa aquesta unitat, que té professionals especialitzats i formats en aquest tipus de casos més aviat extrems, aquesta unitat de mediació quan hi ha desnonaments molt delicats a la ciutat de Barcelona, és quan veu comunicacions, idees o alguns indicis que aquelles persones poden voler autolesionar-se en diferents graus, activen aquest protocol de prevenció del suïcidi. Per què són importants aquestes dades? Perquè és molt complicat tenir dades fiables sobre persones que s'intenten treure la vida just abans, durant o just després d'un desnonament. Fa una setmana vam tenir el cas de l'Olga, que vam saber, aquella dona de l'Hospitalet de Llobregat, 54 anys, dues filles, que es va suïcidar només 5 mesos després de ser desnonada i que ja havia amenaçat amb treure's la vida just el dia abans de ser expulsada de casa seva. I d'alguna manera aquestes dades, que només són d'activacions d'un protocol, és a dir, no és una cosa científica, com dèiem, que això equivalgui a temptatives de suïcidi, però sí que ens permeten fer una fotografia més o menys aproximada d'aquest risc que hi ha en situacions extremes, doncs, com són els desnonaments i on hi ha persones que estan deixant casa seva a la força i es queden sense llar.
0: A més, són dades que han anat a l'alça, perquè si aquest 2025 van ser 124, l'anterior eren 107, que ja són moltes per damunt del centenar, sí. Però fins i tot han pujat una mica. Per això volem saludar a aquesta hora el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi d'aquesta unitat antidesnonaments, que és el doctor Diego Palau. Doctor Palau, bon dia.
2: Coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya, no concretament de relacionat amb el desnonament.
0: Doncs, què passa quan s'activa aquest protocol antisuïcidi? Què és el primer que necessita una persona que requereix en aquesta situació?
2: Necessita ser escoltada i poder accedir a una ajuda especialitzada. I això a Catalunya ho podem dir molt clarament, que hem, des de fa 4 anys hem creat un accés universal i equitatiu a una atenció especialitzada en la prevenció del suïcidi a través del telèfon 061 d'Emergències Mèdiques de Catalunya, on funciona un equip especialitzat en la prevenció del suïcidi que rep més de 50 trucades diàries. I, per tant, no és l'únic punt d'accés. Evidentment, qualsevol professional del sistema de salut té capacitat de detectar, evaluar situacions de risc de suïcidi, i quan és molt imminent o és molt alt risc, el que es recomana sempre és contactar amb un professional de salut mental, amb un psiquiatre, a través de les emergències dels hospitals o a través del telèfon que he comentat, el 061.
0: I què és el primer que se li pot oferir a la persona que necessita aquesta ajuda?
2: El primer és escoltar a la persona i avaluar la situació i les circumstàncies, perquè en tots els casos ens trobem amb la mateixa problemàtica. El suïcidi és una conducta humana d'alta complexitat en la que, com ja heu comentat, poden incidir molts factors. El factor que més s'associa a conducta suïcida és la pròpia malaltia mental, quadres de depressió, d'ansietat i, evidentment, situacions d'estrès intens, d'estrès agut, de pèrdua, com és una situació de desnonament, pues, lògicament també s'associa a l'aparició de conductes suïcides. I també és veritat, com ho he comentat, que ens dona l'oportunitat de poder-les detectar i poder actuar per oferir una atenció que comença per l'escolta i que en cada cas tindrà que oferir la solució personalitzada. En els casos que esteu comentant de desnonament, a ningú se li escapa que poder oferir alternatives habitacionals podria ajudar a reduir la intensitat de l'estrès, etc., i reduir el risc de suïcidi en el cas de que hi hagi aquest risc.
0: Vostè parlava ara de factors que influeixen en plural, i és veritat, ens ho deia l'Oriol, no hi ha un registre oficial que vinculi directament el perdre la casa amb el treure's la vida, perquè es considera que els suïcidis mai són per una única causa, però sentir que et quedes sense casa és un factor que pot ser determinant a l'hora de poder prendre aquesta decisió, o hi ha d'haver una motxilla prèvia i que això sigui només l'últim desencadenant?
2: L'heu comentat, de 3.000 casos que estan detectats en Barcelona, apenas un 4% es van detectar idees suïcides. Moltes persones tenen recursos personals i capacitat per afrontar aquesta situació tan d'estrès extrem per poder gestionar-la i no conduir inevitablement a una conducta suïcida. Però altres persones tenen factors de vulnerabilitat, per exemple, trastorns mentals previs o la situació d'estrès perllongat d'amenaces, perquè el desnonament no és un acte automàtic immediat, es pot perllongar molt en el temps, això crea una situació d'incertesa, d'inseguretat, que al final incrementa el risc de problemes de salut mental i al final també de risc de suïcidi.
1: Doctor, jo li volia preguntar, aquesta unitat de mediació formada en aquest protocol de risc de prevenció del suïcidi només existeix a Barcelona ciutat. No sé si vostè creu que es podrien evitar molts casos en cas que s'estengués a la resta de grans ciutats del país.
2: És una unitat, evidentment, que avalua i que està preparada i, de fet, des del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya hem contribuït a que tinguin les emergències socials en Barcelona pues, una formació adequada per detectar i gestionar el risc i seria desitjable que en els grans municipis de Catalunya jo crec que també tenen. Els petits no, segur, però la Diputació sé que té serveis per poder fomentar pues, aquest tipus de servei. En tot cas, hi ha una de les estratègies que volem portar a terme des del pla que van llegar ja en els últims mesos, és una guia adreçada justament als professionals de serveis socials, etcètera, dels diferents municipis o serveis socials que puguin que les ajudi a detectar millor i avaluar el risc de suïcidi en casos d'estrès social com és el desnonament o altres situacions de marginalitat o d'estrès social important, no? Però sí, com a equip constituït, sé que funciona a Barcelona des fa molts anys, això no evita que no es puguin detectar tots els casos, perquè encara que es pregunti, hi ha persones que poden ocultar-lo per vergonya, per por, i aquí també hem de llançar el missatge de que la idea de suïcidi, pensar en la mort, és un problema de salut, al final, perquè hi ha una situació d'estrès agut, independentment de que estigui precipitat o provocat de forma immediata per una situació com la que estem comentant, i al final la gestió ha de ser sanitària, no? Però només al final, quan hi ha una situació d'estrès molt agut, insuportable, o bé quan la situació provoca una malaltia mental, una depressió, símptomes que no es poden gestionar sense una intervenció sanitària.
1: Clar, jo justament li volia preguntar això. Des de la perspectiva mèdica, això s'ha d'abordar des de la psiquiatria, els especialistes que tenen són psiquiatres. No sé si en un moment com aquest és important també la tasca de psicòlegs o d'educadors o treballadors socials, si és una tasca en equip, en certa manera.
2: Aquí tots som importants. O sigui, la prevenció del suïcidi només des de els psiquiatres és absurda. No. Cadascú dels professionals que intervenen en situacions d'estrès en la població tenen un paper molt important a jugar. Tots els professionals que has comentat, justament preguntar i escoltar a les persones i avaluar la situació de risc de suïcidi, detectar moments de situacions de desesperació, símptomes depressius intensos, etc. I, per tant, en aquests casos sí, adreçar les persones de forma ràpida a un equip de salut mental. De fet, a Catalunya des de fa més de 10 anys disposem d'un programa que és el Codi Risc Suïcidi que s'activa inicialment per qualsevol professional o persona que detecta un problema de suïcidi i és un psiquiatre el que l'activa per assegurar que la persona pugui ser visitada després de la primera atenció en la que es valida aquest risc en menys d'una setmana si és un adult i en menys de 3 dies si és un menor d'edat, i aquesta accessibilitat a l'atenció especialitzada en aquests casos en què s'ha validat el problema com un risc alt s'ha mantingut en els últims anys a Catalunya i és una prioritat del Departament de Salut que això no només no es col·lapsi, sinó que es millori en la mesura de lo possible.
0: I l'última, doctor, ràpidament, però parlava vostè ara de la vergonya. Venim de dues crisis grosses, sobretot la que es punxa la bombolla, la de Lehman Brothers, 2008-2012 i les conseqüències, després va venir també la de la pandèmia. No sé si el factor econòmic també hem detectat que la derivada que ha tingut en problemes de salut mental després, especialment els últims 15 anys, ha anat en augment.
2: Sí, evidentment aquestes debacles econòmiques afecten no per igual a tota la població. Per exemple, la debacle de, pues, afecta sobretot a homes que són les persones treballadors que tenen familiars al seu càrrec. Aquí sí que es va incrementar moltíssim els problemes de salut mental i conductes de suïcidi. En números absoluts no es va incrementar, i la crisi del Covid també va incrementar els problemes de salut mental en la població, especialment en dones joves, pues, quasi en un 30%. Estem parlant de trastorns d'ansietat i de depressió que són conseqüència de l'estrès social provocat per la pandèmia, que també tenia un component econòmic important. Les persones van perdre la feina, però aquí també hi ha un altre factor, que és l'aïllament social que va sí, impulsar la Covid.
0: Que aquest ja seria una carpeta a part. Doctor Palau, gràcies.
2: Sí, gràcies a vosaltres.
0: Oriol, seguim.
1: Gràcies, TG.
0: 11:22.
3: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
5: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
6: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
7: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
8: Hora 25 va néixer a Barcelona. I dijous 8 d'octubre torna a casa.
9: Nos estamos en las calles de Barcelona, donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
8: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. El 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre, t'esperem a Hora 25 des del recinte modernista de Sant Pau.
0: I acabarem aquesta mitja hora d'Hora d'aquí a Barcelona saludant un dels grans artistes contemporanis de casa nostra, perquè la Fundació Puigverd fa 65 anys. Aquesta tarda a les 6 inaugura la seva seu a l'illa del recinte modernista de Sant Pau una escultura anomenada Or, per commemorar aquesta efemèride. L'escultura és obra de l'artista Lluís Lleó, que té una llarga trajectòria a Nova York, si ha estat més de 3 dècades, i ara torna a estar fincat a Catalunya, i no només és barceloní de naixement, sinó que va créixer allà, just enganxat a Sant Pau, a la Rambla Volart. Hola, Lluís Lleó, bon dia.
10: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què significa per tu fer una obra al paisatge on has nascut i als carrers de la teva infantesa, carrer Cartagena, Avinguda Gaudí i Pare Claret?
10: Bé, sembla increïble, no?, les voltes que dona la vida. Sí, jo vaig néixer fa 65 anys a Rambla Volart, que és el carrer de darrere l'hospital, a una família de pintors i d'artesans. I bueno, vaig estar 30 anys fora i tornat, i per coses que té la vida doncs m'han contactat i m'han ofert la possibilitat de fer aquesta escultura en un lloc que té els mateixos anys que jo, saps?
0: I tant.
10: I que jo he vist créixer, he vist tota l'evolució de l'hospital, de la fundació, de tot el barri, i bueno, per mi és molt especial, és molt emotiu i em fa molta il·lusió, no?
0: I després de tants anys fora, suposo que ha canviadíssim, no? L'has trobat?
10: Ha canviat, sí. Jo evidentment he anat venint, però ha canviat molt. Sí, és un altre barri, encara que hi ha algunes parts que no han canviat molt, no? El carrer Cartagena i l'hospital no tant, però hi ha parts que sí, evidentment, no?
0: Sí, és una zona més que, segons com, tensionada pel turisme. No sé si... Sí, hem viscut a una ciutat com Nova York, això ho relativitzes més, i quan vens aquí encara et sembla una mica poble, una mica barri, o ho notes?
10: Bueno, sí, home, Nova York, evidentment, és la capital del turisme, no? Jo crec que a Barcelona el turisme està tot sempre al mateix lloc, no? Parc Güell, Sagrada Família, la Barceloneta, la platja, el Passeig de Gràcia, però després hi ha moltes parts de Barcelona a on no hi ha turisme. I aquest barri és bastant, a part de l'Hospital de Sant Pau, que és bastant desconegut, tota aquesta zona d'aquí del Guinardó i d'Horta és una zona preciosa de Barcelona a on es troba molt poc turisme. La meva mare encara viu aquí i quan jo visito no veig molt turisme. Sí que hi ha molta gent de fora, evidentment, però això hi és a tot Barcelona i a totes les grans ciutats.
0: I tant. Jo pujo sovint a una bodega que no direm el nom perquè no ens la gentrifiquin, però escolta'm, Or...
10: Ja sé quina és, ja.
0: Or, per què Or i no un altre material, un altre nom?
10: Bueno, aviam, és com un miracle fer coses. Fer coses a la vida costa molt. Fer projectes importants, serios, costa molt. I bé, la confiança que va depositar en mi el patronat de la Fundació Puigverd, doncs és un acte responsable, no? El mateix que va passar amb l'escultura del Passeig de Gràcia o les escultures de Pedralbes. O sumes o més val no fer res, no? O aportes o més val no fer res. I per mi, que jo sempre vinc d'una família on hi ha hagut molts metges, on s'ha tingut molt respecte per la salut, per la sanitat, per la investigació, per la medicina. És curiós que m'hagin encarregat una escultura en un lloc pioner i referència mundial de les malalties del ronyó, no? I així com l'escultura és de pedra, jo crec que el ronyó que penja és d'or, perquè els òrgans, la salut, és or, no? No hi ha res més preciós que la salut. No hi ha res més important que la salut, i crec que unir ciència i art, medicina i art, la creació, la creativitat en els dos camps, perquè els bons metges i els bons investigadors creen i són creatius i inventen, no? Doncs em va semblar una idea important i vaig pensar que, per no estar amb coses retòriques, la paraula contundent era or, que és la paraula a la que referim quan parlem de les coses úniques, irreplaçables i precioses, no?
0: I a més el ronyó té aquesta funció de drenar, de netejar, que tantes coses també es pot dir.
10: Exacte. I després aquella cosa de val més que un ronyó, no?
0: Exacte, doncs també, tens... del valor.
10: Exacte.
0: Lluís, ha sigut una bona excusa per saludar-te, t'hem de venir a veure un dia al taller i ens expliques coses amb més profunditat.
10: M'encantarà.
0: Doncs mira, quedem entesos. Un dia d'aquests vindrem a fer una visiteta i et veurem treballar, sobretot amb la pintura, que és pel que més potser et coneixia jo.
10: Sí, bueno, jo és curiós perquè jo soc pintor i he començat pintant a la meva vida, i no fa tants anys que faig escultura, però és curiós com l'escultura ha tingut un èxit molt, molt ràpid, no?, en la meva carrera.
0: Totalment. Sí, sí. Lluís, que vagi bé la inauguració, gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Arriba el Cartanyà amb el Ja som aquí.
11: Ciutadans de Catalunya.
12: Ja som aquí!
13: Jordi Cartanyà.
11: Per Catalunya.
14: Bon dia,
12: Catalunya! Som dimecres 30 de setembre, l'endemà dels aiguats. Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. Fins dijous a la tarda vespre, doncs, es preveu que aquest so no torni a interrompre alguna òpera, obra de teatre o musical com el que tenim al Tívoli fins al 26 de desembre, el Mamma Mia. I ja som aquí amb la Lucía Pemán. Lucía, què tal, com estàs?
13: Hola, bon dia, què tal?
12: I també el Marc Parejo. Com estàs, Marc?
14: Hola, bon dia.
12: Interpreteu la Sofia i el Sam. Escolteu, què feu si sona un mòbil o una alarma com aquesta? No sé si ara el tenim el so per aquí. No, tranquil, és igual, deixa'l.
14: Ostres, a mi em va passar aquest dilluns, eh? Estava al cinema a les 10 de la nit.
12: Sí.
14: I tot de cop

0: Decret Mari Carmen, som a l'endemà també de la primera nit dels acampats a Plaça Catalunya.
1: Lo hemos organizado entre pues la gente de la calle.
2: Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí.
3: A intentar fer lo mateix que a Plaza del Sol, que es increíble.
4: I les que calguin.
5: S'ha tardat hasta demasiado en hacerse.
4: Que tenim més dret a tenir un habitatge que la gent ha especulat.
6: Jo soc llogatera, però amb un sou sol no podia. I el meu pot deixar.
0: Mare meva, mare meva. L'Ada Colau ha hagut de sortir del seu pis de lloguer. Com està el món, eh? I avui al matí el Parlament de Catalunya debat de política general. Qui l'està seguint fil per randa és el Xavier Abelló, un debat en el que així d'entrada s'ha parlat. Xavier, molt bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
0: La tinença lícita d'armes.
7: Sí, és un dels principals anuncis ha sigut aquesta proposta que impulsaran els socialistes per intentar endurir les penes per tinença il·lícita d'armes, elevant-la a un mínim de 2 anys perquè no es pugui així evitar la presó i es redueixin aquest tipus de delictes. Aquesta és la proposta que, si s'aprovés aquí al Parlament, després s'hauria d'elevar al Congrés dels Diputats per modificar el Codi Penal. És el que ha plantejat el president Salvador Illa responent al partit principal de l'oposició, a Junts, en matèria de seguretat. Un Junts que ha tingut un discurs molt contundent amb el balanç de la presidència de Salvador Illa i forçarà una votació per intentar reprovar demà per primera vegada el president de la Generalitat. És Mònica Sales.
8: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
0: Tan incapaç
8: de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
9: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
7: Han intervingut també des de l'oposició Esquerra i el Partit Popular amb discursos també molt crítics amb la gestió del govern. Els republicans han posat el focus en l'incompliment dels grans acords que s'havien assolit, mentre el PP ha carregat contra les polítiques d'habitatge i ha acusat Illa de no ser realista, sinó massa triomfalista. Escoltem, si et sembla, a Josep Maria Jové d'Esquerra i Alejandro Fernández del PP.
10: Perquè sense complir els acords signats, l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada.
11: Puc entendre perfectament que després d'inaugurar Eclipsi s'hagi perdut una mica el sentit de la realitat. Per tant, que torni a la Tierra llamando a Salvador. Ai, Salvador, bueno. Por favor, vuelve entre nosotros.
0: Ground control to Beethoven. Tremendo, eh? És que l'Alejandro Fernández és un gran amant del rock. Fins i tot us diria, fins on ser de Sisters of Mercy. Un dia, si ve per aquí, ja els hi posarem.
7: Doncs de moment ha sigut, saps que l'Alejandro Fernández sempre tira d'aquest punt
0: d'humor
7: i sarcasme, que a vegades doncs agrada i fa gràcia als diputats, a vegades no tant. De moment ara està continuant aquest debat de política general, que durarà tot el dia d'avui fins demà, ara mateix doncs amb la intervenció de Vox.
0: Doncs Xavier Abelló, moltíssimes gràcies. Hem perdut el Xavier Abelló.
7: Fins ara.
0: Ràdio Barcelona cridant a Xavier Abelló. Estàs bé, eh? Ha anat bé, eh?
7: Sí, perfecte, sí. Ha sigut una mica la desconnexió del cable.
0: Dic que haver sigut aquí la tinença il·lícita d'armes al mateix Parlament i hem hagut de córrer.
7: Espero que no.
0: 23F, conyo. Xavier Abelló, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
0: Bé, tot això quan parlant d'habitatges. Pol Valero, molt bon dia.
12: Jordi, què tal? Bon dia.
0: Exactament on estàs, Pol? Què està passant?
12: Mira, ara mateix soc davant de la seu de l'IMAP a Barcelona. Això és l'Institut Municipal d'Habitatge,
0: sí,
12: que té 11.000 pisos, uns quants són pisos socials, són pisos de propietat pública, i aquí ara mateix hi ha una concentració de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que han entrat una vintena de persones a dintre l'oficina per reclamar doncs una sèrie de demandes, com podria ser un millor manteniment del parc públic d'habitatges. També demanen que se suspengui tots els procediments de desnonament que hi ha oberts en pisos que són titularitat de desnonament. N'hi ha especialment programats uns quants a les properes setmanes a Nou Barris. Demanen això, que s'aturin, que també s'aturin les pujades del lloguer d'aquests pisos públics,
0: sí, sí.
12: I en definitiva que es creï una taula de negociació permanent entre el sindicat i l'Ajuntament. Ara mateix hi ha alguns representants a dins intentant que el rebi alguna persona de l'IMAP i que d'aquí li puguin explicar les seves demandes i crear aquesta taula de negociació per canalitzar bé les seves peticions.
0: Si pensen estar molta estona o és un fins a l'hora de dinar i marxem?

0: De moment, a dins, com et deia, estan esperant que algú el rebi, mentre estan a fora, no sé si ho sentiu de fons,
1: sí.
0: Hi ha unes quantes persones que fan, que criden consignes, demanant aigua, llum i sostre i que s'aturin els desnonaments.
1: Pol Valero, moltíssimes gràcies per aquest minut i resultat. Gràcies, una abraçada. Bueno, amb nosaltres els actors de Mamma Mia, la Lucía Perelman i el Marc Parejo, habitatge, on viviu? Clar, no sé si viviu, deixa'm, és broma, amb una rulota allò viajando por el mundo, allà, una camper, per allò que els artistes sempre en la carretera o també us ho esteu trobant, aquesta realitat, Marc?
2: Bueno, aviam, la nostra realitat ara mateix és que estem aquí a Barcelona, però portem un any sent unos nòmades, viatjant per Espanya, maleta per arriba, maleta per abajo, vull dir que és que no hem tingut casa durant un any i què, dos mesos? Tres mesos, no?
3: Sí,
2: ha sigut
3: més o menys.
2: La gira. Així que aquesta ha sigut la nostra realitat.
1: Mi casa és la carretera.
2: Sí, totalment, així és, sí.
3: Sí, sí, sí, no sé, és que jo vaig començar a meitat de la gira, però sí que està d'aquí per allà tota l'estona.
1: Tot això ja ho veieu, la negociació del decret de l'habitatge de les últimes hores, fa tot just 24 hores us en avançàvem tots els detalls, o com a mínim com s'estaven movent les negociacions de la mà de la directora d'aquest programa, la Marina Fernández. Doncs mireu, el decret de l'habitatge ha tingut gairebé la mateixa intensitat. Judit Casellas, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
1: Una intensitat similar a la de pujar el Dragon Khan, eh?
4: Oh, igual, igual, nosaltres hi vam pujar i podem dir que no sé què és més intens, si pujar el Dragon Khan o les negociacions per aquest decret per l'habitatge. Uns decrets per l'habitatge que parlen de protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables fins al 2030, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, també parlen de límits als fons voltor i pròrrogues de contractes fins al 2028.
1: Bé, com sabeu, encara falta el Congrés. Divendres s'han de votar els dos decrets.
4: Dos?
1: Dos. A mi m'he davant dos, perquè la renovació automàtica dels contractes de lloguer ha acabat en un segon decret separat perquè ara mateix no té assegurats els suports.
4: Dies negociant a contrarrellotge per ara tenir dos decrets. O sigui, això ha sigut pitjor que el Dragon Khan, eh?
1: Brutal. O com pujar la muntanya russa X2 de València a Califòrnia.
4: Aquesta atracció que tenia seients, recordem...
1: Que giraven a 360 graus.
4: Sí, una primera caiguda de 66 metres, gairebé vertical, i arribava als 122 km per hora.
1: I clar, després que una investigació recollís més d'una dotzena de casos de lesions cerebrals greus, Six Flags ha decidit clausurar-la definitivament.
4: Mira que tu pujaves per passar-t'ho bé.
1: I baixaves preguntant-ne al cap o directament jo pujo en coma.
4: És que això no és una muntanya russa.
1: És un centrifugar persones amb entrada a pagament.
4: I qui probablement hi pujaria i diria, això ja és tot?
1: És Fernando Alonso.
4: Home, per ell 122 km per hora és anar com, no sé, com en patinet elèctric.
1: O per casa. Amb 45 anys acaba de renovar Aston Martin i explica el larguero d'aquesta casa que encara es considera rápido y competitivo.
5: Con la adrenalina que siento todavía conduciendo.
1: Cuidado, Alonso.
5: El año pasado el mejor en las salidas, en tiempos de reacción, fui yo. No sé, tengo ese fuego por dentro todavía.
4: Fuego.
5: Sigo,
4: fuego por dentro.
1: Fuegote.
4: La Alonso Mania veig que continua viva, 20 anys després del seu últim mundial.
1: Tant que l'Alonso diu que una de les raons per continuar és precisament l'afició.
4: I ha deixat una frase ben bonica, diu, sento que els dec un títol abans de retirar-me.
1: És d'aquelles frases amb reverb, eh?
4: Ui.
1: També diu que amb un cotxe ràpid encara serà molt difícil batre'l. El que passa és que aquest cotxe ja fa no sé quants anys que no li arriba, no?
4: Sí, sí.
1: No arriba el cotxe que li permeti córrer més que els altres.
4: Ai, quina llàstima, tu, a veure si arriba, doncs. I mentrestant nosaltres, que amb 45 i amb 31 busquem cadires per seure, perquè és que no ens aguantem,
1: doncs ell el que busca és un mundial amb 45.
4: Estem parlant de la crisi dels 45?
1: A 330 per hora, segur.
4: Va.
1: Ens enfilem al Tívoli.
4: I avui sí que m'ho acomiado, eh?
1: Sí, home, perquè...
4: Ahir em va acomiadar i avui em diu, tornes a seguir? I dic, no, és que marxava avui, no hi...
1: Bueno, és igual. Ara entraria en una línia que ara em fotríem un jardí. No precisament amb tu, però...
4: Parleu millor de Mamma Mia, que és més interessant.
1: Judit Casellas, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Feliç nova etapa, de debò.
4: Gràcies.
1: Va, anem-hi. Mamma Mia, una i otra vez, no sé cómo resistirme. Una boda, una illa grega i tres possibles pares. Toma ja. Hi ha secrets familiars que només es poden explicar cantant Ava, Mamma Mia. Ja és el Tívoli de Barcelona. Després de renuir més d'1.150.000 espectadors entre Madrid i la gira que ens explicaven ells mateixos. Avui tenim la Lucía Pemán, que interpreta la Sofí, i el Marc Parejo, que és el Sam, un dels tres candidats a pare. Benvinguts.
2: Moltes gràcies, un plaer.
1: Què té Mamma Mia, Lucía, que fa que entris al teatre amb les preocupacions del dia i en surtis amb ganes de ballar? Dius, ja no me'n recordo ni el mal de cap que portava de casa.
3: És que sempre dic que Mamma Mia té tot, saps? Té la part romàntica, la part còmica, la part més dramàtica, té les cançons d'Ava, que són icòniques per molta gent, i que són personals, no?, també, i té esta cosa que toca profundo.
1: Marc, què detectes tu, aquest musical que té aquest
5: aquesta capacitat d'extraure'ns...
2: Doncs mira, a part del que ha dit la Lucía, crec que, òbviament, les cançons d'Ava són cançons icòniques que tothom coneix. Al teatre ens trobem nens de 10 anys, de 8 anys, persones més grans, vull dir que abarca tantes generacions que al final, si juntes això amb un guió que realment està molt bé i que tothom pot connectar amb qualsevol dels personatges, és un còctel perfecte.
5: És intergeneracional, a més a més, mama meva, és un grup dels 70s, 80s, i dius, bueno, això pot quedar desfassat, i en canvi, gent jove us ve a veure,
2: Avui vas a qualsevol discoteca, et posen qualsevol cançó d'Ava, no? I són tot hits, és que sí, totes les cançons que tenen són hits. És impressionant. Brutal.
5: Sophie convida tres possibles pares al seu casament sense avisar la mare. Sí. Tu com la defenses? Tu què diries que és? Valenta, impulsiva, una inconscient?
3: No, bueno, és jove i no sé. No
5: té malícia.
3: No té malícia, no. És una barrejada de tot, no? Ella el que volia és saber qui és el seu pare, perquè pensa que és necessari per ella, no? Per saber qui és ella en veritat. Però després pues, va evolucionant i se va dando cuenta que no necessita de verdad saber quién es su padre para saber quién es ella.
5: Hòstia, ja m'has respondido la pregunta, a veure, la 5. Acaba de saltar la... Però a mi m'agrada molt això. Segons a qui et fa l'entrevista ja s'ha perdut.
2: Sí, sí,
5: collo,
2: sí.
5: Ara ja m'has saltat la pregunta. Ara que la vaig preguntar. Marc, en el teu cas, tu ets un candidat a pare aquí, no?
2: Sí, exacte. Sí, bueno, com diu la Lucía, venim aquí els tres possibles pares a aquesta illa grega que... convidats per la Sophie i, bueno, realment és que el guió està tan ben plantejat, no? És una comèdia tan d'ABC que al final és que funciona, no? Al final ja tothom coneix, jo crec, la història de Mamma Mia.
5: Perquè però... la plantilla és qui hagi vist la pel·lícula és igual al musical o hi ha petites grans diferències?
2: Bueno, aviam, és pràcticament igual el que és el guió, la història, no s'ha tocat pràcticament res, però sí que s'ha adaptat a una versió teatral, sobretot per espais, no? Escènics, que al final el cine doncs, et dona molt més joc, però per al teatre no.
5: Clar, aquí, sense revelar el desenllaç, com construïu aquesta complicitat entre dos personatges que podrien ser pare i filla, però no se sap ben bé si són pare i filla i a saber si són pare i filla?
2: Bueno, aviam, jo crec que és molt important, sobretot per mi, sempre treballar amb bona energia, bon rotllo, i jo crec que, Mamma Mia, has de fer un treball previ a sortir a escena, no? Que jo crec que ho tenim tota la companyia de Mamma Mia, que som gent que ens portem molt bé i que s'ha de transmetre el que realment passa fora de l'escenari, no? Que és aquesta bona energia, aquest bon rotllo, i sobretot per una història com la que expliquem aquí al Tívoli, no?
5: Ja la coneixeu abans, vosaltres, que havíeu vist la pel·lícula, havíeu vist el musical, havíeu sigut espectadors, Lucía, havies sigut espectadora del musical,
3: sí,
5: tu?
3: Sí, sí, sí. Jo vaig veure l'obra a Madrid unes quantes vegades, després a Londres també, que és una producció distinta, crec que la producció d'aquí està molt millor, no perquè és la nostra, però crec que té coses molt bones. I també la pel·lícula, però és veritat que jo mai he sigut fan extrema d'Ava, y ahora que estoy trabajando en el musical,
5: ya
3: ahora
5: ahí.
3: Sí que lo entiendo. Sí, ahora estoy metida en la movida.
5: ¿Qué tiene Ava, pues? ¿Qué te Ava? Que dius, hòstia, se m'ha posseït, la tinc a dins.
3: Sí, no sé.
2: Bueno, són els hits que dèiem, és que totes les cançons que tenen
5: com el concert
2: hits.
5: De Shakira, no?
2: Oye, sí,
5: tots coneixem les cançons que tira allà.
2: No hi ha cap cançó que diguis, no, ai, aquesta no. No, totes són absolutament hits.
5: Dani, quan et vagi bé, si pots remenar i trobes una cançó de la Shakira, tu tira-la. Només per l'experiment social, ara mateix aquí, el Ja Som Aquí, que segurament la reconeixem. Coneixerem, Vull dir, no et voldria fer anar malament ara, No... Però escolteu, això és el que et volia preguntar, Marc, el teu personatge arriba a la illa, es retroba amb un passat, no sé si el tenia resolt, i no sé si també et puc preguntar, sense fer spoilers, què és el que li descol·loca al teu personatge un cop arriba en aquella illa i es troba una mica amb tota aquella paradeta,
2: Bueno, sí, clar, sí, aquí mi amiga, que és la que li ha tocat la troca, no? I arribem a la illa pues, amb una intenció que és anar pues, a un casament, no? I després resulta que el Sam se n'adona, bueno, no se n'adona, ja ho sabia, però que la dona ha sigut l'amor de la seva vida. El que passa és que la vida els ha portat per camins diferents i en el seu moment pues, no es va resoldre res i ara, 20 anys més tard, és quan tot acabarà bé.
5: Però llavors, qui dels tres dirà... Oh, soy tu padre.
3: Bueno, no podem dir.
2: Jo crec que cadascú ha de trobar les seves pròpies conclusions, no?
5: Colat,
3: no? Sí,
5: no,
3: sí.
2: No.
5: També és Shakira?
6: El ritme del carrer.
5: Els 40. Els 40, deixa, els 40. Mira.
6: Ja som aquí amb els 40 principals i Shakira. Això és un TCM, no? Posa TCM. No, hòstia, la que no conec de Shakira.
2: Jo no la conec tampoc, eh?
6: És amb la Karol G, no?
2: Jo et deia, aquesta és la Shakira, no reconec la veu.
3: No, és la Karol G.
6: Todo mal.
2: No, jo tampoc la conec.
6: Todo mal. Canviem el nom del programa per Tot malament, per fer un català. Dale. Com seria Mamma Mia en rima reggaeton?
2: Ai, no vull pensar, de veritat. No.
6: Mamma Mia. No, ja tu sabe. Mamma Mia, ja tu sabe. Anem al give me. Quina meravella, eh? Sí. Quina meravella de cançó. I que ben produïdes que estan, perquè aguanten molt bé el pas del temps. Que l'altre dia estàvem fent reunió de continguts a la Catalunya, en sé que les parets, bum. Sí. Se sentia, dic, què és això? Els 40? Dic, no, estan assajant, els matins, eh?
2: Sí. I la música electrònica que van fotre les cançons, no? Que van ser els pioners, una mica d'introduir aquesta música electrònica a la música pop, no?
6: Què creieu que és el que pot sorprendre la gent del musical? Per allò que dèiem abans, que vinguin amb la referència de la pel·lícula, per allò que coneixen els hits d'ABBA, quin és l'element que el seu dia vosaltres com a espectadors, i ara que esteu dalt de l'escenari, que això ja en parlem també, dius, hòstia, és que us sorprendrà, sense fer masses spoilers, que a mi em costa molt.
3: Per mi, per exemple, l'escenografia i l'il·luminació, la combinació de les dues, és una meravella. O sea, és molt espectacular com espectador ver eso des de butaques.
2: No, jo crec que el que parlàvem abans fora d'antena, que és que Mamma Mia és una franquícia i arreu del món es fa exactament igual a tots els països, Nova York, Londres, inclús quan es va fer aquí fa anys amb la Nina, és la mateixa versió que pots veure als Estats Units o a Anglaterra. Però aquí van voler fer una nova versió renovada d'escenografia, d'il·luminació, de vestuari, inclús la manera de dirigir, no? Una manera molt naturalista. El Fischer, el Juan Carlos Fischer, que és el director, volia realment actors que tinguessin molta naturalitat per afrontar aquests personatges, i la manera que tenia ell al seu cap de muntar Mamma Mia. Jo crec que tota aquesta combinació ha fet que aquesta versió renovada de Mamma Mia sigui l'èxit que està sent.
6: Naturalitat, no? Les cançons d'ABBA ens sonen a tots, això que diem, que venim insistint durant tota aquesta entrevista, aquesta conversa. Com es fa perquè quan les canteu o els personatges les cantin, el públic escolti també allò que està explicant el personatge? És a dir, no allò, una cosa forçada, allò, un calçador groindre, estem en un context en el que ara mateix aquesta cançó no hi té res a veure.
2: Bueno, mira, el Sondheim sempre diu que els personatges comencen a cantar quan en paraules no poden expressar el que senten, no? Jo crec que aquí passa una mica, no? Que estan tan bé fotudes les cançons, que no és allò que dius, hòstia, ara estan parlant d'una escova i si jo tuviera una escova, saps? Aquesta cosa que dius, no, per favor, no.
6: No, ara no tocaria.
2: No. Estan molt ben fotudes dintre de la història i bueno, i al final el que dèiem, no? Els hits que són les cançons d'ABBA.
6: Quina cançó creieu que dius que està tan ben enganxada en aquesta continuïtat, no?, del que està passant en escena, i de cop i volta entra la cançó i dius, bueno, és que sembla fet expressament la cançó per aquest context i per aquest moment.
2: Sí. Jo crec que totes, no? Totes estan molt ben fotudes.
3: Sí, totes estan, sí.
2: Però tu tens alguna preferida,
6: no? Això anava a dir, això és resposta a la gallega, eh?
2: Sí.
3: El ganador de Women Take It All és una escena del Marc i la dona, i ahí está muy muy bien metida.
2: Sí, lo pide,
3: la escena lo pide.
6: Se está haciendo el ganador encima, ¿eh?
2: A part, és molt bon exemple, perquè és quan la dona ja vomita tot el que sent.
3: Sí, és que ja no
2: puc
3: parlar, és que ha de cantar.
2: I ja haig de cantar.
6: The winner takes it all, eh? És una meravella. Escolta, tenim 10 minuts pel punt de les 12 del migdia. Lucía, quin és el moment del musical, per no dir número, que et posa més a prova a l'hora de combinar veu, moviment i atenció a aquesta última paraula, que jo crec que deu ser clau, emoció.
3: Bé, pues les dues primeres, moviment i veu, crec que al principi, el Honey Honey, perquè tenim una coreografia bastant energètica i he de cantar, no?, al mateix temps. Doncs és una miqueta difícil com mantenir el nivell de les dues al mateix temps. Després, amb l'emoció, el Slipping Through My Fingers és una cançó amb la dona. És veritat que jo no he de cantar molt, però hi ha un moment que sí que cantem les dues juntes i estem sempre plorant. I és complicat, no?
6: Hòstia, com cantes plorant?
3: Bueno, has de respirar.
6: Quan plores se't tanca el cor.
3: Respires, aprietes i després hay que sacarlo. Però és muy bonito, no? També tenir com esas dos fuerzas que están ahí luchando.
6: Però si lo de el que us deia abans, interpretar, cantar, ballar, moure's dalt d'un escenari i ara a sobre plorant, jo crec que ja és...
7: Sí, sí, sí, no.
6: Dale, dale, apreta-ho més.
7: Sí, sí, evidentment, evidentment.
6: El
7: sí,
6: vostre
7: sí.
6: És extraordinari, eh? Físicament heu d'estar en forma, o sí. Si us toca estar molt sí, en forma, sí, sí, no, sí, més sí, a sí. Més?
7: És com, bueno, ara que hem estat de gira un any, arribàvem a qualsevol plaça i el primer que fèiem era buscar un gimnàs, perquè has d'estar també amb el cos preparat, no? Mm-hmm. Per aguantar tantes funcions, divendres i dissabte doble funció, i bueno, pues, al final és com si fossis un esportista d'èlit, pues, al final és una mica això, no?
6: Si se cita, l'hem de posar. Ves aquí, en Dani Ponti Prats ha estat superàgil. Escolta, la mateixa pregunta que li feia a la Lucía, no? Vull dir, quin és el moment que tu, el musical, et demana més, com a actor, com a cantant, com algú que s'està movent dalt de l'escenari i transmetent emoció?
7: Bueno, hi ha molts moments, però jo estic d'acord amb la Lu que aquest moment en el que la dona li canta el Sam, encara que tota l'escena la porta ella... Mm-hmm. Per mi també és molt, molt emotiu, perquè ets aguantar tot el que li voldria dir i bueno, no li puc dir per direcció, perquè s'acabaria la funció, però has d'aguantar mm-hmm. fins al final, no? I és un moment per mi que, hòsties, encara que jo no estigui pues, tan implicat com ella, que està cantant i m'està mm-hmm. dictant tot el que pensa, uau, aguantar això també és...
6: L'has de sostenir emocionalment?
7: Sí.
6: No és allò, mentre està tu, viago un cafè.
7: No, clar, evidentment, no.
3: És un treball en equip, eh?
7: Has d'estar, i a vegades els silencis en teatre o en cines són també molt, molt complicats.
6: Molt, jo crec que moltíssim, perquè que no semblis un pal, però que no sobreactuïs, cert?
7: Sí, no treguis el foc realment a la persona que s'està deixant la pell, no? Però has d'estar.
6: Mm. Això passa als informatius, quan parla un, l'altre se'l mira.
7: clar.
6: I llavors jo, més cops em quedo mirant el que se l'està mirant per veure què fa més, que no parla el que està. Soc un friqui. Tenim un missatge d'un oient que us vol fer una proposta pregunta, que és el Llorenç.
8: Hola, bon dia. Soc en Llorenç de Sant Hipòlit de Voltregà. I respecte a Mamma Mia, Here I Go Again, I Cannot Resist You, no caduca mai aquest musical. Mm. Em dóna la sensació que no passa mai de moda, que podeu anar estirant el xiclet anys i anys i anys. I llavors la meva pregunta és, us heu replantejat fer com el propi grup ABBA i fer-ho amb hologrames? ABBA a Londres fa un concert amb hologrames. D'aquesta manera, els actors podeu estar a casa... i els directors, i anar cobrant royalties. Idea de negoci.
6: Què us sembla?
7: Home, no ho veig factible, eh? No ho veig
6: passar
7: factible,
6: a ser hologrames, eh?
7: No,
3: a mi m'encanta.
6: No. Com els Jedis
3: directo,
6: quan es moren,
7: no,
6: són un holograma.
3: No, la màgia del directo és
7: sí,
3: que...
6: I l'escenari, eh?
7: Sí. O sigui, jo les vegades que he estat fent televisió, cine, sempre demano que em deixin el meu espai per fer teatre, perquè ho necessito.
6: I cada teatre, cada escenari, cada espai, fa una olor diferent, oi?
3: Sí.
7: Mira, saps una cosa? Jo, la meva vocació actoral va néixer aquí al Tívoli. Jo amb 9 anys...
6: Amb 9 o 10 anys?
7: 10 anys, no recordo exactament.
6: Tu també 9, que així ho farem.
7: Sí,
6: si vols dir 5...
7: Amb
6: 6. O 5,
7: fot... Amb 3 anys vaig...
6: De nen Jesús ha acabat de néixer, com els pastorets, ja està, tira.
7: No, doncs, no, vaig fer
6: de nen Jesús.
3: Ja marca,
7: vaig fer una funció de teatre aquí amb l'Àngels Unyalons, que es deia No Memory, i realment jo era un nen molt petit i els meus pares em van portar a fer un càsting, em van agafar, perquè jo cantava, tocava el piano i demés, i bueno, i sempre dic que a mi em portes al Tívoli amb els ulls tancats i només per l'olor sé que estic al Tívoli. Se'm va quedar gravat aquí. Se'm va quedar gravat l'olor del Tívoli. I, bueno, gràcies a aquell moment em dedico a Secto.
6: Quin és el teatre que si t'hi porten amb els ulls clucs, sí. Dius, soc en aquest teatre, soc en aquest escenari. Per l'olor, eh?
3: Sí, doncs pues, per mi el teatre de... Bueno, jo soc d'Humera, de Madrid, i el teatre Mira, que és el teatre de Pozuelo de Alarcón, va ser el primer teatre... en el que actué, y pues sí, un poco la misma historia, ¿no? De tener como ese recuerdo de estar ahí de muy pequeña y decir, es aquí, ¿no?
6: A ver, muy, muy pequeña, que eran 2 años, 3 años, 4 o 5 años. ¿Qué?
3: Sí, un año, ¿no? Sí, el mar...
6: Yo estaba a punto de ir con la madre, con tu madre embarazada, pues dando la escenario y ya lo tienes allá gestando.
3: No, 12, algo así.
6: 12 años. Sí, sí, ¿Qué ibas a interpretar allá? ¿Cómo arranca todo
3: esto? Matilda. Sí,
7: el musical,
3: a la meva escola de tota la vida d'allí, de Capó, que va ser una família i...
6: I llavors, el moment en què sentiu, ja ho sents, dius, és això, vull fer això, sí. Em vull dedicar a això, vull dedicar-me a això, vull guanyar la vida fent això,
7: sí.
6: Va ser llavors, amb 9 anys o...
7: Sí. Ho tenia claríssim, ho tenia claríssim. Jo ja apuntava maneres perquè jo vaig començar a estudiar música i bueno, ja per la meva carrera d'actor era molt a la part amb la meva carrera de música. He tingut bandes de rock i de més.
6: És tremendo.
7: Però sí, sí, allà va néixer la meva vocació i va ser, bueno, doncs... podríem dir per l'olor del Tívoli.
6: Per l'olor?
7: Sí. Sí.
6: Sí. Perfume Tívoli.
7: Sí, exacte.
6: L'olor de
3: l'escenari.
7: Totalment.
3: L'olor
6: d'artistes. Sí, sí, sí. A completar les... A completar les... L'olor d'artistes.
7: Que bé, ho hem de patentar, això, eh?
6: Sí, sí, sí. Hòsties. I tu, en quin moment, Lucía, dius...
3: Jo més tard, mira. Sí, perquè crec que... tenia una mica de por, no? Perquè és una professió complicada, hem de treballar molt, és molt sacrificada. ¿No? Y yo siempre he sido pues una noia molt estudiosa, el académico siempre me ha tirado mucho, y tener esas notas, pero después decidir de ser actriu, pues es una decisión gran, ¿no? Doncs crec que sí, més tard, com con 16, 17...
6: Bueno.
3: Sí,
7: però
3: sí,
7: hem
3: sí.
7: de dir que pres català per venir a fer la temporada a Barcelona, eh?
6: O sigui, és que...
3: Sí, perdó per el meu català, però
6: no,
3: estic aprenent.
6: No, res. No, perdó, no és perdó, al contrari, es felicita i sí, s'esperona sí.
7: I tant.
6: És una passada. És una passada. Bueno, m'ha entrat des del principi parlant en català i ha hagut un moment, no sé com és, dic, soy de Madrid, vull una vera.
7: Sí, doncs. No, felicitats.
6: Però quan fa que l'estàs parlant, doncs? O que dius,
3: uns mesos.
6: No,
3: sí, vas començar, crec que, com en maio, però després vas parar a l'estiu, perquè el meu professor estava de vacances.
6: I noi!
3: Sí, i ara retomau.
6: Buah, mira, i és tan complicat, o com diuen, o no?
3: Les conjugacions, sí.
6: Sí,
3: és veritat que parlo francès i altres idiomes, doncs és més fàcil, perquè sí que estic acostumada a aprendre llengües.
6: Quantes però... parles?
3: Pues parlo anglès a casa també, després francès i xinès. Bueno, el xinès se m'ha oblidat un poc, eh? Però sí que...
7: Aquestes noves generacions...
6: Són menys inquietes, eh? No, o sigui, són gent... Hòstia, ara xinès...
3: Hay que trabajar la mente todo el rato.
6: Sí, bueno, jo a la teva edat volia aprendre japonès i mira, ja el tinc après. Ni idea. És complicat el xinès o què?
3: Sí, molt, moltíssim. Sí, és que si no practiques... se t'olvida.
6: Bueno, tu. Escolteu, us agraeixo moltíssim que hàgiu estat aquí.
7: No, gràcies a tu.
6: Ja som aquí, de l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Us volia dir, mai que estiguis amb alguna història del vostre grup que presenteu disc, m'aviseu i cap aquí.
7: Perfecte, estàs convidadíssim,
6: Jordi. Som maquíssims, no. Tu. Tirem un últim, això, un Mamma Mia. Què teníem per aquí així pendent, així de... No, deixa-ho, Dani, si no, ho hem de quadrar. Escolta, i tornem demà al Ja Som Aquí. Vinga. Marina Fernández, pues ja estem, eh? Ja fins aquí.
9: Jordi Cartanyà, gràcies. És moment d'acomiadar el programa perquè ens acostem ja a les 12 del migdia, moment de deixar pas als companys del Què t'hi jugues. Fins aquí l'Aquí Catalunya d'avui i tornem demà a partir de les 7 del matí, com sabeu, de 7 a 12 del migdia. Que vagi bé, adéu.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que...
0: M'has trobat a faltar, Flaqui?
1: Una mica.
0: Te n'ha sortit molt bé.
1: Home, perquè tenim un tros de redacció al darrere que ens ajuda i molt.
0: S'agraeix de tant en tant escoltar el programa des de casa, s'agraeix.
1: Sí, vas estar molt atent, no?
0: Serveix per agafar perspectiva.
1: Sí, anava rebent missatgets de tot el que fèiem i tot, sí, sí.
0: Estàs bé?
1: Molt bé. Amb ganes que torni el... Passem molt bé amb la selecció, la minya mala ens fa xalar molt, però tinc ganes de Barça, de Flick.
0: Lo de la selecció espanyola és tremendo.
1: Sí.
0: La minya mala espectacular.
1: Sí.
0: Ara en parlarem al que t'hi jugues, d'aquí a una estona el Flaqui, que ja ve del bar nostre, el que obrim a les 11 del matí als canals de YouTube del grup Prisa, tornarà a un altre bar, en aquest
1: sí,
0: cas el seu amb el del Ramon Besa.
1: Sí, senyor.
0: Però del que dius, Flaqui, que comparteixo molt, òbviament, aquesta aturada d'extrem pel futbol de clubs, i el que és la Lliga, el Barça, la Champions i tal, i estem pendents de Rafinha, que torna a Barcelona i arribarà aquesta nit, no, Nil Solà?
2: Sí, arribarà al voltant d'aquesta nit, matinada. Demà passarà proves amb els serveis mèdics del Barça. Ja les va passar unes primeres a Austràlia. Sembla que l'únic que té és un petit edema muscular a la part posterior de la cuixa dreta, on s'ha fet les lesions últimes, que totes han sigut en Brasil. A partir d'això, a partir d'aquí, demà, com dic, últimes proves amb la gent del Barça, però tranquil·litat. L'entorn està tranquil, ell també ho va dir.
0: O sigui, el que partit... trasllada l'entorn de Rafinha és que podem estar tranquils, que no hi ha res greu.
2: Tant l'entorn del Rafinha com el Barça diuen que no hi ha res greu, que demà hi ha d'haver proves, però que torna per precaució.
0: Però té un petit edema.
2: Sí, un petit edema.
3: No, si em deixeu una Black & Decker, us ho arreglo en un moment.
0: Com ho faria, doctor Platan? Un
3: parell de forats. I ja està. Parell de forats, ben fets. I allà no torna a haver-hi una lesió.
0: Us he de reconèixer que quan vaig saber que Rafinha havia estat substituït, em vaig pillar tal rebot.
2: De fet, jo vaig dir sort que no hi ha sigui en el programa.
4: Ho vaig notar una mica, el grup.
0: El grup de WhatsApp.
2: Sí, sí, jo vaig dir sort que no hi ha sigui avui. Sort.
0: Home, és que...
4: Em vaig quedar a la ràdio per seguir la roda de premsa d'Ancelotti per...
0: I no li van preguntar?
4: No, va ser increïble. Sis preguntes i no li van preguntar res.
5: Va, temos que encendeu una espelma a la verge de la samba.
2: No, que no ha funcionat, que no ha funcionat.
1: Li va encendre el president.
0: Al bar, Flaqui, hem emès unes imatges del propi Rafinha, on li pregunten com està i ell diu que bé, no?
1: Diu, estoy tranquilo. Per tant, dedueixo que, com diu el Nil, no serà res, però cap a casa, a descansar, a fer bondat... I
0: si no ha de jugar contra el Getafe, que no jugui.
1: Correcte.
0: Bé. Tot i que en principi no està descartat.
1: En principi no està descartat.
0: Però el petit edema aquest en té mosca. Aquest petit edema en té tocant fusta, aquest petit edema.
2: El Barça volen avaluar-lo ells.
0: Clar. I hem dedicat una cançó a aquesta aturada de seleccions.
3: Sí que volia fer tot un editorial rajant de la pausa de seleccions.
1: I he dit
3: ja ho faig jo, no pateixis. Vinga. Ja em foto cantar com un loco.
0: És així, tal qual us ho està explicant.
3: Diu...

0: jo el que vull és veure el Barça.
1: Aquesta cançó va especialment dedicada a Joan Manuel Serrat, que sé que és un fan de les versions del Bermúdez,
0: sí.
1: Com va deixar clar l'altre dia en una emissora, cosa que em va fer especial il·lusió perquè li va sortir de dintre,
2: sí, sí, sí, sí,
1: al Serrat, i que a les 12 del migdia a la cadena SER segur que seríem capaços de fer versions bones de les cançons, i com que sé que és un gran oient i l'admiració que li tenim òbviament és enorme perquè ens fa il·lusió, gràcia, que ens escolti tothom, òbviament, però que ho facin llegendes de la música i mites d'aquest país com Joan Manuel Serrat, tindreu que és doble orgull, no?
2: Sí, tant.
1: Doncs li dediquem a ell.
2: Sí, no pot ser. I m'agrada molt el concepte editorial cançó.
3: Exacte. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
1: Tira, Willy. Que tira.

0: 12 i 11, escolteu el que t'hi jugues. A Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. La cançó del Bermúdez sobre l'aturada de seleccions la podreu recuperar en breu a les xarxes socials del programa. Ajudeu-nos a fer-la viral, com feu amb les altres interpretacions del Bermú. D'aquí a una estona al programa, com us deia, el Flaqui sortirà a fer un cafè, una canya o el que vulgui, una aigua amb gas amb el Ramon Besa. I també entrevistarem avui al jugador de l'Espanyol, Brian Zaragoza. Tinc ganes de parlar amb Brian Zaragoza, que està cridat a ser el crack de l'equip aquesta temporada, i amb el director esportiu del Barça de futbol femení. Ara. Avui hi ha partit de Champions, a 7:15, 18:45, Roma-Barça. A les portes d'aquest partit, la segona jornada de la fase de grups de la Champions, Roma-Barça, a les portes d'aquest partit, com us dic, entrevistarem a Marc Vivés, que és el director esportiu del Barça de futbol femení. Però abans, avui es publica a França un llibre sobre els abusos sexuals al món del futbol. I hi ha un capítol especial per al que va ser un dels descobridors d'Antoine Griezmann, Eric Olatz, que actualment està a la presó a França, condemnat per abusos sexuals. Explica'ns, Albert Llimós, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, que així és. Va ser responsable de captació a la Real Societat, descobridor d'Antoine Griezmann, i també va ser responsable de captació a l'Atlètic de Madrid entre el 2018 i el 2022, quan el conjunt Matalassel va acomiadar, quan va ser detingut per una altra denúncia. El llibre, com deies, arriba a França quan s'està debatent una llei molt ambiciosa per protegir els menors, i explica com Olatz ja va ser condemnat per abusos als anys 90, però la pena va quedar suspesa, no havia d'entrar a presó si no reincidia, i a més no van quedar registrats els seus antecedents penals. Posteriorment comença a treballar amb la Real Societat i a casa seva, atenció, a Bayona, una ciutat al sud de França, molt a prop de Sant Sebastià, i tenia vivint tres jugadors del futbol base de la Real, entre ells Antoine Griezmann. Per tant, vivia Antoine Griezmann a casa d'aquest home d'Olatz. La part espanyola de la investigació que signen Tomàs Rabino i Fabián Totí l'han fet la periodista Alice Gazengal, que porta 18 anys vivint a Barcelona, i ens explica com un dia, quan els tres joves jugadors que estan a casa d'Olatz veuen com arriba la policia a detenir l'home per una denúncia d'abusos.
2: Vam descobrir a la investigació que aquest dia la Real Societat va anar a Bayona en cotxe, el president, el metge, l'entrenador de l'època, a buscar aquests tres joves per portar-los a Donosti. I després es va fer una campanya als mitjans, sobretot als mitjans esportius, per donar suport a Eric Olatz. De fet, es va fer comunicats directament als mitjans espanyols. Els tres menors que ja estaven amb el club a Donosti van firmar una carta, van portar precisament aquesta carta als mitjans per explicar que ells no tenien problemes amb l'Olatz.
1: Per tant, suport total de la Real Societat dels mateixos nens, entre ells Antoine Griezmann, estem parlant d'adolescents, que van signar aquesta carta, i fins i tot hi va haver un comunicat de suport a Olatz de la Real Societat oficial, que precisament els últims mesos ha desaparegut. Mentre s'estava fent la investigació, aquest comunicat de la Real va desaparèixer. Aquest cas és veritat, pel qual va ser detingut a Bayona, va acabar arxivat. La Real, per tant, el va tornar a contractar després d'aquest episodi, i després Olatz va saltar a l'Atlètic de Madrid, on va estar 4 anys. Van rescindir el seu contracte quan el van tornar a detenir, i al novembre del 2025 va ser condemnat a 6 anys de presó per abusar de 9 menors. Se li van trobar també imatges de caràcter pornogràfic, a part dels abusos doncs, que cometia amb aquests joves futbolistes. Gazendel ens deia que també aprofitava la seva fama de descobridor de Griezmann per atraure i captar molts altres nois. I compta amb això, se li va trobar la mateixa substància que utilitzava el marit de Giselle Pellicot, el cas que va sacsejar tan fortament França. Estem parlant d'un possible cas també de submissió química.
2: La policia va trobar en aquesta casa on dormia Antoine Griezmann i els altres, van trobar una quantitat enorme de Temesta, 443 pastilles de Temesta. La Temesta és la droga que va utilitzar Dominique Pellicot per drogar a la seva dona, Giselle Pellicot. I de fet, és la mateixa quantitat que es va trobar a casa de Dominique Pellicot que a casa d'Eric Olatz. I doncs hi ha sospita de submissió química per part d'Eric Olatz als menors.
1: Dans la gueule du lop, a la gola del llop, ha sortit avui a França.
0: A la gola del llop es titula, i de moment està només en versió francesa.
1: Només en versió francesa, però sacsejarà la societat francesa i sobretot també el món del futbol, perquè la part aquesta, la part espanyola, afecta molt a la Real Societat i el passat d'Antoine Griezmann.
0: Doncs ja us ho anticipem, el que t'hi jugues, és un llibre del que se'n parlarà molt i veurem quines són les derivades, les conseqüències, perquè, òbviament, està molt centrat en França, però hi ha una pota, com ens explica l'Albert Llimós després de parlar amb els autors del llibre, que afecta i molt a la Reial Societat, que en el seu dia va encobrir aquest cas.
1: Va donar suport totalment a Olats i, per tant, va fer comunicats donant tot suport amb ell. El cas es va arxivar, cert, però és que tenia altres casos, altres antecedents, i hi havia denúncies en aquell moment.
0: I important requadrar això, que ara mateix Eric Olats està a la presó a França.
1: Sí, des del novembre del 2025, condemnat per abusos a nou menors.
0: Recordo entrevistar-lo amb aquest home fa anys.
3: Sí, sí.
0: Fa anys. Òbviament no sabíem tot això, i va parlar de Griezmann i després del programa va rebre una trucada de l'entorn de Griezmann per dir-me que aquesta persona no estava autoritzada per parlar d'ell, que Griezmann no hi volia tenir cap relació, però no em va explicar el per què. Avui ho he entès.
1: I també els passos, si t'hi fixes. Real Societat, Atlètic de Madrid, 2018-2022, Griezmann, jugador insigne, mata la C, va coincidir, per tant el trencament és molt, molt més tard. Uh-huh. Era el captador de l'Atlètic de Madrid per França.
0: I l'Atlètic de Madrid el fa fora.
1: El fa fora quan surt aquesta nova denúncia i se'l deté l'any 2022.
0: Entenc que Griezmann no volia saber res d'ell, tampoc volia posicionar-se en contra seva a nivell públic.
1: Han intentat parlar els autors del llibre amb totes les parts i molt silenci hi ha hagut per part d'Antoine Griezmann i també de la Real Societat.
0: Et recorda d'alguna manera, o salvant les distàncies, és diferent al cas Albert Benages?
1: Em recorda molt. Sobretot aquesta frase que se m'han ficat els pèls de punta i els continuo tenint després d'un minut, que és que utilitzava els futbolistes famosos, en aquest cas estem parlant d'Antoine Griezmann, per captar altres nois joves, per aproximar-se, perquè ell era la porta al futbol, no? El mateix cas que Albert Benages, que va ser la porta al Barça, no? La seva fama, el fet que portés futbolistes del Barça a l'escola de Barcelona, cosa on es van demostrar tots aquests abusos, doncs molt similar a aquest cas, no? Ell era el captador d'Antoine Griezmann i per tant utilitzava això per captar altres nois, portar-los a casa, veure pel·lícules porno, masturbar-se, etcètera, etcètera. És que és un mateix patró, molt similar.
0: Doncs ja us ho anticipem al que t'hi jugues, que se'n parlarà molt d'aquest llibre, que surt publicat avui a França, avui mateix a França, a la gola del llop, es diu, de moment en versió francesa, però que té una derivada que afectarà aquí a Espanya perquè implica a un equip com és la Real Societat i a una persona que va ser considerat el pare futbolístic d'Antoine Griezmann, Eric Olats, que està a la presó i que també va treballar a l'Atlético de Madrid, d'on el van acomiadar. Gràcies, Albert.
1: Fins ara.
0: 12 i 19.
4: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
5: Gratis? Estan bojos!
4: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.

0: És la sintonia de la Champions de futbol femení. Ara saludarem el director esportiu del Barça, Marc Vivés, Flaqui, però has vist els nostres tertulians que bé que ens tracten, que acaba d'entrar la Dai Benítez a l'estudi del Que t'hi jugues amb cafès per tothom.
1: Sí, sí. Caram.
2: Bueno, tres cafès, sí. M'han preguntat per treballar aquí i tal, i hòstia, perquè el que aparca a la porta porta els cafès, de caliente los cafés. No, va, però era una broma de... Estoy
0: content de tenir-te al bar, Adai, sí, content que et quedis al Que t'hi jugues, i ara et preguntarem per l'actualitat, que passa, òbviament, pel partit de la selecció espanyola, clar, que va guanyar 4-1 a Croàcia, amb dos gols de Lamine Yamal, exhibició de Lamine. Ja està tancada la votació a la pilota d'or, però sembla que aquestes últimes setmanes, sobretot, ha parlat al camp.
3: Sí, sí, està jugant...
0: A la zona mixta i a les entrevistes en premsa també. Que al camp que és important, ha parlat.
3: Al camp encara més, és el gran titular. Dos gols i una assistència, un altre cop amb la cama dreta, com ja va fer precisament a Sevilla fa un parell de setmanes al partit de Lliga, i està en un nivell bestial. No baixa el nivell jugant amb la selecció espanyola, que ja és molt dir.
0: Tu has dit al bar, Adai, tot i ser madridista, que creus que ara mateix és el millor jugador del món, eh?
2: Crec que és el jugador que crec que està més ben posicionat per guanyar la pilota d'or, perquè si parlem de moments, el que millor està de tots, el que millor en forma està, per mi Rafinha també, que ho hem parlat també, però el jugador que ha rendit més durant tot l'any, que ha guanyat més títols i que ha fet una campanya amb rendiment al camp, és Lamine Yamal, i a part té aquest punt de talent que els altres jugadors no sé si tenen, però aquest va per sobre.
0: El bar el teniu ja disponible als canals de YouTube del grup Prisa, entre els que hi ha el del Que t'hi jugues, i el tornarem a obrir dilluns vinent, dilluns a les 11, hora catalana. Tornarem a obrir el bar la setmana vinent, dilluns i dimecres, perquè l'adaptem als partits flaqui de la selecció espanyola.
1: Sí, dissabte juga a Espanya el Carlos Tartiere d'Oviedo davant de la selecció de la República Txeca, que és la selecció que completa aquest grup que formen Espanya, Anglaterra, Croàcia i la República Txeca, i dimarts viatja fins a Croàcia per iniciar la segona volta d'aquesta fase de grups de la Lliga Nacions per jugar davant de la selecció de Luka Modric i Livakovic i companyia.
0: I com us deia, aquesta tarda, a 7:15, Roma-Barça, segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions de futbol femení. Anna Palet, què tal, com estàs?
4: Què tal, bon dia, sigue.
0: Aviam, el Barça que va guanyar la primera jornada, el Barça que ha començat bé la temporada, i el Barça que està en una setmana important perquè, a part del partit d'avui de Champions, el cap de setmana hi ha clàssic entre cometes, hi ha un Barça-Madrid. Dic les cometes perquè el clàssic en futbol femení no és el Barça-Madrid, però en tot cas és un partit important, molt mediàtic, i per això el club l'organitza i el jugarà l'equip al Camp Nou, on s'han venut ja més de 30.000 entrades.
4: Sí, 30.000 entrades venudes pel Camp Nou, i per aquesta prèvia de setmana important, després d'un inici de temporada una mica accidentat entre lesions i jugadores que se'n van anar al Mundial Sub-20, hem volgut parlar amb el director esportiu del Barça, amb el Marc Vivés, l'arquitecte encarregat de cada estiu anar reconstruint l'equip, després de sortides importants com les d'Alexia, Salma o Mapi. Té la responsabilitat de refer l'equip i continuar aspirant per tot, i ja ens escolta en directe al Que t'hi jugues, sigue el Marc Vivés.
0: Des d'Itàlia, Marc Vivés, director esportiu del Barça, què tal, bon dia?
5: Bon dia.
0: Com us ha rebut Roma, bon ambient?
5: Bueno, la veritat és que venir a Roma sempre és un gust, sempre ens rep bé, i fa molt de sol, inclús massa calor.
0: Bueno, mira, el sol és important, la calor potser sí és excessiva, no? Però el sol és important. Com està l'equip a la prèvia d'aquesta segona jornada de Champions?
5: Bueno, doncs jo crec que està sent un inici de temporada que, degut a les lesions, com ja sabeu, i a totes les jugadores que no han pogut disposar d'elles, doncs no està sent fàcil, però dintre d'aquesta dificultat crec que ho estem superant amb nota.
4: És molt difícil, tu que convius amb l'equip, amb el Pere, un inici de temporada així, entre lesions, convocades al Mundial Sub-20, d'alguna manera sembla que ara comenci, no?, la temporada, ara que ja recupereu lesionades i que han tornat les mundialistes?
5: Doncs la veritat és que sí, perquè realment és una situació que no ens la imaginàvem, i no tan sols ens ha afectat el primer equip, sinó que a tota l'estructura del femení, no? I és algú que realment, doncs, afortunadament, ja podem deixar enrere, i per això, doncs, encara ho valoro més, no? Valoro més el fet de que l'equip hagi sapigut estar a l'alçada davant d'aquesta situació.
1: I ara deia en Marc, setmana important perquè diumenge jugava el primer clàssic de la temporada contra el Madrid, al Camp Nou. No sé com veus el Madrid, perquè han fet un mercat de fitxatges prou ambiciós i fins i tot amb alguna incorporació milionària.
5: Sí, doncs, bueno, jo crec que finalment el Madrid Doncs ja ens va bé, que aposti, que estigui fent reforços de jugadors de qualitat, perquè penso que això és bo per tots. Crec que serà un partit superdisputat, més del que ens pensem, i realment jo crec que elles tenen la capacitat de fer-nos mal allà on ens poden fer mal, i crec que tenen les jugadores aquest any que realment, evidentment, confio plenament en nosaltres, però serà un partit, el prevec, molt competitiu.
4: Quin paper juga el Camp Nou? Perquè la sensació, com a mínim des de fora, és que quan l'equip juga en un escenari gran com el Camp Nou, també es fa gran l'equip.
5: Bueno, el paper és fonamental, no? Penso que el fet que tinguem el privilegi de poder jugar al Camp Nou, que estic convençut que hi haurà un gran ambient, doncs és el que realment demostra que aquest projecte està viu, que la directiva aposta, que tots aposten i que el femení té una importància capdalt pel club.
4: Com va la venda d'entrades? Li han dit ja alguna xifra?
5: No sé dir-te la xifra exacta, però crec que anem bé. Ara, aquest tema sí que no el porto jo, no sé dir-te exactament quantes entrades tenim venudes, però sí que tinc la sensació, pel que em diuen, que serà una gran tarda de futbol, com sempre.
0: Estem amb Marc Vivés, director esportiu del Barça de futbol femení. Ja s'ha tancat el mercat de fitxatges. Quina valoració en fas?
5: Bueno, doncs, per mi encara és d'hora per fer una valoració exacta. Penso que són incorporacions de les quals les hem fet perquè estem convençuts d'elles, però sí que és cert que no ens hem d'amagar, doncs, que alguna jugadora, en aquest cas Caroline, que entenc que tothom li posa l'etiqueta que és la jugadora del traspàs més cas que hem fet, doncs que li està costant més l'adaptació, però això no vol dir que nosaltres no seguim confiant en ella i que ella a poc a poc també va adaptant-se al nostre manera de jugar, que és molt diferent a com ella venia de jugar a Anglaterra, i estem convençuts que amb el temps ens donarà el rendiment. I les altres, doncs, bueno, jo crec que encara René, llàstima que l'hem tingut més lesionada que en actiu, però és una jugadora excepcional, estem molt convençuts. Martina, també adaptar-se en certes situacions de joc que no estava acostumada, però realment, i Taire ja va veure el Gamper, o sigui que és una jugadora que també té molt de recorregut. Donem temps, però estem convençuts de que donarà el rendiment esperat.
4: És aquest el missatge que li envies a Caroline, que sabem, doncs, ha estat una mica neguitosa, no?, per aquests primers partits, a veure quan marcava el primer gol. El missatge que li trasllades tu com a director esportiu és aquest: calma, que tot arribarà?
5: Evidentment. Nosaltres som conscients que tot té un procés, i a mi el que em tranquil·litza és que ella la veig molt integrada al grup, cada cop la veig més integrada, cada cop la veig amb molta il·lusió, amb moltes ganes de fer-ho bé, i això tindrà el seu procés. Llavors entenc que des de fora es vulgui ja resultats, i ho acceptem, però internament som conscients que això encara queda un temps.
4: El Pere fins l'últim dia va estar demanant, expressant que veia que feia falta una lateral, al final no va ser possible fer-ne arribar cap, però com es va viure això? És a dir, per què no va arribar aquesta lateral que demanava Pere Romeu?
5: Bueno, a veure, més que de viure o en viure, doncs, que vam fer conjuntament amb el Pere, perquè sempre anem alineats. Sí que és una posició que, evidentment, ens vam contemplar poder-la reforçar, però finalment, valorant totes les possibilitats que teníem reals, el que sí que teníem clar és que no faríem cap moviment que no millorés clarament a les jugadores que tenim. Llavors, dit això, doncs, a partir d'aquí, això ens donarà ara fins al mes de desembre, veure realment si que jo personalment i el Pere també creiem que ens en sortirem i que aquesta posició estarà ben coberta amb jugadores joves, jugadores de projecte, i anirem valorant el transcurs d'aquests mesos.
4: Per tant, no tanques la porta a que potser en el mercat d'hivern acabeu intentant fitxar-ne una lateral si fos necessari?
5: No, si tanqués la porta no estaria fent la meva feina. O sigui, la meva feina sempre és estar atent al mercat i sempre que tinguem la possibilitat i ho creiem convenient de poder incorporar una jugadora que ens ajudi, que superi el nivell de les jugadores que tenim ara, doncs mai ens tancarem la porta.
1: Ja és la teva quarta temporada com a director esportiu del Barça. Les xifres dels traspassos veiem que van augmentant mercat rere mercat. I no sé com vius tu aquest creixement tan exponencial.
5: Doncs realment, és com has dit tu, no? Jo no m'imaginava, no m'hagués imaginat mai que hi hagués un increment tan exponencial en tan poc temps. O sigui, jo crec que això, evidentment, és una dificultat que estem tenint, però al mateix temps també crec que ens estem en sortint. Però sí que és cert, hi ha una inflació ara mateix que no la teníem prevista.
4: I com s'adapta el Barça, tenint en compte que moltes vegades és això, no voleu entrar en doncs aquesta mena de subhastes de veure qui és el que paga més, però a la vegada també voleu fitxatges, com deies abans, que millorin l'equip. Com s'encaixen totes aquestes peces?
5: Doncs com ho estem fent. O sigui, és a dir, nosaltres estem valorant contínuament el mercat i dintre les nostres possibilitats, que tampoc volem dir que són poques, vale? Crec que el club està fent un esforç i ha fet un esforç per poder seguir mantenint, tenir una plantilla ultracompetitiva, i aquí és on estem fent els equilibris, però sobretot amb la sensació de que aquella jugadora que vol estar aquí fer tots els possibles perquè estigui aquí. O sigui, nosaltres mai, ni serà el nostre objectiu ser el millor club pagador, però crec que nosaltres oferim moltes coses que altres clubs no poden oferir.
4: Com quines?
5: La manera de jugar, la manera d'entrenar, el cos tècnic que tenim, l'staff a Barcelona, el club, la marca Barça. O sigui, jo crec que això no té preu. I aquí és on realment és el nostre valor, i és un valor que el seguirem mantenint i el seguirem potenciant, no, però sempre des d'aquí.
0: Aquest estiu han marxat moltes jugadores i la temporada vinent, o a final de temporada, l'estiu vinent, acaben contracte també futbolistes importants com Patrick Guijarro, com Peijor, com Brooks, Irene Paredes també. Ets optimista de cara a renovar-les a totes o no?
5: Sí, sóc optimista. Això no vol dir que les tingui tancades, perquè si no fareu mal ús de les meves paraules, no? Però sí que sóc optimista, perquè amb aquelles jugadores que nosaltres hi contem i que creiem que són imprescindibles pel projecte, estem avançant en les negociacions, i de moment a dia d'avui haig de ser optimista, perquè

0: això sempre, sempre existirà aquí i a tot arreu. Llavors, el que sí que em sento més còmode explicant que estem fent aquesta combinació de jugadores experimentades, de jugadores que ja porten molts anys i tenen una edat i que estan en un nivell excel·lent, amb jugadores joves que reforcen el nostre model, no? El nostre model al final ha de potenciar molt la jugadora jove, la Masia, jugadores nostres d'aquí. Llavors, amb aquesta combinació és el que realment m'hi trobo còmode i és el que el club és el que nosaltres sempre expliquem, no? És la nostra manera de funcionar i això és el que ens dona valor.
1: I el fenomen, el valor de la Masia, no? Perquè això sí que no ho tenen altres clubs i van pujant jugadores del B, sobretot aquest inici de temporada, i els resultats són els mateixos, victòries del Barça.
0: Totalment, totalment. I això sí que li hem de donar valor, perquè hi ha hagut alineacions que potser no li hem donat la importància que tenia, perquè és que hem tingut jugadores de significativa amb 15 anys, però també hem tingut una Carolina amb 16 anys, una Lua... Bueno, és que moltes. Si us hi fixeu, hem jugat amb moltes del B i, com dius tu, hem seguit traient resultats. Evidentment, no en el joc que ens agradaria, perquè és molt difícil, però sí que hem competit, hem seguit traient resultats i això és el que ens ha d'animar tots identificar-nos amb aquest projecte.
2: De fet, veient el protagonisme de les jugadores joves del final d'aquesta temporada, no sé si us heu plantejat ja pujar alguna amb fitxa del primer equip.
0: Sí que... El que passa és que la situació ha estat estranya aquest any perquè hem tingut moltes lesions i hem tingut tot això. Jo crec que ara, quan tinguem aquest moment de pausa, tranquil·litat, esperem sobretot que les lesions es respectin, tots ho veurem d'una altra manera, però evidentment sí que pot ser que al mercat d'hivern hi hagi alguna jugadora que actualment tinguem fitxa de B, si veiem que la seva evolució és l'adequada, tal com vam fer l'any passat amb Serra, Jordi i Aixa, no? Pues, ho faríem exactament igual.
3: Aitana ja ha rebut l'alta mèdica, és una de les notícies, la gran notícia d'aquests dies. Com està, tu que la veus i la tractes dia a dia?
0: Bé, molt bé. Ja només li mires la cara i molt bé. Molt bé, està il·lusionada. I ara que ja ho he dit moltes vegades que per mi és el millor fitxatge, no? El poder recuperar Aitana i que a poc a poc ella vagi agafant la dinàmica, vagi agafant les sensacions, que se senti un altre cop futbolista, això és el millor fitxatge que podem tenir.
1: Bon titular aquest del millor fitxatge amb l'Aitana recuperada. Acabo amb dues curiositats, Marc, i et deixo que és prepartit i per tant teniu compromisos. Quina jugadora de les actuals o amb les que has treballat en aquests darrers anys li veus més fusta de directora esportiva? És a dir, quina creus que li atrauria més la feina que tu fas ara mateix?
3: Buscar-hi el titular també.
0: Ostres, aquesta pregunta no me l'han fet mai, eh? I ara m'agafes totalment fora de joc. I no és que no et vulgui contestar, però és que no t'ho sabria de dir, sincerament. És que no m'ho he plantejat, i no voldria dir alguna cosa que després no em sentís a gust. Però, no sé dir-t'ho.
1: Però digues. Segurament en el futur n'hi haurà. És a dir, totes aquestes jugadores que estan fent història i aquesta generació daurada, en un futur tu les veus convertint-se bé en entrenadores, bé en directores esportives relacionades amb el món del futbol i també ara estan fent història a la gespa, però després que tinguin un llegat als despatxos. O sigui, elles volen.
0: I tant. I a més és que ho espero i és necessari i crec que serà boníssim. Evidentment que s'han d'anar incorporant quan es retirin, s'han d'anar incorporant jugadores que són de tant nivell, crec que serà algú molt positiu pel futbol femení.
1: I l'última curiositat, abans del Barça, en la teva trajectòria, vas estar al Vissel Kobe, al Japó. Vas arribar a coincidir amb l'Andrés Iniesta, si fa no fa per anys, o m'equivoco?
0: Bueno, vaig anar amb l'Andrés Iniesta, sí. Sí, vaig anar amb l'Andrés Iniesta i vaig estar ja tot el temps amb ell. Sí, amb l'Andrés Iniesta, sí.
1: I què tal? Alguna anècdota o algun record especial d'aquella etapa?
0: Bueno, ostres, moltes, no ens dona temps, no ens dona temps. No, moltes, però sobretot l'experiència, més que de tenir l'oportunitat d'haver estat, d'haver entrenat, per mi, amb tal com és l'Andrés, pel seu tipus de joc, amb el millor jugador del món en aquesta posició. Llavors, doncs, només puc dir que per mi va ser un privilegi. I això em va ajudar a créixer a nivell professional moltíssim i agraït

0: de zoo.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
2: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
4: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
5: Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Dim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 4 de octubre, la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
6: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
8: Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim.
9: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de...
8: Abans d'escoltar el Flaqui amb el Ramon Besa, el tio Faja.
10: Sí que... Flaqui! Tres semanas son molto longo y el sindicato del crimen ya trabaja toda máquina. Hay que crear un relato para que no se hable de que el juego del Madrid da más asco que el ombligo de Torrente. Y en eso están. Y como la decencia periodística de todos esos fulanos es promiscua, andan prostituyendo la información. Un pajillero y discípulo aventajado del viudo entrevistando a un exárbitro, Tristante Oliva, para que nos mienta descaradamente y sin pudor a toda España. Chusep en su OnlyFans televisivo estrujando la Beta Negreira. La tercera saga de los Matías vomitando estiércol en televisiones públicas y con la bufanda de los Ultrasur tan prieta el pescuezo que no le llega el riego sanguíneo. Todos, absolutamente todos, han sido llamados a filas por el padrino para que unten en mierda al Barça. Vale todo. Vendas con droga. Negreira. Palancas. El Congo. Más Negreira. Los obreros del Camp Nou. Lamín Utero. Absolutamente todo para crear opinión pública. Porque desde que se inventó la tinta, la voluntad de prensa es lo que digan los huevazos del dueño de la imprenta. Y en Españistán, el amo de las rotativas no es otro que aquel que un día nos dijo: tengo a toda la prensa controlada, menos a los hijos de puta de la SER.
8: ¡Cuánto pitos, pitos,
10: honor,
8: Willy,
10: Florentino!
8: Pitos.
10: ¡Cuánto honor!
8: Ay, ¿cómo se nota que hoy no hay a la Elena en la producción, que está el español entrevistando a Valencia Zaragoza?
11: Y tío Faja, gracias.
8: Per cert, no sé si ho hem comentat alguna vegada, Adai, el tio Fajas, qui et va descobrir a tu pels mitjans de comunicació? Perquè et van fitxar que t'hi jugués perquè ell em va recomanar que et fitxés.
12: Totalment, totalment. Gràcies a ell vaig poder conèixer-vos i, hòstia, ha sigut la sort. Ja abans d'acabar la meva carrera em deia: te presentaré a Sique Compañía, que tu tienes madera para esto. Ahí se equivocó.
8: Es el nostre scouter. No, sí que en tenies, sí que en tens.
12: No, però
8: li agraeixo molt. El scouter del que t'hi jugues,
12: sí, igual. Terrible. Sí, és de Setmanat i...
8: De fet, vam tancar el teu fitxatge amb un dinar amb ell. Totalment. Te'n recordes? Totalment. A la Sotor d'Aranda.
12: Totalment. I me recordo de la primera xerrada que vam tenir, que estava en Moisés Hurtado i estava també Jofre i de més, i estava jo esquiant, me'n recordo, i des d'allà vam fer com un pacte, no?, per poder vindre habitualment i, hòstia, pues mira, d'on surt, d'on surten les coses i agraït.
8: I el que t'hi juga és tan especial ver-m'ho perquè hi conviuen el tio Faja.
0: Sí, sí.
8: Amb el Ramon Mesa.
13: És increïble.
7: Un vermut amb el Ramon.
8: Flaqui.
0: Home, fins al punt sí que el Ramon Mesa. Ramon, què tal, com estàs?
13: Molt bé, bon dia.
0: Tu vas entrevistar el tio Faja un dia, no?
13: Senyor. Sí.
0: Escolta'm.
13: A l'estudi el vam entrevistar.
0: Sí, sí.
13: Deu haver-hi, no sé si està enregistrat o no, però sí, vam posar d'una forma molt formal i molt sèria, no res de conya.
0: Doncs, per tant, conviuen el que t'hi jugues, tots els tals. Cadascú té el seu talent i la seva virtut.
13: El sí que em va fer una afrenta de dir, aviam si era capaç d'entrevistar o si volia entrevistar el teu Falca, i així ho vam fer. Així, clar que sí, per què no? És una forma de trencar el gel de coses que de les vegades la gent creu que són impossibles o que no venen de gust o que jo intento portar-me bé amb tothom i amb el tio Faja més que ningú.
0: Com està, Ramon?
13: Bé, molt bé.
0: Tens ganes de Barça de Flick o és dels queixales amb les seleccions?
13: No, tinc ganes del Barça de Flick, però també m'ho passo bé amb les seleccions perquè no només és la selecció espanyola que m'interessa, estan passant moltes coses. M'agrada veure França amb Zidane perquè és un equip que sempre hem pensat que va sempre molt collat i a lo millor amb Zidane es deixa anar
0: una mica. Més alegria.
13: Tinc ganes de veure què passa amb el club fora de Liverpool amb Alemanya, no? Perquè des de Klinsmann jo crec que Alemanya no ha tingut un seleccionador. És veritat que Löw era un deixeble de Klinsmann, per dir-ho d'una manera, però aquell efecte Klinsmann que es va veure al Mundial del 2006 s'ha pagat, es va pagar a Brasil, al Mundial de Brasil. Tinc ganes de veure, doncs, evidentment, Xavi amb Holanda, com ja l'hem vist amb els partits. Per tant, és una jornada internacional que els entrenadors, els seleccionadors, l'han fet, per mi, bueno, doncs, més entretinguda.
0: Escolta'm, venim ara de parlar una estoneta amb el Brian Zaragoza i ens reivindicava aquell futbolista de carrer, que potser ara tot està molt, molt academitzat, que l'entrenador mana molt, que la presa de decisions està molt automatitzada i que comencen a trobar-se a faltar jugadors com Brian Zaragoza, com Lamine Yamal, que s'està sortint, jugadors d'aquells que porten el barri a la sang,
13: Estem ple de pollastres a granja. Jugadors dels Mines i són tots iguals, no? Tots fan el mateix, tots pensen el mateix, tots diuen el mateix. Aleshores, quan veus algú que no és exactament igual, que té... Clar, quan parlem del futbolista del carrer, parlem d'un futbolista no uniformat. I en tant que uniformat vol dir que la gespa, doncs, no és natural ni artificial, sinó que, bueno, és més aviat més natural que no pas artificial, però el carrer on la pilota bota de qualsevol manera, doncs, hi han coses imprevistes, doncs, hi ha una certa naturalitat, hi ha un punt d'espontaneïtat i es fan coses que no fan els habituals. I si ens agrada Lamine Yamal, entre altres coses, és perquè sempre fa coses excepcionals. I quan no les fa, ens sentim tan decebuts que aleshores pensem que no està en forma o que està en mal moment o que està lesionat o que no sé quantos, perquè, clar, si fossin habituals o normals i les poguessis fer sempre que et donés el gust i la gana, llavors també ja serien uniformes i les copiaria tothom. I aquesta és la gran història del futbol, d'anar veient molts i molts partits i d'anar trobant detalls o històries que de vegades només es donen si tu hi ets. Jo aquell dia hi era, jo li vaig veure fer això. No simplement estar allò expectativa de la televisió i que et vagin passant vídeos i clics i de tot això, de dir la jugada més bona, no sé què. No, de descobrir-ho per tu mateix.
0: Tu has escrit cròniques dels millors o d'alguns dels millors jugadors de la història. Tens la sensació, amb la Min, d'estar davant d'un d'aquests jugadors?
13: Sí, jo no el reconec a ningú amb ell. És a dir, no veig amb la seva manera, ni amb la seva esquerra no hi veig Messi, ni veig moviments de Ronaldo. Sí que hi veig algunes coses, si se'm permet, de l'impacte visual, com Ronaldinho. És a dir, és un jugador que quan va aparèixer Ronaldinho, segurament perquè també veníem d'una etapa del confessionari de Gaspar, amb tots els meus respectes al president del Barça, que tot allò era molt sofert i estàvem fets una merda. Aleshores, com veus a Ronaldinho, tots se'ns va obrir els ulls, no? Doncs jo crec que el que ha fet Lamine és obrir-nos els ulls, també. És un futbolista diferent, és un futbolista que representa una nova generació, que ens costa molt entendre els que ja tenim una certa edat, però que jo m'he volcat perquè a mi m'ho fa passar molt bé. O sigui, és un jugador que estic totalment rendit, el justifico i faig coses que no he fet amb cap altre futbolista on segurament era molt més exigent. Crec que alguns tenim una indulgència cap a ella, cap a ell, cap a la seva manera de fer i de jugar i cap a la seva autoestima, no? Això de dir, mereixo la pilota d'or. Bueno, cap i la fi, ell, des que va dir que es mereixia la pilota d'or, és com si ell mateix s'empenyés cap a una punta en què tu deies la pilota es pot decantar cap aquí o cap allà. I ell ha fet perquè, com a mínim, per ell no quedi que se la mereix. Perquè el partit que va fer Wembley i el d'ahir, que ja no puntua, però si algú tenia algun dubte, segurament ell s'ha demostrat i ha demostrat que seria absurd no tenir-lo en compte en que és un dels candidats, no diré si el favorit, perquè crec que és molt obert, però un dels candidats clars a guanyar-lo. I això és un repte molt que només poden fer els que són molt bons.
0: Doncs Lamine, que per les somriures que ens provoca i per aquesta plasticitat que té amb la pilota, el Ramon li recorda el que va provocar Ronaldinho després d'aquells temps de foscor.
13: Bueno, i sobretot això de que ara ja estem tots preocupats de si li convé o no li convé. Això és com les jugades. És a dir, venen com venen, són jugadors així, tu no li pots programar quan vol la pilota d'or. La pilota d'or, jo em barallava sempre amb les votacions de Messi, perquè em deien, bueno, és que sempre és Messi, bueno, que hi ha algú més. Ah. Aleshores, ara, com veus relacions de pilotes d'or, històries d'aquestes, diu, bueno, és que aquest any no li donarem a Messi, perquè sempre Messi, bueno, aleshores què passa?
0: Bueno, Brian Zaragoza ha dit, mientras esté vivo, siempre para él.
13: Doncs per això, doncs, és que el propi Lamine va dir, Messi
0: a
13: part.
0: És a part,
13: menja a part. Aleshores, clar, ara sí que competeix Lamine, però hi va haver pilotes d'or, o hi va haver moments que no se li van donar a Messi, perquè gairebé era avorrir la gent, llavors feia veure, ara ens inventarem o ara farem no sé què, això em sembla absurd. Perquè si ho és, ho és. Aleshores, podem posar els condicionants que vulguem, que la pilota d'or ara ja en té molts, no?
0: Sí, sí, però vaja, Lamine, quan va guanyar l'Eurocopa amb 17 anys, vam pensar, ai, a veure com torna. No. Va tornar encara sent millor. Ara, que si li diem que és el millor jugador del món, a veure com ho digereix. Ui, sí, perfecte. Sí, ara sí. El Mundial, a veure, doncs mira com està jugant.
13: Si desapareix l'efecte sorpresa, desapareix l'efecte Lamine. O sigui, en tant que sorpresa ho ha de ser no només al camp, sinó la seva manera de comportar-te, de fer, de veure'l. I aleshores això exigeix també, de vegades, jo que et mosseguis les ungles o que diguis coses que no t'acaben d'agradar o que no les faries igual. Però, bueno, és igual, és el que forma part del seu pack. O compres, jo comprar-ho a part o a mides, no hi jugo.
0: Més enllà de la mini, de la pilota i del futbol, estem molt pendents aquesta setmana de tot el que està passant a Anglaterra, Ramon, en aquest cas Manchester City, amb aquestes infraccions que la Premier sembla que... Més sembla, no, ahir ja va fer oficial que declarava culpable, tot i que el City encara té un temps per presentar recurs, per apel·lar aquesta possible sanció, que s'espera que sigui contundent. No sé quina interpretació, com ho veus des de la distància, evidentment, perquè tot està passant una mica ràpid, s'han precipitat ara els esdeveniments i cal veure com amb què queda tot plegat, no? Però evidentment són 9 anys que quedarien molt, molt sota l'ombra.
13: Bueno, sí, sembla que les acusacions són prou greus i a més totals, no? Perquè totes les que hi havien, segons la Premier,
0: 115,
13: doncs les 115 són imputables. Ara hem d'esperar, com tot, hi ha la presumpció d'innocència i, per tant, imagino que el City, amb la persona de Soriano, sabrà respondre, però és evident que sembla que han passat coses que no són convencionals i que, per tant, són reprovables. Si és a nivell de punts o és a nivell de títols o és a nivell econòmic, això és el que s'ha de veure. I en funció de quina siguin, segurament la meva opinió pot variar. El que sí em sembla una mica mesquí és que se simplifiqui l'època de Guardiola, com es va fent, perquè s'associa tot el que li ha passat al City als anys de bonança. Crec que va des del 2009 fins al 2017.
0: La investigació acaba, sí, són 2 anys de Guardiola. Clar. 2018 em sembla que s'acaba la...
13: No, això de dir que, per exemple, la gent no recordi Pellegrini, que formava part...
0: Hi ha tres entrenadors,
13: no
0: són Mancini, Pellegrini i Guardiola.
13: I que la gent no recordi quins eren els primers administradors quan es va passar això del City. És a dir, el que no es pot fer és simplement simplificar-ho i que surtin entrenadors, ens sap molt greu, com el propi Pochettino i gent d'aquests que, d'alguna manera, ja comencin a dir que ells no voldria recordar aquella eliminatòria de Champions del Tottenham i del City, precisament amb que Pochettino va ser protagonista. Però, bueno, ara no fa el cas. Perquè crec que si han pecat o si han fet trampes, doncs em sembla just que el sancionin i que sigui el... Després discutirem sobre l'abast d'aquestes sancions. Però, com dic, vull veure també quins són els arguments que dona el City. Sempre, de totes maneres, diguem el que diguem, ens hem mal fiat o que la comptabilitat que han portat els que es consideren clubs estat és sospitosa. Hem parlat del PSG, hem parlat del City, podem parlar d'altres, de que el component de capitalització que tenen aquests clubs doncs sempre és controvertit.
0: Doncs sí, que jo me'n passaria hores parlant amb el Ramon, però clar, tenim tants continguts avui al programa que no sé...
14: Per cert, com que la ràdio s'escolta i es veu, ara mateix estàvem escoltant i veient el Ramon Besa amb la teva inseparable agenda. Sí. El que tens a sobre és un telèfon mòbil, perquè clar, sembla un iPad, sí. Ramon. O sigui que és gran, el teu telèfon.
13: Gran, no, no.
0: No, igual el tipus de plano que ens ha fet avui la Utrau, que és el que ha vingut a...
13: No, perquè el que passa a la llibreta sí que és més gran, no és una Moleskine que porto normalment, perquè
14: quina categoria,
13: no n'hi ha...
14: Les... Una Moleskine.
13: No n'hi ha... No, bueno, no sé si és que...
14: És ara, de categoria.
13: Ara llegeixo pàgines explicant d'on surt la Moleskine i tota la història, però jo fa anys i panys que la porto.
0: I tant.
13: O sigui, no és que jo m'hagi sumat a la moda, eh?
14: Ramon,
0: jo, Ramon sempre l'he conegut amb una Moleskine.
14: Sí, ahir va ser el meu aniversari. Saps que em van regalar, el Teo i la Mafalda? Una agenda de paper.
13: Ah, mira que bé.
14: Amb bueno, setmana vista, perquè em pugui apuntar les coses.
12: Encara et fan regals als teus fills.
14: Bon. Sí, i tant.
13: Ara torna això del paper, perquè diuen que la lletra queda en paper. Bueno, això cadascú s'ordena... Jo crec que en el fons el que es tracta és d'ordenar una mica les coses com les dius.
14: Sí, sí.
13: I hi ha gent que necessita paper, hi ha gent que ho pot fer amb un iPad, hi ha gent que ho fa amb un mòbil, però sobretot endreçar una mica el que vols dir. Després et pots equivocar, però això de que... Jo, saps, tenia una discussió amb els alumnes a la facultat perquè no contestava els whatsapps mal escrits, o sigui, amb K, en lloc de Q, amb tot això, perquè no ho entenc, i ell em deia, bueno, quina culpa tinc jo? Dic, bueno, tu no m'entens a mi, jo no t'entenc a tu, aleshores hem de trobar un llenguatge comú, no? Com ho fem? I a partir d'aquí començàvem a parlar, vull dir, escolta, a mi si em dius un missatge com ha de ser, doncs jo el responc. Ara, si fas amb clau que jo l'haig de desxifrar, doncs no el passaré per l'intel·ligència artificial perquè em digui aviam de què va allò.
14: Ai, Ramon, una abraçada forta.
13: Que vagi bé, cuideu-vos.
14: Flaqui, t'espero aquí per fer el repàs de l'actualitat, que entre una cosa i l'altra ens ha marxat el temps.
0: Sí,
14: el que t'hi jugues.
0: Sí, avui endreçarem tard, endreçarem tard.
14: Per cert, al xat del que t'hi jugues hi ha un oient de Neo Gamer Channel, s'identifica així, al xat, que diu que ahir també va ser el seu aniversari. I afegeix, sí que som un penal com els que li piten al Madrid. No sé el teu cas, però en el meu et confirmo que és així.
13: Està bé.
14: Ai, sobre el City, que ara ho comentava el Flac amb el Ramon Besa, n'ha parlat el seu màxim executiu, Ferran Soriano, als mitjans oficials del club sobre la situació, la sanció i la postura del Manchester City.
15: Irrefutable evidence has been provided to the Premier League Commission that shows that it could not happen and that it did not happen. This includes bank statements, money transfers, witnesses, and everything necessary to categorically demonstrate.
14: És en anglès perquè és l'única postura oficial del City a través de les xarxes socials i dels mitjans oficials del club. Soriano defensa que el que ha fet és legal, el Manchester City, que defensaran la postura del conjunt anglès, que ja sabeu està acusat ja formalment també per la Premier de 115 infraccions. El president de la Lliga, Javier Tebas, diu que l'haurien de castigar severament.
16: Es muy importante lo que ha pasado y esperemos que sea un antes y un después, no solo en la Premier, sino en el fútbol europeo, porque el efecto Manchester era un efecto en toda Europa, ¿eh? Entonces tiene que ser un castigo severo por el incumplimiento de las normas. Desconozco las normas exactas, pero creo que la más severa que tenga el reglamento de la Premier League al respecto. En mi opinión, se tendría que revisar las decisiones del TAS cuando levantaron la sanción que le había puesto la UEFA de una forma muy dudosa.
14: I em feia referència ara al Ramon Besa. Arriben declaracions dures de gent del món del futbol. És el cas de l'actual seleccionador dels Estats Units, Mauricio Pochettino, que durant un temps va estar al Tottenham i ha dit això.
17: Si de 115 cargos, no? 114 culpables, ¿cuál es el castigo, no? Es muy difícil, porque aquí no solamente quién ha roto las reglas, ¿no? Pero y los controles dónde estaban, ¿no? Si yo me acuerdo de estar en Tottenham, yo me acuerdo de estar construyendo el estadio y no tener la posibilidad económica de fichar. Creo que Tottenham fue el único equipo en la Premier, en la historia de la Premier, con 18 meses sin poder hacer un fichaje. Porque teníamos que adaptarnos a las reglas de juego que nos imponía la Premier. Esos controles, cómo estaban tan estrictos con nosotros y tan poco estrictos con algunos otros. Todo queda muy, muy enturbiado, muy... Si es cierto que los 114 reglas se han roto, hemos vivido en un periodo de engaño. Queda muy dañada sobre todo los controles.
14: A Anglaterra, obviamente, es el gran tema. En parlen todos los mitjans de comunicación.
7: Al kiosk del Marcos.
14: Hola, Marcos López.
18: Hola, buenos días. Sí que buenos días, Fraki. Toca irse, obviamente, a Inglaterra. En The Times, el Manchester City infló los ingresos y redujo los costes en 900 millones de libras, o sea, 1.050 millones de euros. El club, sostiene este diario, conocía ya el veredicto desde julio, pero aún así gastó unos 400 millones de libras este pasado verano. En The Independent hay un artículo de opinión firmado por Miguel Delaney, en el cual considera que las consecuencias del veredicto del City en el mundo real van mucho más allá del fútbol. Toda esta historia, explica, ha suscitado un debate sobre si los acuerdos comerciales del Reino Unido con los Emiratos Árabes Unidos podrían estar en riesgo, y eso no es ninguna casualidad. Luego, en The Guardian, hay otro artículo de Barney Rooney. Sostiene que la magnitud del castigo al City es lo único relevante, pero la Premier League también debe asumir cierta responsabilidad, indicando luego que el triunfalismo de quienes parecen tener un interés personal en el fracaso del City podría resultar prematuro.
14: Doncs és interessant el que ens explica el Marcos, perquè, òbviament, del que es parli a Anglaterra a nivell públic en dependrà segurament la sanció, perquè les coses van així.
12: Sí, al final hi ha un judici paral·lel que tothom li està fent al Manchester City. És important el que deia el Ramon, que només hi ha 2 anys de l'etapa Guardiola. També és cert que el segon any, és a dir, quan acaba el primer any de Guardiola, hi ha una reconstrucció de la plantilla molt heavy, molt bèstia, que sense incomplir les normes segurament no s'hagués pogut fer.
14: Només arriba fins al 2017... perquè s'acaba aquí la investigació o perquè el City canvia la seva manera d'estructurar-se?
12: Canvia la manera de fer els pagaments en aquell moment. I per això, en aquell moment, segons el que...
14: És a dir, no és que les infraccions s'hagin pogut perpetuar, sinó que el 2017 canvien la manera de gestionar.
12: Canvia la manera de gestionar i, per tant, deixen de cometre irregularitats. Les irregularitats que han comès a partir d'aquell moment són posar traves a la investigació, trigar massa en els tempos que li han exigit passar aquesta informació, que són, és greu. Tu, si a tu Hisenda et diu tens 2 setmanes per presentar un recurs i trigues 4 setmanes, et cau el pèl. Doncs això és el que ha fet el Manchester City amb la Premier.
14: Allargar el procés.
12: Això mateix. Uh-huh.
14: I què creus que passarà en funció de tot el que s'està dient a Anglaterra? Ara ho hem escoltat al quios del Marcos López.
12: Tenen per apel·lar fins al dia 2. Jo pensava que anaven a donar uns tempos molt més llargs. Jo crec que...
14: Fins al 2 d'octubre?
12: Sí, sí.
14: És, o sigui, ja, demà passat?
12: Sí, tal qual. Jo crec que això farà el que tothom està desitjant a Anglaterra, que és que vagi tot molt més ràpid, perquè s'havia arribat a parlar de 2 anys més per acabar prenent una decisió. Per tant, crec que anirà més ràpid del que la gent està pensant, i serà responent al que em deies, una sanció molt dura pel City.
14: Bruno, abans d'acomiadar-te, vas veure Brasil?
12: Sí, sí, sí, vaig veure el partit de Brasil, ahir a la tarda el vaig veure repetir tranquil·lament.
14: I què? Contrasta la imatge de Brasil amb, sí, la de la selecció espanyola.
12: La primera,
14: no?,
12: part és dolentíssima, la segona va millorar, però tal com dius, la primera part d'Espanya, i especialment el partit sencer i el partit de Lamine Yamal, va ser bestial. És una altra lliga absolutament, i Brasil en comparació és que és una altra història, que gairebé et diré un altre esport.
19: No, un altre esport.
0: Ahí estaves una miqueta, eh?
19: Muito nervioso todo, o Rafiki de davanter, sí, muito bem, mas... O Brasil ha de tornar a ser hegemonia! O Brasil ha de tornar a ser a seleção de samba! Não é, ara una merda.
0: Per cert, que...
14: Hola, Flaqui, has arribat, sí, molt bé, rapidíssim avui.
0: Pam, professional. Agrair a l'Òscar, el nostre oient des d'Austràlia, que ens va fer de corresponsal mentre es jugava el partit, que viu a Melbourne.
14: És meravellós, això, eh?
0: Oients del que t'hi jugues arreu del món, per tant, que ahir no li vam agrair prou i tornar-ho a fer avui perquè va estar espectacular.
14: I teníem a un tio allà, in situ, eh?
0: Sí.
14: Oient del programa, és que és meravellós. És fantàstic, és fantàstic. Per cert, que vaig estar al Mallorca... Almeria, sí, l'altre dia, i sí, records de 3 persones de Som Moix que em van parar per dir-me que ens escoltaven el que t'hi jugues. I destacar, ho dic perquè posem molt el focus en Barça, Madrid i el virus FIFA, quan hi ha aturades de seleccions, que equips de segona,
0: sí,
14: pateixen perquè el Mallorca tenia 2 internacionals que no podien jugar al partit, i l'Almeria també, a 3.
20: Girona 6,
12: és que...
14: El Girona 6, Nil.
20: 6. I juguen aquesta setmana a Mallorca,
14: però això no pot ser, s'hauria de parar la segona divisió.
12: El Castelló va jugar el play-off d'ascens sense Sipenga, que anava al Mundial, i era un dels jugadors més desequilibrats de l'equip, clarament.
20: De fet, García Pimiento ho va demanar en una roda de premsa fa molt poc, 2 setmanes, que no tenia sentit.
14: Em va donar records per vosaltres, eh? García Pimiento.
0: Grande, un grande.
20: Que, clar, equips de segona divisió que es veuen afectats d'aquesta manera, clar, 6 jugadors, o en el cas del Mallorca, 2-3, els que sí, o el Castelló, quan ha hagut de jugar un play-off, no té cap mena de sentit. I la segona divisió és una de les lligues més potents que hi ha.
12: És que s'aturen totes, és a dir, no...
20: Sí, no, la segona divisió anglesa s'atura.
12: Anglesa, Alemanya també, vull dir...
14: Tu la segueixes molt, la segona divisió. És normal que no s'aturi havent-hi tants futbolistes que estan amb les seleccions?
21: A veure, no...
12: normalment no s'atura, però canvien el partit el canvia, perquè els jugadors que se'n van a la selecció normalment són els jugadors més importants d'aquell equip, normalment. Llavors, jo crec que, com ho diu García Pimenta, s'hauria de parar, però... Vamos.
14: Luis García del Mallorca també ho va dir, que s'hauria d'aturar la segona divisió.
1: És que no té sentit. Tot això té l'inici d'aquest problema és quan es passa la Lliga Espanyola, la segona divisió, a 22 equips.
14: Clar.
1: Amb el tema del
14: Celta. Però han tingut temps per arreglar-ho, això?
1: Sí, bueno, fa més de 20 anys d'això, amb el tema del Celta i el...
0: Oh, i 30 i tot.
12: No s'ha parat i mai a segona divisió.
1: No, mai.
0: No, però clar, és que ara trobes que com que l'aturada és més llarga, encara afecta més partits, clar.
14: De Rafinha ho hem explicat al principi del Que t'hi jugues, pendents de que arribi, ho farà aquesta nit matinada i de que passi proves demà. En principi té un petit edema, res greu
20: en principi,
14: res greu, toquem fusta, perquè petit edema, tu Adai que has estat futbolista, petit edema, res greu, però al tanto.
12: Jo n'he tingut moltes d'aquestes de... Té un edema i moltes vegades és un petit trencament, perquè al final si hi ha un edema que és líquid...
19: No! Por favor! Un Rafiki, no pots trencar una cosa!
14: Explica.
12: Per mi, un edema... Per mi, no. No deixa de ser un petit trencament. No! I quan diem... Què és? No, és una microrotura o és un edema?
14: Si hi ha un edema és que hi ha algo.
12: Hi ha algo. I al final, quan sí que és veritat que quan passa poder de mig centímetre un trencament o de 2, 3, 4 mil·límetres, ja te'n vas pràcticament a 3 setmanes. Amb això vols dir...
14: Que t'agradaria a tu perquè no jugues el clàssic. Ja.
12: Ah. Estaria bé que tingués una... No desitgem el mal a ningú, perquè si no només falta això.
0: Rafinha, a Brasil té el doctor Banana.
14: Doctor Banana. Hòstia, que bo. Adai, gràcies per estar que t'hi jugues.
21: 3.000 litros.
14: Una abraçada forta. M'encanta la samarreta de Foo Fighters.
21: Recomano 3.000 litros i samba.
14: Aquest és el doctor Plata en Brasil, el doctor Banana. Com seria el doctor Banana?
21: Són 3 mil·lilitros de samba via rectal. Moitos mil·límetres de samba.
14: Per cert, estem pendents del futur d'un jugador del filial del Barça.
20: Sí.
14: Aposta important de futur primer equip. Pedro Rodríguez?
20: Sí, Pedro Rodríguez, futbolista amb qui el Barça ha arribat a un acord verbal per renovar per les pròximes 4 temporades, un futbolista que les últimes 2 temporades ha jugat al juvenil A, aquella generació que va guanyar amb Belletti i la Youth League, que va guanyar també la Lliga, bon any l'any passat amb Pol Planas, ara està ja jugant amb el filial, va ser una sorpresa que no fes la pretemporada amb el primer equip, hi ha qui diu que com que no tenia la renovació tancada perquè acabava contracte aquest mes de juny, per això no la va fer. De totes maneres, ara ja sí, hi ha un acord verbal, firmarà el seu contracte en els pròxims dies. Home. Serà una peça clau per al filial de Belletti.
14: Per tant, important, notícia que us expliquem al Que t'hi jugues. Està tancada, hi ha acord verbal ja, la renovació de Pedro Rodríguez per 4 temporades. Has estat tu qui a la reunió has dit que et sorprenia que no hagués anat a fer la pretemporada amb el primer equip, Bruno?
1: Sí, és veritat que tenia competència, que van entrar jugadors importants també del filial, de juvenil, de categories inferiors en aquesta posició, però jo pensava que ja aniria. A Flick no se li pot criticar gairebé res, però jo el que li he vist a Pedro Rodríguez m'ha agradat moltíssim i crec que està en un nivell de, en breu, fer pretemporades com a mínim amb el primer equip.
14: Migcampista,
20: Sí, migcampista, pot jugar 6 o 8. Val la pena remarcar, que això segur que agradarà a tothom de la taula, que tenia propostes, però ell té entre cella i cella, triomfar el primer equip del Barça, està aquí des del 2019, va arribar amb 11 anys, i té claríssim que...
22: Pot jugar del que vulgui, aquest nano. És que, de veritat, si el Barça hagués cuidat a totes les seves perles, podríem fer un 11 inicial de Pedros. Pedro, Pedrito, Pedro Rodríguez, Dro, tot. Pedro, a dalt Pedro. Podríem fer Pedri. com la alineació de Corea del Nord. Kim, Kim, Kim, Kim. Tot Pedro, seria espectacular.
14: Ah, i a tot això, avui podeu llegir

0: comparecieron en el caso Negreira, entendemos que solo para alargar el caso y justificar una actuación de su televisión y un discurso que tienen predeterminado, la relación existente es cero.
1: Per tant, relacions ara mateix, no sé si dir trencades, però en tot cas inexistents entre el Barça i el Madrid. Són la 1:33, ja torna a estar per aquí l'Albert Llimós, que ahir va explicar els canvis a la cúpula executiva del club i ara farem un recompte de tots els que hi ha hagut al tram final del programa.
2: Què t'hi jugues?
3: Ser Catalunya-Barcelona.
4: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
5: Intel·ligència artificial. Ciberseguretat. Els reptes de la societat digital són grans i no poden deixar ningú enrere.
6: Dimarts 6 d'octubre obrim el balcó des de l'Hospitalet per conèixer una iniciativa que busca eliminar la bretxa digital.
5: El balcó, amb Anna Puigvoltes des de la Florida 6.0 de l'Hospitalet. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat.
7: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7 i quan vulguis a l'app i web de les 7.
8: Amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
9: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
10: Totes les vides tenen música i lletres.
11: Em trec el carnet de cotxe, que era un poble, el meu poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara, per mi és llibertat. És estar sola dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto aquell temps.
10: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
12: Manau del Río i...
2: Què t'hi jugues?
13: Brasil! Marco Van der Sar!
14: He hagut de tancar la finestra, que he sentit el Joao des d'aquí.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
15: Què t'hi jugues?
1: I aquest regal, Willy? Home. El meu aniversari va ser ahir.
16: Bueno, però la samarreta que portes...
14: Sí, és de...
1: El West Ham.
17: Sí.
1: Maiden, una col·laboració que van fer...
17: Col·laboració conjunta.
1: Exacte, com ha dit un oient, no pot haver-hi col·laboracions separades. Clar. Té tota la raó. És un fan del West Ham, un dels líders d'Iron Maiden.
17: Sí,
1: és molt xula. Sí, sí. Gràcies. Ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu. En breu, la Núria Vilamala ens resumeix coses de les xarxes socials del programa i ja teniu per aquí a l'Òscar Nin, que avui ens parlarà de cançons relacionades amb esportistes i... D'alguna manera, per això m'he posat també aquesta samarreta.
18: Clar que sí.
1: En honor a tu, Òscar.
18: Molt xula, ara.
1: Abans, que el temps vola i
17: record, avui,
1: hem hagut de reestructurar el programa, Flaqui, però per si algú està interessat, que sàpiga que han passat moltes coses,
17: sí.
1: Com per exemple la victòria d'Anglaterra amb paper destacat de Gordon.
17: Va tornar marcant la victòria 0-2 contra...
1: M'agrada això de les notícies amb música d'Iron Maiden de fons, eh? Aguanta-la, Willy, aguanta-la.
17: Anthony Gordon, que va tornar marcant la victòria 0-2 d'Anglaterra contra la República Txeca. Són dos gols en dos partits en aquesta aturada de seleccions. Per cert, a la selecció espanyola, notícia darrera hora, Grimaldo, jugador de l'Atlètic de Madrid, abandona la concentració per unes molèsties.
1: Ai.
17: Fran García, ex del Madrid, ara el Betis, és qui el substitueix.
1: Grimaldo fora, Fran García convocat. Val, hem parlat a la primera hora del que t'hi jugues amb Marc Vivés, director esportiu del Barça de futbol femení, perquè aquesta tarda hi ha partit de Champions a 3:15 a Roma.
17: Les de Pere Romeu juguen a 3:15 contra la Roma, com dius. L'entrenador blaugrana podrà alinear a Van Aesten i les quatre campions del Mundial Sub-20 per aquesta cita prèvia del clàssic de diumenge al Camp Nou.
1: Derrota del Barça de bàsquet en el retrobament amb Xavi Pasqual.
17: Els blaugrana van caure 94-87 contra el Dubai de Xavi Pasqual amb un fatídic parcial en el segon quart que va condemnar els de Sekulic. Punt Panther va ser el jugador culer més destacat amb 25 punts. Avui, per cert, juga el Manresa a partit d'Eurocup contra el Pau, que a 2:15.

0: Pogačar no correrà als europeus.
1: La Federació Eslovena ha confirmat aquest matí que el 5 vegades guanyador del Tour no està entre els seleccionats per aquesta cita. D'aquesta manera, Pogačar s'entrena ja pensant de cara a la propera temporada.
0: Fernando Alonso celebra la seva renovació amb Aston Martin.
1: En una entrevista, el larguero reconeix que ha signat una temporada més perquè manté la il·lusió intacta.
2: Iba a seguir conduciendo, solo tenía que decidir en qué categoría. Y la Fórmula 1, pues mira, me sigue llamando, me sigue dando ese cosquilleo. Tengo la competición en las venas aún y no siento que ha llegado el momento, ¿no?
0: Per cert, les notícies que ens les ha fet el nou estudiant en pràctiques que tenim al Ket i Jugues, Aut Grau, que per als amants de la muntanya i de Lleida els farà gràcia el nom que té.
3: Sí, senyor.
0: Aut.
3: Aut.
0: Més original que el meu, i es mira que és difícil.
3: Sí, molt. Molt original.
4: Encara no ets de la família del Ket i Jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
4: @ Ket i Jugues.
0: Vilamala, què?
6: Què tal? Sí, que bon dia.
0: Avui doblet, Bar i Ket i Jugues.
6: La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
0: Ah, sí?
6: Sí, hem rebut bastants comentaris de
0: doncs
6: gent...
0: gràcies a tots.
6: ...que demanaven per tu. És veritat, Flaqui, ho hem anat comentant. Sí, sí.
0: Aviam, requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
6: sí, dels
0: els dos, perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
7: Sí.
0: A mi concretament 12 dies, a tu?
3: 15.
6: A mi 13.
0: I els fem, bàsicament, Flaqui, ho podem dir obertament, no passa res, perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells i diuen que no. Que no volen pagar-los. Doncs llavors els hem de fer.
3: Els farem.
0: És així, no?
3: Oh, i tant.
0: Tu quants?
3: 15.
0: Jo 12 i tu?
6: 13.
0: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
7: Ja els, els tinc acabats,
0: sí, perquè ell... No, no, si he vist el missatge al xat, també, de no sé quin dia que... No, que no t'ha contat que treballaves i sí que treballaràs. No, dit, que ell de lo mío, no, ha dit...
3: Perquè hi ha un festiu que haurà de treballar.
0: El Bermúdez no se li acumulen dies, perquè no s'atreveixen.
3: Aquell dia 12 d'octubre
0: acumularàs
3: dies.
0: No, perquè se
7: s'enfaden. Endavant.
8: Jo acabo d'arribar, porto un mes, i me'n deuen 8.
0: 8 ja!
3: Sí, home!
8: Per la part proporcional de les vacances. Per la part proporcional de les vacances, clar.
0: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
8: No, perquè és la part proporcional de les
3: vacances. No s'haurà compte, Llimos, eh?
0: Que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari Ara, el Barça canviarà...
3: Adéu, Núria, gràcies per la secció d'avui.
0: Perdó, Núria, perdona.
6: No, torno.
0: Vam tirar la secció tan ràpid.
3: No volem contar-te el dia d'avui com ha treballat, bàsicament.
6: Només dir-te, sí, que hi ha molts comentaris sobre l'entrevista que li hem fet a Brian Zaragoza. Per exemple, l'Acre reclama que hi hagi més jugadors de barri a la Lliga Espanyola, com Brian Zaragoza o com Lamine Yamal. Diu que jugadors com ell són els que fan que la Lliga Espanyola sigui una gran lliga. La gent demana que ara que s'ha acabat la votació per la pilota d'or sí que continuem reclamant-lo per la mínima mal, a veure si així es pot fer força perquè l'acabi guanyant. I acabo amb el comentari de l'Edfer que diu, molt bo el llapis de memòria amb l'Òscar Nin, la gent el pot recuperar a la web de Ser Catalunya, i l'Edfer que diu que li ha agradat molt.
0: Has vist que bé?
9: Pues moltes gràcies per escoltar-me i per escoltar un grandiós programa de ràdio.
0: Està molt bé el programa,
9: que és el llapis de memòria.
0: A més, és perfecte per l'hora, perquè acompanya en un moment així de tranquil·litat, relaxa, i quan l'escoltes et quedes en pau.
3: No, i a part, coneixes, és una altra forma de conèixer molta gent.
9: Sí, és molt interessant. Doncs moltes gràcies.
0: Què has escrit avui mentre escoltaves el programa?
9: No, avui no es pot llegir.
0: Ah, no?
9: No es pot llegir.
0: Que t'hi jugues aquest llenço de l'American Fox Terrier i et menja.
9: Clar, estàvem escoltant el Brian Zaragoza, jo també soc de barri, el xandall, el perro, que si quiero, que si tengo, i tot això, i bueno,
0: tens una bona tara,
9: eh?
0: Tens una bona tara, eh?
9: Sí. Una bona d'allò. Escolta, no sé...
0: Ara anem a la secció, però no et fumis la de l'Albert Llimós abans.
9: No, és que m'he quedat flipat.
3: T'has fumat la de la Núria.
9: És un dels primers cops que algú deixa un missatge a alguna ràdio on col·laboro, que no és per insultar, per recordar-me tota la saga familiar de la meva mare, els meus avis...
3: Punt d'inflexió.
9: I tampoc que és un advertiment de la Guàrdia Civil o del Juez Marchena. Gràcies, amics.
10: Ja n'hi veu, doncs mira, per aquí el WhatsApp del programa que avui el porto jo, ens ha escrit la Núria, que vol declarar una persona no grata.
0: La Núria.
11: Bon dia, família. Jo voldria demanar que es faci persona no grata al Carlo Ancelotti, perquè sutilment ens vol fotre. Ja s'ha lesionat la Rafinha. Molt o poc, però ja s'ha lesionat. I l'ha fet jugar fins al parxís. Així que, per mi, persona no grata. Apa, adéu.
10: Poseu-m'hi a mi i ja està. Perquè ara mateix allà al City jo ja no vull tenir res d'allò,
3: ja
10: perquè
3: imagino, ja.
10: Tenim l'aigua al coll. I quan tens l'aigua al coll... has de vigilar amb les humitats.
0: Sí. Ah, que toca.
3: I on has d'anar.
10: Exacte. I has d'anar amb Urprotec, coi. Quan tens humitats, les humitats poden afectar molt greument la teva salut i la de la teva família. Mira'm, mira'm.
3: Perdó.
10: This is humidity.
0: Saps que havia estat afònic i ara va estar el Cristóbal?
10: It is.
0: Que havia estat afònic i ara va estar el Cristóbal. Crec que l'he enganxat jo.
3: Ah, tu, és veritat que vas estar afònic.
0: I ara va estar el Cristóbal, que és l'important, és la notícia d'ara.
10: Total, que això, que la humitat pot afectar molt greument la teva salut, asma, bronquitis, al·lèrgies, i clar, i aquí què has de fer? Doncs tractar-ho amb Urprotec, que són els número un tractament antihumitat de diagnòstic, assessorament, execució i seguiment dels tractaments antihumitat definitius. Tenim una tecnologia espectacular, un equip d'experts.
0: Deia, Albert, que ho vau comentar ahir al que t'hi jugues, amb el Flaqui, el Barça ja està en procés de selecció del nou CEO perquè el que tenia fins ara marxa.
7: Sí, Manel del Río, un any al càrrec, va marxar després d'aquest any, després de portar 5 anys també a l'entitat amb altres càrrecs.
0: Ja ha marxat ell i la seva mà dreta,
7: en aquest cas de l'àrea financera, que era el Marcel Ramírez. També per què? Perquè el Barça va fer una incorporació recentment, Sergio Serrano. Que és l'encarregat, sí, direcció financera, estava per sobre, va haver moviments, però ara el Barça sabem que està de moment reassignant tasques, les tasques del Manel del Río de moment les han assumit altres persones del club, però sabem que el Barça ha fet procés de selecció extern, que ha fet entrevistes a candidats per portar la direcció general de l'entitat.
0: Quants executius han marxat o han fet fora el club en l'etapa de la Porta com a president, aquesta segona?
7: Els hem estat comptant i ens en surten 35. No et compto, per exemple, els managers de les seccions, que és natural que quan arriba una nova junta posi gent de la seva confiança, com va ser el cas de Barrufet, que ha marxat, Nacho Rodríguez, el Xus Laoz i el Toni Miró, però hem fet un llistat i n'he trobat 35 d'alts executius.
0: Alts executius, eh?
7: Sí,
0: 35
7: sí.
0: En quants anys?
7: Doncs des del 2021 que hi ha les eleccions. És evident que hi ha uns canvis que es comporten el fet que la Porta porta la seva gent i gent de l'etapa de Bartomeu, però n'hi ha altres que han sigut durant els últims anys. He mirat els organigrames que ha presentat la Porta de direcció de tres temporades, 2021-22 i la darrera. De la 2021, que és el primer organigrama executiu que presenta la Porta.
0: El que presenta ella, presenta la Porta.
7: 9 ja no hi són.
0: De 9 de quants?
7: 6 segueixen i una vacant. 9 de 16 o de 15.
0: Més de la meitat.
7: 9 de 15 no segueixen. De l'any 2022, 10 segueixen, 8 no segueixen i una vacant. I ara del nou organigrama ja hi ha dos vacants, dos persones que han marxat, Manel del Río i Marcel Ramírez.
0: Que, insistim, és el CEO i la seva mà dreta, els dos fora.
7: A més, la figura de director general és molt important, perquè va marxar Ferran Reverter, Maribel Menéndez va marxar, ara Manel del Río, i és una figura clau per controlar el club i portar el club.
0: Gràcies, Albert. Són 3:15 del migdia. Anem a posar-li música al programa. Va, Flaqui.
12: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Avui cançons dedicades a jugadors de futbol?
9: Sí, avui farem un petit recull, ja en farem més, eh? Però avui vaig a portar al cel i a l'infern d'aquesta mena de cançons dedicades a futbolistes. Si us sembla bé, comencem directament. Mireu, Manu Chao li fa una oda piadosa al déu més important de la història, el canonitza a la curva. Ara veureu per què. Santa Maradona, que és la cançó el títol de la cançó que ara escoltarem, dels Mano Negra, és futbol com a religió de barri. Sí que és allò que tant ens agrada, que és Nàpols, gent amb samarretes imperi, finestres obertes, teres a tope, gent cridant i un sant que juga amb la mà i amb el diable. Això que sonarà ara és patxanga, és política i és un retrat més honest que mil documentals. Si voleu entendre per què el Diego no va ser només un déu, comenceu per aquesta meravella dels Mano Negra, que és Santa Maradona.

0: Maradona deu ser el tio que més cançons ha inspirat, no?
1: Moltes.
0: Ara torna a escoltar Mano Negra.
1: Mano Negra és d'aquelles bandes que jo trobo a faltar de la meva joventut. Estem escoltant aquell mitiquíssim àlbum que es diu Casa Babilón, que els recomano que recupereu, del 94, que té aquesta
0: Manu
1: Santa Chao, Maradona.
0: Tu saps que podies trobar-te el actuant per sorpresa en un bar de Sant Cosme, que és un barri del Prat?
1: Sí, sí, sí. Tu saps que Mano Chao, quan jo treballava...
0: Per sorpresa i de manera gratuïta,
1: sí,
0: òbviament.
1: Tu saps que quan jo treballava al Sonar me'l trobava cada dia a la sortida del metro a les 10 del matí i em demanava un cigarro i ho va fer durant 4 anys seguits.
0: En sèrio?
1: Fins que li vaig dir un dia, Manu, si és per alinyar-te-lo, jo te lo doy, però si és per a l'altre, home, crec que tens algun calaret al banc i tal. Què va fer el dia següent quan m'apareixo a parlar? Perquè ell seia allà, al bar de la sortida del metro, amb la bici i la guitarra, la tenia allà. I el següent dia que vaig anar m'estava esperant amb un paquet de Winston a la taula. Grandiós, Mano Chao, per donar-me'l a mi, després de 4 anys, financer el dia del tabac.
0: Ha actuat moltes vegades al Festival Esperanza, que organitza l'Oscar Rando,
1: sí,
0: allà al
1: gran
0: Prat.
1: Gran futbolero i molt aficionat al futbol francès i a l'espanyol.
0: I era un gran jugador de futbol.
1: Sí.
0: Crec que encara fa alguna pachanga.
1: Bueno, són d'aquelles pachangas, però que jo crec que veig a Mano Chao fent altres pachangas a altres puestos més, com per exemple a mi Iván San Antonio o Joan Puquí, que ja parlaríem d'ells un altre dia. Escolta, hem tocat el cel amb els Mano Negra, ara baixem a l'infern absolut, amics. Ara anem a escoltar un trunyo com la Sagrada Família del Gran. No pot ser que un dels millors jugadors del món i futur pilotador, si no és aquest any, serà el vinent, i si no ja serà el data, no es mereix aquesta santa merda que escoltarem ara.
0: I per què la poses?
1: Lamentable, perquè vegi la gent que
0: cançó
1: també
0: denuncia.
1: Hi ha un infern. Més lleig que pagava Carme Forcadell amb un mitjó suat. Amics, respectem i respectem-nos. Escoltem aquest trunyo que es diu... El senyor que l'ha perpetrat es diu Football Poet i Lamine Yamal Song.

0: Això està feta mia.
1: Sí. No, aquest tema, aquest tema és del 2024, sembla que estigui fet a Nia, però jo també confio en que la gent no dona per més, sí que, i som capaços de fer això. És un trunyo, com hem dit, com del tamany de...
0: O sigui, la niña mal no mereix una cançó així
1: no
0: de dolenta.
1: No mereix això, és que això jo pràcticament ho portaria al tribunal de la Haia, aquesta merda. Recordem, es diu La vinya mal som i sí, és del 2024. Aprofitem i us convidem a que no li feu mai clic a Spotify. Amics, anem cap a Parla, a Madrid, que ens arriba aquesta cançó, que no és una biografia de biografia de Sinestra, és un petó que celebra com el gol d'Iniesta. Escoltarem Pop, una melodia rodona, i de cop el gol a Johannesburg, us en recordeu, no? Ens en recordem tots, entra a una cançó d'amor. Amics, això és cultura pop de veritat. Un gol que ja no és només futbol, és pràcticament metàfora i conquesta nacional. Mengem-nos les boques, amigues, amb Lala Love You i La mitat de la mitat.

Qui li diria, amics, don Andrés Iniestra, que algun dia la gent es menjaria la boca pensant amb el seu gularro d'allò. Ara comencem ja una mica el que jo he denominat el passatge del terror. Amics, ojo amb el que porto ara. Anem amb una cúmbia afectuosa d'aquest cantant de Buenos Aires. Evidentment estem parlant d'un senyor que li ha dedicat una cançó a Leo Messi, de les que sonen a reunions familiars i a bars de barri. La típica cúmbia, la que s'arrenca, mira, ho hem mencionat abans, doncs l'Ivan San Antonio, el Joan Puquí o jo mateix, abans, durant i després d'una massiva ingesta de destilats. Escoltem el senyor Mundo Gulli amb la cúmbia de Leo Messi.

0: Com Benja Bermúdez.
1: No acaba, eh?
2: Crec que no acaba.
3: És, jo crec que...
0: No passa el filtre de Serrat, aquesta cuia.
2: No, no passa el filtre de Serrat.
3: No, no, jo crec que no passaria aquest filtre ni... No. Bueno, lamentables. Sempre recordem que els argentins són capaços de lo millor, però sempre també de lo pitjor. Sí. No ens l'oblidem mai. I ara anem als capaços de lo millor, però també d'un personatge execrable i d'un gilipolles conegut internacionalment. La millor cançó que s'ha fet d'un futbolista que traspassa la barrera de la pilota per esdevenir ja icona pop mundial. El teclista Lalo Rodríguez, l'Andrés Calamaro, un dels músics més brillants de l'Argentina i una de les persones més gilipolles del planeta.
0: Ah, sí?
3: També s'ha de dir.
0: L'has patit?
3: No, no, però tots, que l'hem patit tots. Això és el debat clàssic que sí que de separar l'obra de l'autor, no? Ja sabem què opina aquest senyor dels toros, de la política espanyola, i és una persona que se les posa tan gruixudes que el bo d'Armand Duplantis tindria dificultats per saltar-se-la. Amics, anem a escoltar aquesta meravella que és Maradona, d'Andrés Calamaro, de l'àlbum Honestidad Brutal.
0: Sí, aquesta l'estaven demanant al YouTube ara, els oients.
3: Aquesta. Jo per mi...

0: gran, Andrés Calamaro, eh?
1: Sí.
0: Voleu que rematem amb aquestes coses que de vegades són allò que jo, a mi m'agrada, per si no dir-ho, fotre'm dins del contenidor i barrejar, buscar entre la merda, a veure quina,
2: què has trobat?
0: Quines coses hi ha. Pues he trobat un senyor que es diu, atenció, El Polaco.
2: El Polaco.
0: El Polaco. Sí, que és un d'aquells encertins que van estatuats fins al coll i que pots fer amistat amb ells al pati de Cambrians. Anem cap al 2010, Messi encara buscava el Mundial i ja tenia aquesta cumbia. Trajectòria de Rosario a Barcelona, la seva cama esquerra convertida directament en una relíquia. No és sofisticada, aquesta cançó, és efectiva, popular, de megafonia. El Polaco fa el que ha de fer una cançó amb un futbolista viu, no? Convertir el talent en eslògan. I això a l'Argentina gairebé és un ofici. Amics, escoltem el Polaco amb La zurda de oro.

0: Saps que era un gran cantant?
1: Sí.
0: El que tinc aquí al costat.
1: No em digui.
0: Lluís Flaqué i Rifet. Que ara ja et fas de rogar més.
1: Però què cantaves, Lluís? Oh.
2: Tota la...
1: Balades per...
2: La púrria del karaoke.
1: La púrria del karaoke.
0: No, no, fora conyes. Imité... Almenys imitava, ara ja, com dic, es fa de rogar més, perquè...
1: Aquí.
0: A Eros Ramazzotti.
2: Això, home! Eros Ramazzotti, l'imitem tots.
1: Ahí està. No, és difícil, eh?
2: No trenquem la secció.
0: Eh, Willy, que ràpid es falta, com ho sap també el Willy, eh?
2: Algun dia arribarà.
1: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons
0: Eros Ramazzotti.
1: No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també, alguna nit, gent animant-se.
0: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, sí. Quan la ràdio es començava a emetre en streaming, sí. Hi havia imatge, sí, però molta gent encara no ho sabia, i quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
1: Ahí està, eh? Ahí està.
2: El Eros, no jo, eh?
1: El Eros. Una miqueta de... Jo soc d'aquest,
0: també. Era el meu amant, Eros.
1: No cal que
0: t'amaguis.
1: Sí.
3: El teu amant?
0: Sí, clar. Psique i Eros eren amants.
1: Psique i Eros.
0: Vale. A la mitologia grega.
1: Lluís, no cal que ens amaguem. A mi també m'agrada posar-me roba de la meva mare, maquillar-me i cantar cançons fantàstiques. Vull tancar avui el que t'hi jugues avui, si us sembla bé. Escolta, anem amb el...
0: Hi ha dos cançons més, encara.
1: Hi ha dos cançons temes. Faig...
0: Però tu saps el teu propi guió, o què?
1: Sí, però...
2: Mirava el rellotge.
1: He mirat el rellotge i volia fer això.
0: Tres minuts a la ràdio és un món.
1: Però anem, mira, dues referències al futbol modern en una mateixa cançó d'una banda ja històrica del rock espanyol. Des de Granada, el Jota ens recorda quan el niñato Raúl sortia a les portades al Marca lesionat dia sí, dia també, i el golarro que li va fotre Mendieta a l'Atlético Madrid quan jugava al València. Tu, aquell control amb el pit d'esquenes a la porteria, vaselina a la baixa i la fot amb l'altre peu. Un dels gols més macos de la història del futbol modern d'Espanya. Un dia que tinguem temps, potser el proper peron, podríem trucar a Jota de los Planetas. Vale. Ja trucarem també amb un traductor de la ONU, perquè és molt difícil entendre'l.
0: Ah, sí?
1: I sí, perquè parla com Paz Padilla i jo, però encara pitjor. I escolteu, escoltem aquest Un buen día de los planetas.

0: Los Planetes és, per mi, en l'actualitat, a la darrera banda de rock, de qualitat, parida a Espanya durant el segle XX.
1: Porta
0: i ja
1: un dia, Jota.
0: I el portarem. A veure si caigui per aquí d'allò. És un tio que li agrada moltíssim el futbol i li agrada molt el Barça. Un altre que li agrada molt, molt, molt el futbol i el Barça, per mi és un dels músics més brillants del país, col·laborador d'aquesta casa i una d'aquelles persones que val la pena escoltar-lo quan parla. Ja sigui de música, de cultura o de futbol. Recordo fa uns anys que quan acabava un partit del Barça sempre, sempre, sempre posava un tuit que acabava amb un sempre Barça. Gran barcelonista i autor d'aquest himne que resumeix perfectament aquest programa i a moltes de les persones que ens escolten. Siempre hablando de futbol. Ideal per tancar el programa d'avui, que ens esperen a la porta Jordi Martí i el tio Faja per fer la conga fins al menú migdia. Amics, Los Sencillos i Futbol del 98.

0: És cançó per començar un programa. Sí?
1: La podríem incorporar.
0: Què tal? Buenas tardes.
1: Los Sencillos.
0: Què?
1: Ja fa anys se la van publicar.
0: És el 98.
1: 98.
0: Los Sencillos.
1: L'any del Mundial
0: de Panxa. Una banda excepcional. Algun dia podrem trucar o parlar amb el Miki i amb el Jota de los Planetas.
1: Aviam si és veritat. Gràcies, Òscar Nin.
0: A vosaltres.
1: Sempre parlant de futbol i sempre intentant donar notícies, encara que sigui als últims segons del programa. Oficial, un comunicat mèdic sobre Raúl Asensio.
2: Sí, estarà uns 3 mesos de baixa. L'han operat finalment de la fractura que va patir per estrès a la cama dreta. Per tant, 3 mesos de baixa, Raúl Asensio.
1: Més informació a partir de les 20:30, 9:15, a la graderia del balcó.
0: Si es ara, baja, no passa nada, eh?
1: L'actualitat informativa a hora 14. Te da igual, no, Josep?
0: Estàs tot correcte.
1: Adéu.
3: Hora 14,
1: en
3: LASER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encaje de bolillos para lograr el consenso y una pregunta a esta hora. ¿Qué partido se negó a elevar el IVA de los pisos turísticos al 21%? Finalmente, el decreto sobre vivienda lo deja en el 10%. Le preguntaba Aymar esta mañana al ministro Agustín Duy, ministro de Sumar.
5: ¿De qué partido fue el que presionó para ponerle solo un 10% de IVA a los apartamentos turísticos en lugar de un 21% que pagamos el común de los mortales?
6: Pues cuando lo averigües, espero que lo cuentes y se conozca. Nuestra posición pregunto, es que tenía que ser del 21. Fue el 10, PNV, debería ser del 21.
5: ¿Fue el PNV, ministro?
6: Yo no tengo esa información. Estoy seguro que la acabarás consiguiendo.
4: Y le han vuelto a preguntar a Isabel Rodríguez, a la ministra de Vivienda, durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra que tampoco ha querido aclarar qué partido se negó a aceptar el 21% para esas viviendas turísticas que, recordemos, han dinamitado el mercado de la vivienda en muchas ciudades.
7: Me decía, usted quería un 21, igual que Esquerra Republicana. Digo, sí. Pero es que el gobierno también ha hecho renuncias, porque entendemos que el interés superior de llegar a la mayoría es mayor y que hay que hacerlo.
4: Y como digo, esto es solo una muestra de lo complicadas que están siendo las negociaciones para que el próximo viernes salgan adelante los dos decretos, aunque en realidad uno, el primero, cuyo contenido se ha publicado esta mañana en el BOE, tiene más posibilidades de hacerlo. El decreto confirma las medidas avanzadas ayer, aunque con algunos matices, entre las novedades, la regulación de las habitaciones de alquiler o la prohibición de que los fondos buitre puedan comprar viviendas por debajo del 70% de su valor. Hay media. Repasamos las claves de este texto, cuya convalidación en el Congreso se sigue negociando. Y mientras tanto, en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, en Sevilla, en Las Setas y en Madrid, en la Puerta del Sol, continúan las acampadas. En el caso de la capital, tras las amenazas de Ayuso, ahora con la petición de Almeida, trasladada ya a delegación de gobierno sobre los riesgos que esta movilización conlleva para la seguridad de la ciudad. Dice Almeida que los manifestantes tienen cuchillos, tienen adoquines y que han vandalizado paredes o la figura del oso y el madroño. Adrián Prado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Almeida asegura que los manifestantes no son pacíficos y que hay un peligro claro para el orden público y la seguridad. Lo demuestra, dice, el material que están acumulando.
9: Adoquines que han sido localizados en las tiendas de campaña y que han sido extraídos de obras cercanas, de cuchillos de grandes dimensiones, es decir, que no son necesarios para cortar un bocadillo. Y al mismo tiempo también los altercados que se han producido.
8: La policía municipal va a vallar el monumento del oso y el madroño tras ser vandalizado con varias pintadas, entre ellas una en la que se lee Ayuso, cuidado. El ayuntamiento insiste en que pedirá responsabilidades penales si el delegado del gobierno no ordena el desalojo de la plaza.
4: Ahí media estaremos en Sol otra vez, donde se refuerza la seguridad de cara al viernes y donde los manifestantes convocados por el sindicato de inquilinas van a mantener su protesta. Pata política y pata social. Y un dato, según el CIS, más del 80% de los españoles creen que el acceso a la vivienda no va a mejorar, al menos a corto plazo. 2 y 3. En este hora 14 hablaremos del informe de Amnistía sobre las presuntas torturas sufridas por los migrantes en Ceuta por parte de militares españoles, denuncias muy graves que se soportan además con vídeos y otros documentos aportados durante estas semanas por las ONGs y que ahora sí ha llevado al gobierno a trasladar todo el contenido del mismo ante la Fiscalía. Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional, esta mañana en Hoy por Hoy.
10: No sabemos si es una orden o no, pero desde luego no son versos sueltos porque de las 65 personas que hemos entrevistado, 22 relatan, es decir, casi un tercio de todos los testimonios recabados por Amnistía hablan de este tipo de malos tratos, de trato cruel, inhumano y degradante y en algunos casos de torturas.
4: Torturas en Ceuta. 2 meses se cumplen hoy de la llegada, de la entrada de los migrantes allí en la ciudad autónoma. Hoy ha declarado, por cierto, en la Audiencia Nacional el presidente ceutí. Además, a esta hora en directo, rueda de prensa conjunta de Pedro Sánchez y Macron en Moncloa, visita del presidente francés después de la polémica, después de que el PP bloqueara ayer en el Senado el tratado de amistad con Francia. ¿Qué están diciendo? Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas. buenas tardes.
11: Buenas tardes. Está ensalzando Macron la relación bilateral de España y Francia después de la intervención de Sánchez, en la que ha pedido disculpas públicas por ese rechazo al tratado de amistad con España en el Senado, con los votos de PP y Vox.
12: Disculparme por el voto negativo que ayer sufrió el tratado de amistad entre España y Francia en el Senado, pero como bien dijiste ayer, trasladarte la confianza.
11: Sánchez insiste en mantener su confianza en que las Cortes aprobaran este tratado de amistad, cuyo bloqueo ha provocado un malestar que Francia lleva semanas trasladando a través de sus canales diplomáticos, pendientes ahora de las referencias que Macron pueda hacer a ese bloqueo.
4: Y más cosas.
3: Hora 14, con Javier Casal.
4: Y con Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas. Las hipotecas vuelven a subir. Por primera vez en 2 años, el Euribor supera el 2% y lo hace holgadamente. Para una hipoteca media va a suponer un desembolso de algo más de 1.000 euros al año. Y la sorpresa nos la ha dado el cine español, que ha elegido Pamplona como sede de la gala de los premios Goya 2027. Hasta ahora, lo más al norte que habían llegado era Valladolid. Esa gala tendrá lugar el próximo 6 de febrero.
4: El tiempo. Ahora sí que el otoño nos enseña la patita. Jordi Carbó.
14: Como ha pasado durante la mañana, a lo largo de la tarde el cielo se mostrará cambiante en todo el país, con momentos de nubes abundantes. En general, solo dejarán ratos breves de lluvia débil, algún chubasco más significativo en el Cantábrico más oriental, igualmente con muchos momentos de sol. Eso es lo que va a mantener las temperaturas altas para las fechas, máximas de 25 a 30 grados. Solo en el Cantábrico y noroeste de la península, el ambiente durante la tarde se notará fresco. Y cuidado, porque mañana volverán las tormentas de carácter violento cerca del Mediterráneo.
4: Tenemos de todo. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
3: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
15: Els acampats a Plaça Catalunya mantenen la protesta com a mínim fins després que el Congrés voti els 2 decrets d'habitatge.
16: De moment tenim clar que fins divendres, perquè fins divendres no sabem ni tan sols si s'haurà aprovat això o no, ens quedem i després ja ho decidirem entre tots.
15: Al Parlament, tota l'oposició considera insuficient les mesures del govern espanyol i també les del govern de Salvador Illa.
17: Protegir els vulnerables, sí. Fer-ho a costa dels petits propietaris, no.
18: Que deixe de dir que som els que més fem en matèria d'habitatge, perquè no sé amb qui s'està comparant. Amb Ayuso, amb Moreno Bonilla.
19: Són precisament les seves polítiques les que han provocat que s'hagi incrementat un 40% el preu del lloguer.
15: Junts per Catalunya proposa al Parlament reprovar a Salvador Illa. De moment, Esquerra és l'únic partit que ha dit que no s'hi sumarà. Un 45% més de tirotejos a Catalunya en l'últim any, un cada 3 dies. Per això el govern vol endurir el codi penal, fins a 4 anys de presó per tenir una arma de foc.
20: Que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vici d'arma.
15: Es vol que primer s'aprovi el Parlament per després dur-ho al Congrés dels Diputats. Gairebé 500 persones han demanat l'eutanàsia a Catalunya el darrer any. Això és una persona, més d'una persona al dia, la majoria amb càncer o malalties neurològiques. Des que algú la sol·licita fins que pot tenir una mort digna, passen de mitjana menys de 2 mesos. Es disparen els atacs de ratpenats a humans a Catalunya. N'hi ha hagut 86 en el que portem d'any. El motiu?
21: Que amb la calor hagi hagut més proliferació de mosquits i que, bueno, pues els ratpenats hagin ampliat l'àrea de cerca que normalment tenen en busca de menjar i que hagin estat més presents a lo llarg del territori.
15: La ràbia està erradicada a Catalunya, però amb mamífers terrestres, i com que els ratpenats volen, a les persones a qui han mossegat, Salut els ha posat el tractament de la malaltia per precaució. Tot això en aquest dimecres en què en l'àmbit musical hi ha gran anunci dels Gossos. Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. Gossos celebren la seva gira de retorn per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó de Corren. Començarà el 30 d'abril en un doble concert a les escales de la Catedral de Girona. Les entrades a la venda aquesta tarda a les 7 al web del Festival Estrenes. Avui, que és últim dia de setembre i últim dia de treva, abans que demà tornin els avisos per pluges intenses. Jordi Carbó.
14: Fins demà no esperem noves tempestes de caràcter violent aquí a Catalunya. Afectarien sobretot el Prepirineu, Catalunya Central i el sud de Tarragona. De moment, aquesta tarda, com ha passat durant el matí, cel canviant. Moments de núvols abundants, que tan sols deixaran algunes gotellades tot just per mullar el terra, També hi ha estones de sol o de ressol. Al Pirineu, durant la tarda, els núvols podran créixer amb més ganes i donar lloc a algun xàfec, però poc significatiu, acumularà poca aigua. I els moments de sol mantindran la temperatura alta com els darrers dies, màximes en el conjunt de Catalunya de 25 a 30 graus, amb sensació d'aixafogó. I demà, com dèiem, a la tarda, sobretot, tempestes de caràcter violent que aguantarien fins ben entrada la matinada de divendres.
15: A la tècnica Víctor Valero, a la producció l'Andrea Villòria, des d'ara i fins als quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
15: Què tal? Bona tarda. L'actualitat és ara mateix en directe en dos punts. Primer, al Parlament. El segon, a Plaça Catalunya. Al Parlament hi continua el debat de política general, on cap partit de l'oposició compra les mesures d'habitatge anunciades pel president Salvador Illa. I a la Plaça Catalunya, al centre de Barcelona, els joves acampats des d'ahir al vespre estan indignats amb el govern espanyol i amb la seva manera d'intentar aprovar els decrets, el decret Mari Carmen. Ja anuncien que, com a mínim fins dissabte, allà es queden.
0: Jo sóc pare de tres fills, elles també vindran en algun moment de la nit i seran aquí amb nosaltres, clar, clar que sí.
2: Gent estudiant, treballadora, que acampa.
22: Considero que hasta que no se bajen los alquileres, hasta que no podamos prohibir los desahucios, etcétera, hasta que no se pare en seco esta situación, no podemos permitir que siga así, porque si no, volveremos a empezar la rueda.
15: L'Oriol Soler és al centre d'aquesta Plaça Catalunya. Què tal, Uri?
23: Què tal, Joan? Bona tarda.
15: Ara mateix, no sé quantes tendes hi han, perquè ahir, al vespre, n'hi havia una desena.
23: Sí, doncs ara ja n'acabo de comptar una cinquantena, ben bona, 53 per ser exactes. Cada cop va arribar més gent. És veritat que la plaça no està a punt de desbordar. Aquella imatge que recordem tots del 15M no és la mateixa, però sí que va arribant a poc a poc gent amb comptagotes. Ara és l'hora de dinar, s'ha fet una rotllana al centre d'aquesta rotllana de tendes, hi ha gent que està doncs agafant truites precuinades, gent que està fent entrepans, i això doncs tot plegat aquí a Plaça Catalunya es creua també doncs amb els turistes despistats que s'ho miren doncs amb curiositat o de reull o que passen directament de llarg. Com deies, el que ens diuen és que no estan gens satisfets ni amb el decret Mari Carmen aprovat ahir a Moncloa ni tampoc amb les propostes que han sentit del president Salvador Illa al debat de política general. L'Helena, per exemple, és una de les acampades.
24: A determinades famílies segur que els hi va molt bé i benvingut en aquest sentit, però que el problema central de l'habitatge no l'aborda per res. Vull dir que n'hi ha molta gent que queda totalment exclosa d'això, que l'accés a l'habitatge continua sent un drama perquè no es pot accedir.
23: I més enllà de l'acampada d'aquí, de Plaça Catalunya, l'última hora, Joan, que tenim és que el sindicat de llogateres donarà suport a aquesta acampada, però ha dit que no s'hi sumarà de forma activa per respectar una mica el que ha estat una iniciativa espontània. Sí que convoquen demà dijous a les 8 del vespre una cassolada davant de tots els ajuntaments de Catalunya. I també han dit que sí que se sumaran activament a la manifestació que ja hi havia convocada per aquest proper dissabte a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en memòria de l'Olga.
15: L'Olga, la dona que es va suïcidar fa poques setmanes, que els seus amics i familiars van denunciar el seu cas pocs dies abans que es produís a Madrid el desnonament de la Mari Carmen.
25: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
15: Uri, recordem que a l'Olga se la va fer fora un cop va decaure el decret que prohibia justament els desnonaments a famílies vulnerables.
23: Sí, a més, ahir precisament explicàvem aquí a la SER que a Barcelona l'any passat va activar un cop cada tres dies el protocol de prevenció del suïcidi a través de la seva unitat antidesnonament, que és un grup de professionals que fa tasques de mediació en casos que són doncs, especialment delicats. I avui hem parlat a l'Equip Catalunya amb el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, el doctor Diego Palau, que ha advertit que l'estrès extrem que comporta un desnonament és un factor de risc clar i assegura que es podrien evitar situacions d'autolesions amb alternatives clares per la gent que perd la seva llar.
26: Poder oferir alternatives habitacionals podria ajudar a reduir la intensitat de l'estrès, etc., i reduir el risc de suïcidi en el cas de que hi hagi aquest risc.
23: I com deia Joan, arran del cas de l'Olga, aquesta dona de 54 anys, tenia dues criatures, una d'elles menor d'edat, es va treure la vida 5 mesos després de ser desnonada. Igual que a Madrid hi ha hagut el cas Mari Carmen i ja s'ha convertit doncs, en un símbol, una institució, la voluntat dels moviments socials en defensa de l'habitatge és que l'Olga sigui aquest símbol aquí a Catalunya.
15: Des de la Plaça Catalunya, Oriol Soler, moltes gràcies, que vagi bé.
23: Gràcies a vosaltres.
15: Els moviments de l'habitatge avui també han volgut denunciar que l'administració també està desnonant a famílies de pisos públics. Hi ha hagut una vintena d'activistes entrant a la seu de l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona. reclamen a l'Ajuntament de la capital catalana que freni els desnonaments a quatre famílies vulnerables de Nou Barris que han ocupat pisos municipals buits pel Valero.
1: Sí, des de la Confederació Sindical critiquen que la nova regulació d'habitatge se centra molt en el mercat privat, però ells volen també posar el focus en els pisos públics i les seves condicions. Exigeixen que no hi hagi pujades de preu del lloguer, que l'Ajuntament faci un manteniment adequat dels immobles i arregli els desperfectes, i també que regularitzi la situació de persones vulnerables que viuen a pisos municipals, concretament a Nou Barris, que estaven buits.
5: Exigir una reunió per aturar aquest desnonament del dia 7. És a dir, que la setmana que ve no facin fora aquesta família, però que tampoc facin fora durant els propers mesos en aquestes altres tres que sabem que tenen data i que parin de desnonar famílies vulnerables en pisos públics.
1: És Marta Espriu, portaveu, que ha demanat poder crear una taula de negociació permanent entre la Confederació i l'IMAP, que gestiona al voltant d'11.000 pisos a Barcelona.
6: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
15: El president Salvador Illa anunciava tres mesures sobre habitatge en el debat de política general que començava ahir a la tarda al Parlament. La primera és que la Generalitat compri a mitges un pis en el cas de majors de 40 anys que no tenen prou diners per pagar l'entrada de la hipoteca. Serà una propietat compartida durant 50 anys.
6: I podran viure durant un període llarg de 40 o 50 anys com a propietaris amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que en un període de 40 o 50 anys sigui propietat d'un dels compradors i a la fi d'aquest període propietat de l'altre comprador.
15: Altre anunci, s'amplien els préstecs per hipoteques als joves de 18 a 40 anys i es crea un nou fons d'emergència de 25 milions d'euros de moment per comprar pisos en casos extrems on la propietat no vol negociar i l'administració compraria aquests pisos, per tant, per evitar casos com el de la Mari Carmen. Cal recordar, però, que moltes de les mesures que apareixen al decret d'habitatge de Pedro Sánchez en aquests dos decrets ja fa temps que estan en vigor a Catalunya.
1: Per exemple, la congelació de preus que a Catalunya s'aplica des del març del 24. És la primera comunitat que va aprofitar la llei d'habitatge estatal per crear zones tensionades i regular lloguers. Respecte a fa dos anys, als municipis on hi ha topall, els contractes nous es firmen un 1,3% més barats. En canvi, on no n'hi ha, són un 9,5% més cars. Catalunya també ha estat pionera tapant el forat dels lloguers de temporada i d'habitacions que quedaven fora del topall i també plantejant una llei per prohibir la compra especulativa, un text que tenia el suport del govern, els comuns, Esquerra i la CUP i que ara s'està retocant arran d'un informe desfavorable del Consell de Garanties Estatutàries. Finalment, a Catalunya ja s'apliquen deduccions al tram autonòmic de l'IRPF pels llogaters joves o de rendes baixes i des de fa un any el govern també dona préstecs a interès zero perquè els joves puguin pagar l'entrada d'un pis.
15: Sobre els dos decrets que es votaran divendres al Congrés, Esquerra ja ha dit que hi votarà a favor. El dubte és què farà Junts. Això deia avui a la sessió de control la diputada juntaire Marta Madrenas.
7: Estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible. Senyora ministra, si el caos que hi vam veure en aquella roda de premsa s'ha traslladat als reials decrets, tenim un problema molt més greu que el seu cacau, no creu?
15: I el Parlament de Catalunya avui és el torn de l'oposició en el debat de política general. I anem en directe, Xavier Balló, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
15: Per insuficients o per massa intervencionistes, tots els partits han carregat contra les mesures d'habitatge dels dos governs socialistes, tant a la Generalitat com a Madrid.
8: L'oposició ha rebut amb escepticisme les propostes que va fer Illa en matèria d'habitatge, avisant que difícilment seran suficients ni cap solució general al problema. Especialment contundents han estat un dels socis, els comuns, que acusen el govern d'arrossegar els peus amb tots els acords que han fet fins ara i d'imposar moltes més multes als que intenten aturar desnonaments que els que incompleixen la llei d'habitatge. Jessica Albiach.
9: Multes a qui defensa el dret a l'habitatge, complaença amb qui fa frau i li fa la vida impossible a les llogateres. Té vostè una visió, com dir-ho, peculiar d'allò de qui la fa, la paga.
6: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. No em tanco a res.
8: A l'altre bàndol, el Partit Popular, que acusa els socialistes d'haver empitjorat la situació amb les seves receptes, Alejandro Fernández.
10: I ara s'ofereixen a pagar l'incendi amb benzina. És que han convertit Catalunya en líder en desnonaments i a la vegada en líder en ocupes. S'ha de ser molt crac per ser líder en totes dues classificacions.
8: Mentrestant, Esquerra i Junts també s'han pronunciat amb una vista posada als decrets de divendres al Congrés, Esquerra pressionant perquè s'aprovin i Junts advertint que no es pot carregar la lluita contra els desnonaments als petits propietaris.
15: De fet, Junts per Catalunya ha anunciat la seva intenció de reprovar el president Illa i el seu govern.
4: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
11: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
15: Xavi, això es votarà demà. De moment només Esquerra ha dit que no. Què significa exactament una reprovació?
8: La primera reacció dels republicans ha sigut advertir que una reprovació del president no seria gaire útil. Ja sabeu que és una votació simbòlica per veure el suport parlamentari a la seva gestió. Veurem demà com acaben votant els dos socis, tenint en compte que des de fa setmanes i també avui han anat elevant el to crític amb el govern. Josep Maria Jové, advertit.
12: Perquè sense complir els acords signats, l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada. Cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya.
8: Esquerra comparteix és un dels arguments de Junts que Illa està massa pendent dels interessos del PSOE a l'hora de governar Catalunya. Illa ha seguit defensant que el país ha millorat en aquests dos anys i el PP l'acusa de falta de realisme.
13: Puc entendre perfectament que després d'inaugurar Eclipsi s'hagi perdut una mica el sentit de la realitat. Torni a la Terra llamando a Salvador, Salvador, por favor, vuelve entre nosotros.
8: El debat continuarà aquesta tarda amb la intervenció de la resta de grups de l'oposició i culminarà demà amb les votacions de totes les propostes.
15: Hi ha hagut un altre anunci del president per frenar un dels grans problemes de seguretat a Catalunya, els tirotejos.
11: Forçava resposta penal davant de la tenència i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol la realitat actual.
15: Enduri el codi penal per qui tingui armes blanques o de foc. S'augmenten les penes fins a 4 anys de presó, bàsicament per garantir que qui tingui una pistola acabi entre reixes. Això depèn del govern espanyol, així que el que es vol fer és que el Parlament aprovi una proposició de llei perquè després s'acabi validant al Congrés dels Diputats. Andrea Villòria.
16: Exacte, el govern ha estat comparant la situació amb països veïns com Itàlia, França, Alemanya o Portugal, on dur una pistola es castiguen fins a 5 anys de presó, molt per sobre del nostre codi penal, com apuntava el president Salvador Illa.
11: Que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entens han quedat desfasades.
16: I és que actualment a Espanya les penes van de 1 a 3 anys i en la immensa majoria de casos no impliquen l'ingrés a presó, com lamentava l'exdirector dels Mossos fa uns mesos quan el govern va començar a estudiar aquest tema.
17: Una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis.
16: Per això, la proposta definitiva que fan ara és endurir les penes amb 2 anys de presó de mínim i 4 de màxim perquè sí o sí s'hagi d'entrar a presó, fins i tot si no es dispara. Només exhibir en un lloc públic una pistola o una arma prohibida i atenció, perquè això implica també navalles automàtiques o punyals de doble fil, pot comportar de 3 a 4 anys de presó i, per tant, ingrés segur a un centre penitenciari si la normativa acaba tirant endavant. La proposta està ja redactada, ara es registrarà al Parlament perquè els grups diguin la seva. Fonts del govern confien que la cambra pugui aprovar-la a l'octubre per enviar-ho de seguida al Congrés.
15: Tot té un objectiu, reduir els tirotejos a Catalunya que han anat a més, a molt més. De fet, Andrea, d'un any per l'altre, un 45% més de tirotejos.
16: Sí, en aquest primer mig any els Mossos han registrat 68 tirotejos o incidents amb trets. Són un cada 2 o 3 dies, un 45% més que l'any passat. De moment aquests tirotejos han causat ja 6 morts, 27 persones ferides i més de 450 troballes balístiques, és a dir, beines que els Mossos han recollit a l'escenari dels trets. La policia també ha decomissat un 15% més d'armes que l'any passat. En total 179, amb el que portem d'any, de mitjana una arma de foc cada dia, i més de la meitat, un 60%, són armes curtes, és a dir, pistoles, que són més fàcils d'amagar i estan més vinculades a una delinqüència professional que no pas el que era habitual anys enrere, bàsicament escopetes de caça.
15: 2 minuts i us expliquem totes les dades sobre eutanàsia a Catalunya, quantes persones l'han demanada i per què, i sobretot quant de temps han d'esperar per poder rebre aquestes persones una mort digna.
18: Ser Catalunya Barcelona. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
27: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
28: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
15: Són les 2:23. En el darrer any, gairebé 500 persones han demanat l'eutanàsia a Catalunya. La majoria persones grans amb càncer o malalties neurològiques. Avui hem conegut l'informe de totes les sol·licituds de mort digna l'any passat, que també conclou que tot el procés de mitjana es resol en menys de 2 mesos.
16: Sí, de mitjana les peticions d'eutanàsia es van resoldre i aplicar en 50 dies. La van demanar 499 persones l'any passat, el que suposa més d'una petició de mort digna al dia, 10 per setmana. La immensa majoria ho fan conscients i un 7% perquè ho havien deixat escrit al document de voluntats anticipades o al testament vital. La primera causa, en més d'un terç dels casos, és per malalties oncològiques, seguides amb una de cada 4 que tenen patologies neurològiques, com per exemple l'ELA, l'esclerosi múltiple, l'Alzheimer o el Parkinson. També hi ha qui ho demana per problemes de salut mental, demències greus o problemes cardíacs. El perfil és bastant paritari, 52% dones, 48% homes, amb uns 73-74 anys de mitjana.
15: Repassem més notícies. L'Audiència de Lleida ha condemnat un home de 93 anys per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juneda. Aquesta havia reconegut els fets i ha acceptat una pena de 2 anys de presó, Mercè Marc.
2: Segons la sentència, van ser tocaments de caràcter sexual que el padrí va fer el 17 de desembre d'ara fa 4 anys, a tocar dels 90 anys, quan va coincidir amb la víctima en un bar del municipi i després va acompanyar-la fins a l'estació de trens. El processat ha reconegut aquests tocaments en una vista de conformitat a l'audiència arran d'un acord entre la defensa, una fundació social que exercia d'acusació, i la fiscalia, que inicialment demanava 5 anys. S'ha dictat la sentència de veu i les parts han confirmat que no la recorreran, per tant, és ferma. En aquest cas, com que l'home no té antecedents i la condemna és d'un màxim de 2 anys de presó, el tribunal sol suspendre l'execució de la pena, amb la qual cosa el condemnat evitaria la presó, però sí que hauria de pagar una indemnització de 6.000 euros a la víctima.
15: Troben una persona morta dins un vehicle submergit en una séquia de Torres de Segre, al Segrià. Tot apunta que es tracta d'un veí de Soses d'uns 40 anys que havia desaparegut. Apunta la investigació que va tenir un accident.
2: La víctima era a l'interior d'un vehicle que havia volcat i quedat submergit en una séquia de Torres de Segre. Segons han confirmat els Mossos, el vehicle el va trobar aquest dimarts un vigilant municipal que va alertar als serveis d'emergències. Els bombers van confirmar que a l'interior hi havia un cos sense vida que més tard va ser retirat per agents de la unitat subaquàtica dels Mossos. La principal hipòtesi de la policia és que l'ocupant del vehicle és un veí de Soses d'uns 40 anys, del qual se n'havia denunciat la desaparició a principis de setembre, que hauria patit una sortida de via i caigut dins la séquia amb el vehicle volcat. L'aigua cobria gairebé tot el turisme i els canyars impedien veure'l des del camí.
15: Demà, aniversari de l'1 d'octubre, declaren els policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol al judici contra ells. Avui ha estat el torn de les proves audiovisuals i pericials, que són claus per provar qui va disparar Roger Espanyol i si ho va fer com a represàlia. Seguint aquest judici, l'Audiència de Barcelona, hi tenim Martí Oliver i Martí, entre d'altres, avui han declarat els Mossos que van aconseguir identificar l'escopeter acusat.
3: Els agents han ratificat aquesta identificació, han explicat l'anàlisi del material audiovisual del moment dels fets i veuen almenys 3 trets fets a 15 metres de distància, i a preguntes de fiscalia han precisat 2 detalls. L'escopeter va disparar amb un camp de visió reduït i el tret no va ser directament contra Espanyol.
14: El arma está inclinada, que no está apuntando directamente a la persona. Y rebota en el suelo.
3: Recordem que a parer de les acusacions el tret es va fer amb intencionalitat de ferir Espanyol i que això aniria més enllà d'una imprudència i, per tant, en cas de condemna no es podria amnistiar. Ara mateix estan declarant els perits de balística que han d'avaluar la trajectòria de la bala i, entre d'altres, si es va disparar respectant els protocols.
15: Atenció, perquè els atacs a ratpenats a humans s'han disparat aquest any a Catalunya. Fins al 12 d'agost, Salut Pública n'ha registrat 86, un 23% més que durant tot l'any 25. El perill és que si ens mossega un ratpenat hi podria haver risc de contraure ràbia, que és una malaltia mortal, Susana Ruiz.
19: Els científics estan analitzant les circumstàncies dels atacs per determinar les possibles causes d'aquest augment de casos. Els atacs són més freqüents durant el període estiuenc i una de les raons amb què treballen és que la calorada que ha fet aquest any hi hagi influït. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància de Salut Pública.
20: Que amb la calor hi ha hagut més proliferació de mosquits i que, bueno, pues els ratpenats hagin ampliat l'àrea de cerca que normalment tenen en busca de menjar i que hagin, bueno, pues, diguem-ne, estat més presents a lo llarg del territori.
19: A banda dels 86 atacs de ratpenats, en el mateix període a Catalunya s'han registrat un centenar llarg més de casos provocats per altres animals.
15: Com que Catalunya és territori lliure de ràbia terrestre, tot i que els ratpenats són mamífers voladors, quan algú l'ha mossegat, la majoria de persones atacades se'ls ha posat el tractament, per si de cas.
19: La ràbia és una malaltia infecciosa molt greu, amb una mortalitat del 100%. Per això, en cas de mossegades sospitoses, s'aplica el tractament, tot i que no se sàpiga si la persona ha contret o no el virus.
20: La possibilitat és molt baixa, però en epidemiologia sempre diem que una possibilitat molt baixa que et passi una cosa greu és una possibilitat a tenir en compte. Llavors, encara que sigui molt poc probable, doncs hem d'activar efectivament tot un circuit.
19: Salut Pública aconsella que no es toquin animals salvatges mai, per molt irresistibles que siguin, especialment en zones com el sud-est asiàtic, Àfrica o l'Amèrica Llatina, on sí que hi ha ràbia. Es recomana la vacuna antiràbica com a mesura de prevenció a determinades persones que viatgen a aquests destins.
15: Esport, Rafinha ja torna a Barcelona. Nil Sula, bona tarda.
1: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Així és, Rafinha està ja de tornada a Barcelona. De fet, està previst que arribi entre aquesta nit i matinada i que demà passi noves proves mèdiques amb els serveis mèdics del Barça. A les primeres exploracions que se li van fer encara a Austràlia amb la selecció brasilera, es va confirmar que té un petit edema en la part posterior de la seva cuixa dreta. En el Barça hi ha molta precaució, perquè evidentment és la zona on ja s'ha vist afectat Rafinha a les dues últimes lesions, que precisament es va fer en Brasil. Rafinha va demanar el canvi al descans. Sembla que aquestes molèsties no aniran a més i que fins i tot podria arribar pel partit contra el Getafe del proper dissabte 10 d'octubre, que jugarà al Barça. Rafinha avui arriba a Barcelona, demà més proves mèdiques, però sembla que ha estalviat el pitjor i que no hi haurà una lesió.
5: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
7: 2:30, 1:30 en Canarias. No solo Isabel Díaz Ayuso quiere que se levante la acampada de la Puerta del Sol. Almeida, el alcalde de la capital, ha remitido un documento a la delegación del gobierno en Madrid para que tome medidas contra esta movilización. Dice el alcalde que en esa acampada se han encontrado cuchillos, adoquines, hornillos, supongo que tienen que cocinar. Almeida, que ha dudado de los fines pacíficos de esta concentración.
21: No son manifestantes pacíficos. No es una mera acampada por la vivienda, se está transformando en algo completamente distinto en su caso, e insisto, adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados, hay un peligro claro para el orden público y para la seguridad.
7: Almeida. Ya ocurrió en 2011 cuando Esperanza Aguirre era la presidenta de la comunidad y llamaba día sí, día también a Rubalcaba, entonces ministro del Interior, para que le quitara de allí a los manifestantes del 15M. Les molestaban. La historia se repite, pero lo cierto es que los manifestantes de Sol han demostrado hasta el momento muchísima contención, incluso cuando agitadores como Vito Quiles o los Endongo fueron allí a liarla, a buscar bronca, a buscar esa foto violenta que quizá alguien esté deseando que se produzca. Hoy, día de negociaciones políticas sobre los decretos de vivienda y de muchas preguntas sobre esos decretos. El primero ya publicado en el BOE desde esta mañana, que vamos a resolver enseguida, y sobre el futuro de esos decretos en la votación del próximo viernes en el Congreso de los Diputados, que está a pocos metros precisamente de esa acampada de Sol que cumple ya su cuarto día. Lidia Payo, ¿qué se dice ahí de las acusaciones de Almeida y de las intenciones de mantenerse mínimo hasta el viernes, coincidiendo con ese pleno extraordinario en el Congreso? Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Los acampados niegan las declaraciones del alcalde de Madrid. Dicen que sería contraproducente porque saben que están en el punto de mira. Durante toda la mañana lo que sí hemos visto ha sido a gente haciendo turnos de limpieza, de organización, trayendo alimentos. De hecho, ahora mismo es la hora de la comida. Vemos a la gente con cubiertos de plástico y de madera y bajo una lona un grupo de la organización preparando comidas para todos.
23: Para hacer las comidas, yo aquí me encuentro pues en el puesto de comida vegana para hacer ensaladas, cortar pimientos y cebolla, o sea que para nada son para causar daño ni aquí dentro ni fuera.
24: Lo puedo corroborar como compañero que está ahora mismo con el cuchillo en la mano cortando un bloque de tofu ahumado.
22: Cuchillos para cortar alimentos. Ahora mismo se han animado a corear cánticos y consignas justo enfrente de la Real Sede de Correos, sede del gobierno de Ayuso. Tienen como fecha clave el viernes, desde luego, pero eso es última.

0: Al llapis de memòria del Juan Ignacio Delgado Alemany, més conegut com Ignatius Ferrai, també hi hem trobat els Talking Heads amb la cançó Life During Wartime, que és un tema publicat l'any 1979, que en aquell moment, quan la van publicar, doncs, bueno, ni fu ni fa, va passar una mica desapercebuda, però 5 anys més tard, el 1984, ho va petar molt fort gràcies a la pel·lícula concert Stop Making Sense. Que, Ignatius, tu al 1984 tenies, què, 10 o 11 anyets, no?, més o menys.
1: Claro, ¿esto qué año dijiste? Del 84, ¿no?
0: Sí.
1: Claro, pues yo tendría 11 años, y ya empecé a ir, en esa época me empezó el grito sordo.

0: Ser Catalunya.
1: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
2: Vostè té pressa perquè l'espera el president a la reunió de govern, però jo tinc unes quantes preguntes més per fer-li.
3: He pactat amb el president, està amb la senyora Marina una estona.
2: Vinga, va. I li pregunto directament, no sé si un ex-convergent se sent còmode amb els pactes amb els comuns o preferiria abraçar-se a Junts, a antics companys de partit.
3: Abraçar-se. Aquesta és la pregunta trampa de tota entrevista.
1: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Aquí fem les preguntes que no fa ningú. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
4: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: Mario Gas al teatre i a les llibreries. Ha debutat a la Sala Beckett amb el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, dirigit per Fernando Bernués, i fa un repàs a la seva vida al llibre en format periodístic Conversaciones con Mario Gas. Té una memòria excel·lent i és un gran conversador. So I'm here. Conversaciones con Mario Gas, Teatro, Vida y todo lo demás, de Santiago Fontdevila i Teresa Petit, és una llarga conversa amb Mario Gas sobre la seva vida i sobretot sobre la seva trajectòria dins del món del teatre. Converses que, per cert, van tenir lloc durant la pandèmia. No és una biografia convencional, sinó un llibre estructurat en 4 actes i 29 escenes que combina memòria personal, reflexions sobre el teatre, política, cultura, nombroses anècdotes, més de 70 fotografies i un índex onomàstic que recull un miler de noms. Mario Gas explica els seus orígens familiars vinculats a l'escena. És fill i pare d'artistes. La seva formació, el descobriment de la vocació teatral i la seva extensa trajectòria com a actor, director i gestor. Volia ser diplomàtic, va estudiar dret i, per sort, per nosaltres, és un home de teatre.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui, al balcó, la crisi de l'habitatge mirada per Antoni Bassas. I després, com les civilitzacions antigues responien a les pluges torrencials. Ens ho explica la historiadora Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Marc, benvingut al balcó. Com estàs?
1: Hola, molt bona tarda. Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Com definiries, Marc, el teu primer any de doctorat?
1: Un repte a tots els nivells, incloent-hi a nivell de salut mental, la veritat.
0: Ho has passat malament?
1: Sí. A veure, jo crec que tothom ho passem una mica malament quan comencem un doctorat, però fins que no t'hi poses no veus com de desafiant pot ser a nivell mental posar-te a fer un doctorat.
0: En Marc Miranda és investigador predoctoral al MIRES, el grup de recerca en mediació i interpretació de l'autònoma. Està investigant, i tots sabem que el món de la recerca és complicat. Fa anys que reclamen més atenció i millores salarials. Avui al balcó volíem fixar-nos en aquells que estan fent el doctorat, aquesta etapa acadèmica, que es fa si es vol, després de fer un grau i un màster. I per què? Doncs perquè un de cada tres investigadors predoctorals pateixen ansietat, depressions o esgotament emocional. Alguns diuen que és fins i tot una veritable tortura. Àlex Calatrava, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. L'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya és la que ha fet aquesta enquesta, és la primera enquesta que es fa aquí a Catalunya dels doctorants, i els resultats són molt preocupants. Com deies, més d'un 30% dels investigadors predoctorals pateixen algun problema de salut mental, sobretot entre les dones. És una càrrega afegida a les condicions laborals. Els sous mínims, per exemple, de qui aconsegueix un contracte, poden variar entre els centres universitaris, però la legislació marca que els primers anys han de cobrar poc més de la meitat del que cobraria un investigador en plantilla. És a dir, això es tradueix en que en molts casos cobren poc més de 1.200 euros.
0: Maria, què hi som? Tu què cobres, si es pot saber?
1: Jo ara mateix, com que sóc al tercer any i tinc una beca del Ministeri, que són una mica més generoses a nivell salarial, ara mateix sí que ja estic vora els 1.600, però els dos primers anys vaig cobrar el que acaba de dir l'Àlex, estava 1.260, 70, una cosa així, més o menys.
0: Nosaltres acabem de parlar d'ansietat, depressions o esgotament emocional. Fas check amb aquestes tres condicions?
1: Sí, sí. I tant, amb tot estrès, amb tot estrès. I a més, m'ho han avalat a nivell psicològic, amb professionals de psicologia. Vull dir, no sóc jo que ho digui, sinó que m'ho van haver de dir en alguns casos, sí.
0: Per què passa això?
1: A veure, jo crec que el principal factor pel qual patim tant a nivell de salut mental és les condicions materials tan precàries que tenim. És el que acaba de comentar l'Àlex. Cobrem molt poquet, treballem moltíssim, perquè al final, quan comences un doctorat, es tracta d'una feina, però és una feina molt absorbent, a la qual pots acabar dedicant-hi totes les teves energies i tot el teu temps. I malauradament, tot i que no sigui el meu cas personal, perquè jo sempre he estat en un entorn molt, molt sa i molt positiu, al meu grup de recerca sí que m'ha arribat per via d'amigues i companyes, que a vegades els entorns acadèmics no són ideals per als investigadors predoctorals, perquè hi ha molta pressió, hi ha molts abusos de poder, hi ha molt poca empatia, molt poca predisposició a escoltar-nos als investigadors predoctorals.
0: Que us sentiu poc reconeguts, perquè explica una mica, Marc, en el teu cas, tu estàs investigant ara el MIRES, que és aquest grup de recerca en mediació i interpretació, com és el teu dia a dia d'un doctorant?
1: Mira, amb el meu dia a dia com a doctorant, ara mateix, per exemple, sóc a Bèlgica d'estada, que això també és una cosa que influeix, no?, quan ets investigador predoctoral, però el meu dia a dia és aixecar-me mapiadet cap a les 6, quarts de 7, i si pot ser que a 7:45 ja estigui connectat a l'ordinador per començar a llegir i a escriure coses de la meva tesi, doncs millor que millor. I pot ser, normalment la jornada se m'allarga fins a les 6 de la tarda, 6:45 de la tarda, i algunes setmanes fins a 7:45 del vespre. I els caps de setmana, bé, són una mica, els has de negociar amb tu mateix, diguem-ne. Hi ha caps de setmana que no t'escapes haver de fer tesi, n'hi ha d'altres que sí, vas negociant una miqueta amb tu mateix.
0: Marc, això a vegades són 11, i en algun cas has dit 12 hores de la teva vida.
1: Sí, de sol, bueno, surts de casa, jo sempre ho dic, no? Surts de casa que no veus el sol i tornes a casa que tampoc no veus el sol i dius, bueno, sí.
0: Té una mica de paradoxal perquè just estàs investigant com millorar la comunicació entre metges i pacients, no? Als hospitals, quan hi ha una barrera lingüística. Tu estàs ara, diríem, que també faltaria aquesta barrera entre el qui et porta la tesi I tu, hi ha manca de comunicació també? Hi ha aquesta barrera lingüística o no sé com li vols dir?
1: Jo en el meu cas no, en el meu cas tinc dues directores de tesi que són la meva gran sort, la veritat, perquè han construït un ambient molt sa per a mi i molt enriquidor. Ara bé, de casos de persones que tenen conflictes, mala comunicació i totes aquestes xacres amb els seus directors de tesi, n'hi ha a cabassos, i en la gran majoria de casos es tracta de abusos de poder, falta de consideració, sobrecàrrega també dels directors de tesi, que no poden estar tant per tu com voldrien perquè tenen moltes altres coses a fer. Uh-huh. És un cercle molt viciós. Sí.
2: Tu has parlat dels abusos de poder, Marc, a la Universitat Autònoma de Barcelona, és on estàs tu fent aquesta tesi. Us ha tractat malament els doctorals a la universitat?
1: La Universitat Autònoma, sí, hi ha hagut moments en què jo considero que ens ha tractat certament malament. Ara fa uns anys, des del col·lectiu de doctorandes en lluita, que és un col·lectiu del qual jo formo part i en el qual, doncs, el nom ja ho diu tot, lluitem per tenir unes millors condicions laborals, es va batallar perquè se'ns donés el finançament del quart any de la nostra tesi doctoral. Això era una mesura que ja s'havia aprovat a nivell legislatiu i calia que cada universitat trobés la manera i el finançament de fer real aquest quart any de finançament, i abans que l'Autònoma no ens el donés va caldre batallar-hi molt, va caldre mobilitzar-se moltíssim. Jo no hi era en aquell moment encara, no estava fent el doctorat encara i no ho vaig viure en primera persona, però sí que m'han arribat molts testimonis de totes aquestes mobilitzacions.
0: I us han ofert ajuda terapèutica? Perquè t'ho imagino que si pots acabar dient, escolta, tinc ansietat, estic deprimit i esgotat emocionalment, hi ha un suport emocional des de la facultat, des de l'Autònoma?
1: A veure, des de la mateixa Universitat Autònoma sí que ens faciliten un servei de psicologia gratuït, però que té un número de sessions limitat. Diria que en són dos o tres, o a tot estira quatre, però no n'eren massa en tot cas. I clar, és un servei al qual li falta personal i li falten recursos, i les cites, ostres, no te les donen tan sovint com voldries. Jo hi vaig passar precisament, i tot i que em vaig topar amb una professional molt bona, és que ella mateixa m'ho deia, que no tenien recursos per poder donar-nos l'atenció que necessitem als investigadors predoctorals de la universitat.
0: Per tant, devies anar a un altre terapeuta.
1: Sí, quin remei. Amb els pocs diners que cobrava, vaig haver de trobar la manera de poder trobar una psicòloga que em pagués jo de la meva butxaca, i encara ho segueixo fent. He topat amb una molt bona professional i sí.
2: Clar, tu has pogut pagar-te, diguem-ne, aquesta psicòloga. Com vas adonar-te que necessitaves ajuda professional? Va haver un moment que vas dir: no puc més.
1: Sí, jo hi va haver un moment de la tesi en què em veia completament aclaparat per tot. Em veia aclaparat tant per la feina que havia de fer com per la incertesa inherent al món acadèmic, perquè has de treballar molt, penques moltíssim, ho intentes fer de forma convençuda perquè t'agrada el que estàs fent i perquè ningú t'ha obligat a fer una tesi doctoral, però és que veus que el teu esforç no es traduirà segurament en tenir una oportunitat laboral en el futur. Veus que estàs tirant moltes hores, moltes hores, moltes hores a un projecte que t'encanta, pel simple fet que t'encanta, perquè el dia de demà no tindràs estalvis i segurament no tindràs feina. I jo portava molt malament la combinació de l'estrès d'estar fent la tesi amb la incertesa del futur.
0: Deixem que saludi a la doctora Judit Marc, que és psicòloga especialitzada en psicopatologia clínica juvenil i d'adults amb més de 20 anys d'experiència. També ha estat investigadora per l'Autònoma. Judit, com estàs?
3: Hola, bona tarda. Estic molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: Imagino que et ressona tot el que està explicant en Marc.
3: Sí. I tant, a mi ja em ve una mica llunyà això. Jo vaig fer, clar, ara jo crec que han canviat les coses, però sí, abans el doctorat consistia en dos fases, no? En la primera hi havia uns crèdits teòrics, unes classes a les que havies d'assistir, i aleshores havies de fer una tesina, i després, doncs, això et donava el títol de la suficiència investigadora que t'habilitava per poder fer la tesi doctoral. No? És interessant escoltar el Marc sobre com està vivint, no?, el que és el seu primer any de doctorat, perquè jo recordava com va ser el meu primer any de doctorat i crec que les coses han canviat molt, no? Les condicions en les que es fa recerca avui en dia a Catalunya. I és important destacar que no tot és un problema individual de gestió emocional. Nosaltres ens trobem en la consulta de psicologia persones que venen, no?, amb problemes d'estrès i ansietat, i de vegades ens sentim molt frustrats per aquesta impotència, no?, de veure doncs, que el que falla realment és el sistema. Estem intentant solucionar individualment un problema que també és institucional, no?, davant d'aquesta precarietat econòmica, la competitivitat, la pressió que hi ha avui en dia per publicar, no?, hi ha uns terminis que s'han de complir, la dependència jeràrquica, i també les expectatives poc realistes, que sovint nosaltres ho veiem, no?, quan ens expliquen els doctorants totes les exigències que tenen.
0: Que vosaltres no teníeu, entenc, Judit? O sigui, estàs fent una
3: avançada. Jo no ho vaig viure d'aquesta manera. Jo no ho vaig viure d'aquesta manera. Jo crec que els temps han canviat. Sí, però a nivell general, perquè després també tens altres sectors de la població que també tenen problemes d'estrès laboral en altres sectors. Crec que és un canvi a nivell global.
0: És una pena, més, perquè estem parlant de que tu has fet una carrera, has fet un màster, i és com diríem la tercera passa, que és investigar el que tu t'agrada més i fer-ne una tesi. Això hauria de ser preciós, en teoria.
3: Sí, és una llàstima, perquè hi ha molt de potencial, molt de talent, i clar, acaben cremant aquestes persones que poden aportar tant, no?, precisament per aquestes condicions que no són les adequades perquè puguin tenir, bueno, pues unes bones condicions a nivell d'estabilitat.
2: Perquè ens deies que a la consulta teva heu rebut doctorants en el llarg dels anys d'experiència que tens. Com és més o menys el perfil del doctorant que ve a la vostra consulta i com es tracten aquests casos?
3: Sí, aviam, tenen un perfil bastant prototípic. Són persones perfeccionistes, autoexigents, són persones molt exigents amb elles mateixes, que han tingut una bona trajectòria acadèmica i que estan acostumades a tenir bons resultats. De cop entren en un entorn on és molt difícil sentir que una cosa està definitivament acabada o prou ben feta. I després el que veiem són símptomes relacionats amb l'ansietat, la depressió, no?, la sensació de buit, la desorientació, la pèrdua de motivació. I després també el que ens trobem són persones que venen després d'haver presentat una tesi doctoral, perquè de vegades les conseqüències psicològiques venen
0: després,
3: a posteriori.
0: Clar.
3: Sí, durant la tesi estàs invertint tota l'energia, tots els recursos per rendir al màxim, i quan pares, quan t'atures, és quan apareixen, no?, totes aquestes males sensacions o aquest estrès acumulat, que al final es pot convertir en una depressió o en un trastorn d'ansietat generalitzada. Llavors, tu em preguntaves com es tracten, no?, aquests símptomes. El primer és entendre què està mantenint l'ansietat, no?, de la persona que està vivint aquesta experiència des d'aquest malestar, perquè no tots els doctorants pateixen pel mateix motiu, no? Hi pot haver un problema de perfeccionisme, hi poden haver, per exemple, pel fracàs, el síndrome de l'impostor, no?, que ara se'n parla molt, dificultats de relació amb el director, no?, de tesi, que això també ens hi hem trobat, no?
2: Clar, és molt important,
3: el director de tesi. Tenir una bona relació amb el teu director, la teva directora de tesi, pot ser un factor de protecció o un factor desenvolupat, que pot desenvolupar un problema psicològic. Després està la incertesa laboral, que comentava el Marc abans, no? O els problemes per posar límits. En una feina tu saps que entraràs en una hora determinada i sortiràs en una altra hora. Jo recordo que els anys de doctorat jo feia la tesi en qualsevol moment del dia, per la nit, pel matí, no hi havia límits.
0: Imagina't, és que el Marc ens ha parlat de 11 i 12 hores.
3: Sí,
0: imagina't,
3: sí,
0: i tu ho feies...
3: Sí, mira,
0: deixa'm,
3: crec.
0: Deixa'm sumar a en Josep Ramos, que és investigador predoctoral al grup de dolor crònic a l'Autònoma. Com estàs, Josep?
4: Bona tarda, molt bé.
0: Tu com estàs vivint el teu doctorat?
4: Doncs ara mateix veiem la llum al final del túnel, perquè en principi, si tot va bé, em queda un any i amb esperança, però han sigut anys bastant, bastant complicats. Jo fins i tot vaig deixar un programa de doctorat, per tant, és difícil, sí.
0: Per què el vas deixar?
4: Doncs perquè el meu director de tesi no em feia cas, bàsicament. O sigui, jo li enviava documentació i no rebia ni un ok rebut. Tinc whatsapps d'ell amb visto que no m'ha respost mai. Aleshores va haver un moment que vaig pensar: no anem al lloc, ho deixem i busquem una altra alternativa.
0: I tu això
4: perquè,
0: ho comunicaves a la universitat? Escolta, que no em fan cas.
4: No ho vaig comunicar, perquè sé de la omertà i de la dificultat que té la institució de posar límits o de assenyar a les seves velles glòries. Jo per mi sempre ha sigut una batalla perduda, en aquest cas no ho he intentat mai.
0: Tot i així, ara estàs fent un nou doctorat, que estàs a punt d'acabar. També ha estat tan
4: difícil... Bueno, a punt.
0: Bueno, a punt. És igual, deies la llum al final del túnel. Ha estat
5: sí,
0: tan dur, amb ansietat també, depressions...
4: Jo és que, mira, he entrat en un estat de letargia, no? D'embotament emocional a la qüestió del doctorat, i ho he gestionat relativament bé en aquest sentit. Ha sigut molt complicat, ha hagut molts problemes de comunicació, moltíssims, però mira, ara mateix, doncs arrel de dues notícies de que van passar l'estiu, doncs la truita s'ha girat del tot, perquè també tenia molts dubtes, no? Fins fa dos o tres mesos de continuar.
0: O sigui, plantejaves tornar a tirar la tovallola?
4: Sí, perquè, o sigui, es van complir uns objectius, no?, en un període extremadament curt de temps, cosa molt, molt, molt inesperada, però si tu feies la vista enrere, no?, i veies com havien anat aquests 4 anys de feina, doncs potser l'ho assenyat hagués sigut o parlar amb els directors i dir, a veure, anar a posar ordre aquí perquè això no està funcionant, no? O una altra manera de solucionar-ho és canviant, no? Perquè al final la tesi la fas entre cometes perquè vols.
2: Perquè, Josep, el Marc ens explicava que ell té un contracte, tu cobres per la feina que fas?
4: Jo pago la matrícula, religiosament cada any, que són uns 540 euros. Jo no tinc cap contracte laboral com a investigador i productoral. Jo sóc professor substitut autònoma.
0: I quantes hores li dediques?
4: Clar, jo en aquest cas doncs li dedico menys, perquè com no tinc contracte la faig a temps parcial, perquè he anat trampejant amb altres feines, a jornada completa en algunes èpoques, a jornada parcial en d'altres. I bé, la veritat és que em costaria fer una estimació. Jo he treballat molt a sprints. Potser hi ha 2 setmanes que faig molt poqueta cosa, però hi ha altres dues que fas moltíssima feina. En el meu cas ha sigut una mica així. Quan treballava a jornada completa, doncs hi havia diverses tardes que l'havia de dedicar i molts caps de setmana. Molts caps de setmana, sí.
0: Judit, aquest doctora Judit Marc, que és la psicòloga especialitzada en psicopatologia clínica, el fet de cobrar és important, no? Això canviaria també una mica la percepció de qui està deixant-se la pell.
3: Evidentment, qui fa un doctorat ho fa per plaer, perquè li agrada investigar, perquè té curiositat, no? per tirar endavant un projecte, però hi ha d'haver una compensació més enllà de la motivació, no? També perquè un doctorat absorbeix molt de temps, molta energia. Aleshores, jo la segona part del doctorat sí que treballava i estudiava, però és inviable. És inviable treballar i estudiar amb aquesta pressió i amb aquest volum de feina que tenen els doctorats. Ha d'estar remunerat i ben remunerat.
0: Marc, tornant a tu, què hauria de canviar en el sistema perquè millori la salut mental dels doctorands, amb aquesta xifra que dèiem al principi, de que doncs, més d'un 30% dels investigadors predoctorals pateixen algun problema de salut mental? Què hauria de canviar, Marc?
1: Mira, nosaltres al col·lectiu de doctorandes en lluita sempre ho parlem molt això, i primer de tot és que el que hem estat dient tota l'estona, hauríem de millorar les condicions materials, tothom hauria de tindre un sou digne, un contracte de feina, i també pot semblar una obvietat, però tothom hauria de tindre també un espai de treball, perquè això no s'està garantint avui dia. I des de la Universitat Autònoma de Barcelona, per exemple, no es garanteix i nosaltres ho hem comunicat. Això són les bases perquè puguem arribar a parlar d'una mínima salut mental. I a banda d'això, també necessitem mecanismes efectius de denúncia i control dels abusos de poder, perquè és que ara mateix no hi són. Mm. I desgraciadament n'hem tingut uns quants exemples a la nostra universitat en els últims anys, no? I clar, és que si no es donen aquests mínims, me temo que les xifres de salut mental seguiran igual o potser van a pitjor.
0: Josep, què afegiries?
4: La revolució socialista, suposo, no ho sé si pot haver un mínim d'estabilitat amb tal com tenim el país, que està tot cagat i pixat. O sigui, si tenim un sistema econòmic que no ens permet recaptar uns impostos o tenir un pressupost com mínimament decent en recerca, això no hi ha qui ho agafi. És que aquesta és la base. I a partir d'aquí, condicions materials, sí, però és que hem de treure els diners d'algun puesto. I si exportem porcs baratos i importem mà d'obra barata perquè és un país de turistes, això no ho arreglarem.
0: Més ajudes a la recerca, no ens cansem de dir-ho al balcó. Judit, no sé si vols afegir-hi alguna cosa, com a doctora ja, que ha passat aquest tràngol fa anys i que ara ajudes a aquestes persones.
3: Sí. Jo afegiria que quan parlem del patiment dels doctorants, crec que hauríem d'evitar d'atribuir-lo simplement a la fragilitat de la persona. Vull dir que la persona no sap gestionar l'estrès. El problema no és individual, no? Com bé deien els companys i que ho estan vivint en les seves pròpies cars, no? És un problema institucional, no? I afegiria doncs, el mateix que han afegit els companys, que cal invertir en investigació i oferir unes millors condicions a les persones que es dediquen en aquest àmbit de la investigació aquí a Catalunya.
0: Doncs Josep i Marc, doctorants, gràcies per la confiança al balcó, per explicar-nos com esteu vivint aquesta etapa de la vida, que tant de bo fos més lluminosa. Ho serà quan acabeu, quan entregueu la tesi. Espero que us vagi molt bé i que traieu el millor de lo millor d'aquesta tesi. Molta sort i ànims per resistir.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
0: I Judit Marc, psicòloga especialitzada en psicopatologia clínica juvenil i adults de més de 20 anys d'experiència. Gràcies per acompanyar-nos i molta sort també amb els doctorants. Ajuda'ls, sobretot.
3: Sí, gràcies a vosaltres i sobretot molts ànims, molta força, molta energia i molta valentia per tirar endavant Marc i Josep en el vostre projecte. Molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada
4: gràcies
0: a tots.
4: Igualment.

0: I ser Catalunya al balcó amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què recollim del dia?
2: Els metges d'atenció primària rebran un avís quan vulguin fer una baixa a un pacient que acumuli 6 o més períodes d'incapacitat temporal en el darrer any. És una situació en la que, segons els càlculs del Departament de Salut, hi ha al voltant d'unes 41.000 persones a Catalunya, persones que acumulen moltes baixes en poc temps. Hem sortit al carrer a preguntar què li sembla a la gent aquesta mesura.
3: Estic molt d'acord. Conec masses casos on la gent s'ha aprofitat d'aquesta situació de les baixes.
4: Crec que no han de tindre tant de control, sobretot perquè poden ser 6 baixes d'ansietat o depressió que tots tenim.
5: La majoria de baixes segur que són plenament justificades, però hi ha un percentatge dels treballadors que se n'aprofiten molt del sistema.
2: Fons de la Conselleria de Salut admeten que han posat en marxa aquesta campanya informativa, però insisteixen que no va lligat ni a resultats ni a objectius, per tant no perjudica ni beneficia el metge que decideixi donar una baixa a una persona que n'encadeni 6 o més. Asseguren que es tracta d'un avís, no un bloqueig automàtic de la capacitat del professor per tramitar la baixa, i el departament ho emmarca dins d'un conveni que té signat la Generalitat amb l'Estat per reduir el nombre de baixes temporals a Catalunya. I compte enrere per divendres. És quan es votarà al Congrés els dos decrets d'habitatge. Els acampats de la plaça Catalunya anuncien que s'hi quedaran com a mínim fins llavors, fins divendres, i el president Pedro Sánchez acaba de dir que és optimista perquè s'aprovin els dos decrets.
6: Aprobamos los reales decretos ley en el Congreso, en el Consejo de Ministros para aprobarlos en las Cortes Generales. Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación.
2: El sindicat de llogateres, i això és important, ha demanat a tots els partits que votin a favor dels dos textos. Això què vol dir? Doncs que en principi acostaria el vot favorable de Podem a tots dos, que havia expressat les seves reserves. Però finalment ells, Podemos, han dit que són una eina en mans del moviment social, i si el sindicat de llogateres diu que votin a favor dels dos textos, això com a mínim acostaria el vot favorable de Podem. Queda saber què farà Junts. Això ha dit Míriam Noguera.
7: Hem estat aquestes darreres hores analitzant de manera profunda el contingut d'aquest Reial Decret. Seguirem aquest anàlisi, però sí que podem dir, i per això avui us convoqueu, que en aquest primer anàlisi la realitat és que estem decebuts i també preocupats.
2: I el Parlament continua el debat de política general després de les mesures anunciades en habitatge pel president. Junts per Catalunya ha anunciat la seva intenció de reprovar a tot el govern català.
8: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
9: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
2: Això es votarà demà. De moment, Esquerra és l'únic partit que ha dit que no s'hi sumarà. El president Illa també ha proposat endurir el codi penal perquè tenir una arma estigui penat amb fins a 4 anys de presó. Això vol dir que, a la pràctica, el delinqüent acabi entre reixes. Es vol que s'aprovi al Parlament per després dur-ho al Congrés dels Diputats, i és que les dades són preocupants. Hem conegut avui que hi ha hagut en l'últim any un 45% més de tirotejos a Catalunya respecte a l'any anterior. Estem parlant d'un de cada 3 dies.
1: Ja està aquí l'Anna Palet, acaba d'engegar aquesta tele que m'adeix. És com una taula per 6 persones, no?
10: És un minicine.
1: És un minicine.
10: Està molt bé, està molt bé.
1: Clar, que està jugant el Barça femení contra la Roma. Guanyem, de moment.
10: Tenim Esport en directe, aquesta segona jornada de la Champions femenina. Està jugant la Roma contra el Barça. De moment, les blaugranes, que ja van per davant en el marcador, amb gols de Graham Hansen i una en pròpia porteria de la Roma. Per tant, al minut 41 de partit, 0-2 guanya el Barça a la Roma, quan d'aquí una hora mal comptada ens hi posem a la graderia del balcó, explicarem el final d'aquest partit i estarem pendents de les reaccions de les protagonistes en el dia en què també estem amb l'última hora de l'estat físic de Rafinha, que us explicava ahir que havia acabat amb molèsties al partit amb
1: sí,
10: el Brasil.
1: Doncs sembla torna, que està bé.
10: Està bé, però igualment per precaució torna a Barcelona, passarà a proves físiques, ens acabarà de determinar l'hora exacta en què torna Rafinha al Nil Solà, pendent, evidentment, de l'última hora, com sempre.
1: Gràcies, Palet, espero que de nou. Fins ara. Carbó, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
1: Que tornen demà tempestes violentes. Mira que avui s'han fet un fart d'embofir la Marina dient avui calma, doncs demà s'ha acabat.
2: Avui, sí. Jo he dit, perdona.
1: Has dit calma. No,
2: he dit calma i treva, dia de treva. Exacte. Abans de que tornin les tempestes.
1: Però és que els dos s'ha utilitzat, sí, és veritat. Ah. Durant el dia no, s'ha anat dient calma.
2: M'ha sonat com que m'estaves una mica corregint.
1: Ah, no. He dit calma, dic demà s'ha acabat.
11: Però veieu, amb aquesta discussió, a l'oient ja li ha quedat claríssim.
2: Efectivament, claríssim. Això és el que vols.
1: D'això es tracta, que vagin previnguts.
11: I posaria més aquests debats, aquestes discussions amables, que no són baralles, són molt beneficioses per l'audiència. Sí, es complica, i déu-n'hi-do, perquè poden acumular-se quantitats molt significatives d'aigua entre demà a la tarda i divendres, sobretot al sud de Catalunya. De fet, ara mateix plou a Ponent, però una mica com ha plogut al llarg del dia d'avui a moltes comarques, que cauen quatre gotes, tot just es mulla el terra i ja no passa d'aquí. Demà no, demà serà bastant diferent, mullarà més que el terra, però avui encara tenim aquesta situació. La pròxima nit els núvols aniran marxant i això permetrà que la pròxima matinada i demà al matí la temperatura pugui baixar amb una mica més de facilitat, farà més fresca, sí? Sense passar-se, igualment temperatures per sobre del mes d'octubre, ja estem demà al mes d'octubre, doncs per sobre del que seria habitual per aquestes dates, i més encara al migdia, perquè abans que arribin les tempestes tornarà a fer calor i xafogó. Màximes de 25 a 30 graus a partir del migdia, però just quan es donin aquestes temperatures, i de fet com a conseqüència també aquestes altes temperatures, durant el migdia ja començaran a créixer tempestes al Pirineu, sobretot al Prepirineu i Catalunya Central. Demà quedaran bastant al marge les comarques de Girona i gran part de les de Barcelona, sí? Però, per exemple, al límit ja amb Tarragona, i estones també a l'àrea metropolitana, alguns d'aquests primers xàfecs, insistim, a partir del migdia, ja podrien caure. Aquests seran d'aquells locals, però intensos. Em plourà el meu barri, no el del veí. Anirà així la cosa.
1: Anem acostumant-nos a aquesta dinàmica.
11: Sí. I per nosaltres són complicades per afinar el pronòstic, però bé, és el que hi haurà. I sabem que aquestes tempestes aniran acompanyades en alguns casos de pedra i fortes ratxes de vent. A mesura que vagi avançant la tarda i que s'apropi la nit, les tempestes aniran cap a Ponent, cap a les comarques, per exemple, del Pla de Lleida, on plourà amb ganes. Malauradament també hi podria haver alguna pedregada, però com dèiem, s'anirà complicant sobretot a les comarques situades més al sud. Molta atenció a partir de demà a la nit i fins ben entrat divendres a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta, al Baix Ebre i al Montsià. És aquí on, si es compleixen els pronòstics que tenim avui, es podran superar en tot aquest episodi amb escreix els 200 litres per metre quadrat. Wow. I això ja sabem, i més aquelles comarques, sí, que hi ha uns quants clàssics, no? Tot el que és l'entorn dels ports de Tortosa o el mateix Delta de l'Ebre, ja sabem que amb molta facilitat poden acumular més de 200 litres, de manera que, sobretot, molta atenció a partir de demà a la nit al sud de Tarragona.
1: Seguiu en Carbó demà tot el dia i fins aquí, que després actualitzarem amb ell. Gràcies, Carbó. Fins demà.
11: Fins demà, que vagi bé.
1: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dimecres 30 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Rod Stewart.

0: igual els fans ja ho saben.
1: No els explicaré res de nou. Ballant a casa seva.
0: Home, evidentment,
1: o al cotxe,
0: aquesta
1: o al carrer si van amb cascos.
0: Amb 81 anys, Rod Stewart ha anunciat que l'any que ve farà la seva última gira de concerts.
2: Ladies and gentlemen, after much liberation and sadness, I have to announce this year, next year, will be my last tour.
0: Després de molta reflexió i tristesa, haig d'anunciar que l'any que ve serà la meva última gira. Diu, no em retiro, però serà l'última gira de rock and roll.
2: Please come out and see me on the tour. It's gonna be great.
0: I mentre toca el piano, demana a tothom que el vagi a veure la seva gira, que serà genial. És un vídeo que apareix a les xarxes, en la que sembla ser un saló molt rococó de luxe, en què tot és daurat, fins i tot els coixins són daurats, hi ha una estàtua romana.
1: És un tipus divertit.
0: I un piano de cua, però sí.
1: Seguim.
0: El veus i t'esprèn com molta gràcia genuïna, això és veritat. Els fans, ja podeu comprar entrades, si voleu. Hi haurà gira europea a partir de l'abril de l'any que ve. El 23 d'abril començarà a Dublín, després se n'anirà a Belfast, Glasgow, a Birmingham, Manchester, Londres, Amsterdam, Anvers, també Berlín, Düsseldorf, Copenhague, Helsinki, després a Suècia, Noruega, a Budapest, Múnich, Croàcia, Praga, Cracòvia i Hannover. No, Barcelona no, Madrid tampoc, de fet. El que m'ha sorprès és que no hi ha parades al sud d'Europa. Igual això vol dir que després hi ha una extensió. Veurem. No vull donar tampoc falses esperances a la gent. No tinc cap informació privilegiada de res. Mm-hmm. És algo que jo m'he imaginat que podria passar. Però de moment no està confirmat res de res. Podeu comprar entrades per aquests concerts d'aquesta gira de Final Encore, en què repassarà tots els èxits dels més de 60 anys de carrera. I també, a partir de llavors, voldrà dir que ja deixa de fer els concerts de gran format que tant caracteritzen el Rod Stewart. I és que Rod Stewart és l'autor d'un rècord Guinness. Any 94, cap d'any, al Copacabana, 3 milions i mig de persones en un concert el van veure allà. Imagina't quanta gent, 3 milions i mig de persones. Ha dit que seguirà actuant, connectant amb el públic, però amb coses més íntimes o amb concerts de més petit format. Però avui també tenim novetats pels fans d'una altra llegenda, que és Stevie Wonder.

0: Podeu ja buscar totes les plataformes.
1: Tens ganes de viure amb l'Stevie Wonder.
0: Sí. Certament.
1: Em pot girar el dia l'humor cap amunt.
0: Doncs anem a escoltar Stevie Wonder, Anna, perquè ha publicat 4 cançons inèdites. No són cançons que hagi composat ara, que hagi fet ara, sinó que ha rescatat de gravacions que no s'havien publicat mai, que això ho fan... Ara està molt de moda, suposo també una mica doncs, per anar mantenint el modus de vida, no? Això suposo que també es fa... recuperem gravacions inèdites que llavors vam descartar dels àlbums i les traiem.
1: Anem a fer uns calarons amb allò que tenia guardat al calaix.
0: Em sembla molt bé i totalment lícit, eh? Escolta, jo també ho faria. Tenim cançons que estaven pensades per ser incloses en un dels discos més importants de la carrera de Stevie Wonder, que és Songs in the Key of Life, que va publicar el 76, amb clàssics com aquests, aquesta cançó, Sir Duke. Doncs ara ha publicat 4 cançons coincidint amb aquest 50è aniversari d'aquest disc. Si vols, les escoltem, les 4. La primera és It's Easier.

I la quarta es diu I'm Into Living. I aquí en aquesta cançó hi apareixen fent cors dues cantants que després tindrien les seves pròpies carreres força important, que és Thelma Houston i Denise Williams. Aquest llançament d'aquestes quatre cançons

0: Elton John?
1: Vam fer un Elton John, perquè va, que era aquí, era Montjuïc, eh? Claro. Però era el Palau Sant Jordi. Però
0: el balcó ha crescut, el balcó ara hi ha Font d'Avir.
1: Sí, jo crec que, si vols, et faig una gestió aquí amb els de la ràdio. I...
0: Mira, que soni la publi, ara anem trucant cap a dalt. Ara, esperant la nostra trucada, dos anuncis que ja heu escoltat que hi ha Quim Bassas.

0: 7 i 42, Antoni Bassas, com estàs?
1: Molt bé, Anna Puigvoltes.
0: Vens content, vens amb un somriure i vens de celebrar un fet familiar bonic que té a veure amb les togues.
1: Sí, exacte, perquè vinc del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que està aquí una mica més amunt, al carrer Mallorca, perquè aquesta tarda hi havia la imposició de togues a la nova promoció d'advocats i era el torn de la meva filla petita. Que ha pujat a l'escenari, t'ha de padrinar un advocat o advocada, i res, doncs li han imposat la toga, com en d'altres nous advocats. En presència, mira, hi havia dos exdegans, Josep Maria Entràs i Jaume Alonso Cuevillas,
0: sí.
1: Hi havia l'actual degana, i hi havia un magistrat del Tribunal Constitucional convidat a l'acte, el magistrat Macías, i bueno, tots han fet doncs un parlament d'animar els nois. La veritat és que no s'han deixat res, perquè els hi han dit que és una feina que a vegades no es cobra. Saps què han explicat? Ara que hi ha la
0: Irene Cordón, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
1: Han explicat que en el Col·legi d'Advocats de París, a l'entrada hi ha una vitrina, això ho ha explicat l'Entràs, hi ha una vitrina amb un ventall de nàcar obert allà, que és l'únic pagament que va poder fer Maria Antonieta al seu advocat. Advocat que, no cal dir-ho, va fracassar rotundament perquè la seva clienta va quedar a la guillotina.
0: Però es
1: veu que li va pagar amb un ventall, amb un vano de nàcar. Sí. Bueno, o sigui, per dir que els hi han dit... Això era un exemple per dir a vegades no cobrareu.
0: Clar.
1: I també els hi han dit que és una feina estressant perquè sempre tens la pressió del client i que han d'anar en compte amb la seva salut mental. O sigui, que estan advertits i advertides.
0: Els hi ha algun missatge d'ànim?
1: Bona pregunta. Sí, que és una feina meravellosa perquè defenses la llibertat de la gent.
0: Ah, això és bonic. I passa com amb els polítics, que després tots són amics i allà potser hi havia trifulques, no? Cuevillas, Macías, tots... No? Allà deu haver-hi xocs.
1: Diguéssim que un recursos que ha firmat en Cuevillas, en Jaume Alonso Cuevillas, han tombat la ponència del Tribunal Constitucional del magistrat Macías, que era contrari a l'aplicació de l'amnistia, perquè deia que el delicte de malversació no es podia amnistiar. O sigui que, però sí, allà tothom s'ha comportat amb educació, diplomàcia, elegància i ganes de quedar bé i que l'acte rullés en fraternitat.
0: I tu només tenies ulls per la teva filla.
1: Bueno, sí, home, el típic. Sí, escolta, he fet com tots els pares, he tret el mòbil, l'hem gravat, hem fet un vídeo, l'hem enviat a la família, moltes felicitats, no sé què. Clar. Sí, no, això
0: tu
1: sí.
0: També, Irene, vas passar per aquí?
2: Sí, també.
0: És que és advocada, aquesta dona.
2: Jurista, ja no exerceixo, jurista, però clar. Vaig exercir durant uns anys, sí.
1: Està bé.
0: Un dia bonic, que està bé tenir un dia bonic amb el que està passant. Jo t'he imaginat aquestes últimes hores reflexionant, més enllà de desgranar la lletra petita i dels decrets, a més s'ha de dir en plural,
1: sí.
0: T'he imaginat pensant més enllà i dient davant de quin món ens trobem, no? Perquè
1: sí. El
0: que s'està dient i el que s'està reflectint és no pinta bé.
1: No.
0: Passi el que passi divendres, no pinta bé.
1: No pinta bé, no, perquè això, en efecte, això de divendres no deixa de ser la derivada política. És un govern que presenta dos decrets al Congrés perquè li convalidin i no sabem què passarà, per tant té aquest punt de compte enrere, que això és com molt peliculero, i a més, ja a mesos vista de les eleccions municipals i autonòmiques de 10 comunitats i amb tota seguretat l'any que ve hi haurà eleccions a Espanya, doncs clar, això inevitablement adquirirà un tuf electoral. Però aquesta, diguéssim, és la derivada política. La cosa, quan dius no pinta bé, si t'interpreto bé, tu parles de la vida, del sistema.
0: Mira, el nostre convidat, teníem un doctorant que n'ha estat parlant de la salut mental mentre es fa el doctorant, i ha arribat un moment en què un dels convidats, en Josep, no, que estava fent un doctorant, ha dit, ho tenim tot cagat i pixat.
1: Bueno,
0: ho ha dit així,
1: sí, jo,
0: amb aquest desànim, no?
1: Sí.
0: Algú que està preparant la seva tesi que té tota la vida per endavant.
1: Jo no vull cridar el desànim i procuraré no desanimar-me mai i sobretot no desanimar ningú, perquè escolta, frase de Kennedy, no? Els problemes que ha creat l'home els ha de poder resoldre. Per tant, hem de intentar, doncs, solucionar...
0: I en Palomera deia ahir, agafem-nos a l'escletxa.
1: Sí, no, i, per exemple, dintre de que és veritat que han reaccionat tard i malament, perquè la política d'habitatge no s'improvisa, és una cosa que gairebé feia dècades, hauria de fer dècades que està establerta, bueno, doncs han reaccionat i estan mirant aviam què és el que poden fer perquè no es produeixin casos com el de la Maria José, perdó, com el de la Mari Carmen, que fins i tot el papa de Roma, diguéssim, en va parlar a l'avió. O sigui, ja dius, bueno, quan el papa es pregunta per què, la resposta a santedat és molt clara. És el mercado, amigo. Sí. O sigui, això és el mercat. Bueno, i ell això ho sap com
0: segur, ningú.
1: Com ningú. No, aleshores, jo no vull cridar el desànim perquè entenc que sempre es poden fer coses, no? Però avui pensava, fixa't quina cosa que tenim gent acampada a unes platges a Ceuta, morint-se de ganes, desitjant amb totes les seves forces entrar a un país que té gent acampada en les places perquè tenen por que els facin fora del pis on viuran. Que és un, per cert, que és un país on hi ha cada nit milers de persones que dormen acampades al carrer, sota un pont, en l'entrada d'un garatge, sota un balcó. I és un país que cada vegada més necessita ajudes públiques. Que se mantengui bé. Millor que ens ho gastem amb ajudes públiques que amb armament. Però vull dir només que jo crec que no deu haver-hi cap sector de l'edat de la gent que no estigui subvencionada, no? Els nens, els joves... Si parlem només, això per parlar només d'habitatge, ahir el president de la Generalitat va anunciar que la Generalitat ara podràs comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Mm. Molt bé. Però si vas a mirar, ja hi havia uns bons joves, hi havia també crèdits de l'Institut Català de Finances a interès zero per fins al 20% de l'entrada d'un pis. És a dir, això fa molt de temps que està subvencionat. Sí. És a dir, quan tants elements de l'activitat humana, diària, econòmica, han d'acabar subvencionades, vol dir que el sistema està fracassant o està fallant, o per descomptat ja no és el que era. I el que era, què era? Doncs home, doncs que gent que no va viure al segle XIX, és aquest qui et parla, doncs amb dos sous i treballant, és veritat, doncs que en un sector que tenia sous per sobre de la mitjana, bueno, es va poder hipotecar raonablement i va poder accedir a un habitatge de propietat. Mm. I ara això és pràcticament impossible. Mm. No hi ha amb un sou, no. Gairebé ni amb dos, si els sous són més baixos. Llavors, quan falla això, naturalment, si falla l'habitatge, si falla el niu, no hi pot haver-hi pollets, diguéssim, no? O sigui, no hi ha res que pugui venir a continuació. És en aquest sentit que jo dic que el sistema està gripat, el motor d'aquest sistema està gripat, perquè és que tot ha de passar pel subsidi. I la devaluació salarial que hem viscut...
0: Això t'anava a dir, és que... Ja
1: no,
0: també
1: la mare de tot plegat és que els sous no arriben, clar, no. L'angoixa vital de gent de la meva edat, de dir que si s'acaba el contracte no em renovaran, i l'angoixa vital dels que no han accedit mai a un contracte i diuen és que no hi podré accedir mai, tot això a on ens aboca? Pues a una societat pues això amb molts problemes que ja són de malestar. O sigui, és l'estat del malestar. És l'estat del malestar.
0: M'agrada allò de gripat.
1: Sí, és un motor que l'engega i no, ja no va perquè necessita... Li has de fer el pont, no? En certa forma, l'has de dopar perquè per la seva pròpia marxa, allò, la mà invisible del mercat que deia Adam Smith, doncs no funciona.
0: I el tema del lloguer, tu ara deies, al segle XX, no? Tu podies... Lo normal també era llogar, es podia llogar.
1: Mira,
0: és a dir, molts vam llogar pensant que aquella seria... Era lo normal. Sempre hi havia qui et deia, estàs llançant els diners, que és una frase que a mi sempre m'ha molestat molt perquè hi havia qui estava de lloguer perquè només podia estar de lloguer, no estaves llançant els diners.
1: Però és veritat que hi havia gent que podia comprar un pis i s'estimava més doncs anar de lloguer, bueno, etcètera. Bueno, d'acord. Però avui parlava amb una veteraníssima agent de la propietat immobiliària que em deia, home, què és? Diu, als 18 anys un jove no ha d'aspirar a comprar-se un pis. Als 18 anys un jove el que ha d'aspirar és anar-se'n de casa. Anar-se'n de casa i, si convé, doncs, a compartir un pis amb altres estudiants, etc etc. Després, a mesura que van passant els anys, doncs diuen, ara ja vull viure sol i tal, llavors hauria de poder llogar un pis petit. Entre altres coses, perquè no saps ni de què acabaràs treballant, ni a quina ciutat acabaràs vivint, ni qui serà exactament la teva parella per tota la vida, perquè són anys d'anar canviant de parella, no? Diu, fins que hi haurà un moment que les coses començaran a aclarir-se, llavors hauries de poder tenir un estalvi que et digués, bueno, va, ara sí, ara em llenço a la piscina i em vull hipotecar. Bueno, doncs això no és possible. No? Mm. I em deia també, que ella faria una claríssima distinció entre els fons voltors o els fons d'inversió que compren pisos i els tenidors, grans sí. o petits. Diu, perquè un tenidor és igual, encara que en tingui més de 5, els tingui a la ciutat de Barcelona, normalment el que vol és, a part de seguretat jurídica, un llogater que no li posi problemes i que vagi pagant, diguéssim, que sigui complidor i llavors no posem tant l'accent en quants pisos té aquesta persona com amb quina és la naturalesa jurídica de la propietat.
0: És el que deia en Jaime Palomera aquí, depèn de l'ús que tu en facis.
1: Sí, sí.
0: I de la, diríem, la humanització que tinguis sobre el tema. Bueno, és a dir, és que fer un preu just o no fer un preu just, és igual si tens un edifici sencer o en tens sí, un, és que si fas un bon ús.
1: Jo crec que tu toques un concepte clau, que és el de la humanització. És a dir, com que hi ha moltes relacions humanes que s'estan deshumanitzant, una d'elles és la de l'habitatge, esclar, hem passat de l'habitatge com un lloc on, bueno, si jo tinc un pis, te'l llogo, tu tires endavant el teu projecte familiar, tens fills, no sé què, hem passat això a un producte del que vols treure el màxim rendiment, perquè evidentment doncs...
0: Però és que jo vull insistir, que això passava, és que tu llogaves i hi havia una bona relació.
1: Sí.
0: Però que hi ha molta gent jove que no ho ha viscut ni viurà.
1: Perquè, per desgràcia, la generació d'ara que es troba que tu estàs al mercat intentant competir per un pis, però és que n'arriba un que guanya 3 vegades més que tu.
0: Clar,
1: per tant,
0: sí.
1: tu quedes fora de joc. Perquè, i ara no, o sigui, que se mantengui bé, però en general, sempre que el mercat, perquè aquesta és la naturalesa humana, sempre que el mercat et dona la possibilitat d'aprofitar-te'n, en general, ens n'aprofitem. Cal ser molt honest per dir que no.
0: És que estem parlant de condició humana.
1: Clar, i aleshores, si no, l'exemple, no? Quanta gent no diu, escolta, he anat a un Airbnb a París, tu, que només m'ha costat 25 euros la nit per persona, i dius, bueno, en aquest pis de París d'Airbnb que t'ha agradat tant, i devia viure un parisenc que se n'ha hagut d'anar. Saps? Bueno, escolta,
0: és important
1: el debat
0: reflexió.
1: No pot començar per això que acabo de dir, és una, és
0: sí,
1: una
0: sí,
1: ramificació.
0: Sí, sí.
1: L'important és tot l'altre, que és un desastre absolut que està fracturant la societat de mala manera.
0: Mira, aquest matí m'han enviat una cançó superbonica i he dit, doncs jo ara li porto jo en basses.

0: Avui, avui és el dia, no?
1: Avui és el dia.
0: Avui és el dia.
1: Crec que me l'envien cada any altre. Quan acaba setembre.
2: Però ara comença octubre, no? També.
1: Ja, però és bonica aquesta cançó.
2: Sí, és, bueno, és preciosa, no dic que no.
1: Escolta, deixeu-me saludar que tenim al Teatre Bartrina de Reus. S'està projectant just ara un documental sobre l'EJ11. Aquesta era la EJ1, Ràdio Barcelona, doncs l'EJ11 és a Reus, Ràdio Reus, l'emissora centenària de la que han sortit talents com l'Andreu Buenafuente o en Carles Francino. Mireu, el documental es diu Avellana Connexió.
3: Ràdio Reus informa.
4: Estava tot per fer. Estava tot per fer.
1: En aquella època el periodisme era això, anar-lo inventant dia a dia.
4: Fèiem la programació local que ens donava la gana quan ens donava la gana. Fèiem proves, error, proves, error.
5: Quina gasolina movia aquell motor? La passió.
6: Per això la revolució periodística radiofònica es fa a Reus.
7: Canal Reus Docs presenta Avellana Connection.
1: M'encanta el títol, Avellana Connection. A la presentació hi ha la nostra companya, la Cristina Artacho. Cristina, com estàs?
8: Hola, Anna, bona tarda, com va?
1: T'encanta allò de la passió, segur, també. Que la Cristina és una apassionada de la ràdio. Què està passant al Teatre Bartrina de Reus?
8: Doncs mira, ara s'està projectant aquest documental que, com deies, que per què es diu Avellana Connection? Perquè les avellanes tenen una denominació d'origen que és Reus, no? És aquest aliment mític de Reus i és una mica tot el que connecta a la gent que va començar a Ràdio Reus als anys 70 i 80, que al final tots avui som hereus, no? Jo literalment sóc hereu de tota aquesta gent, doncs de l'Andreu, d'en Francino i de tota la gent que surt al documental, que realment sense ells, doncs avui segurament Ser Tarragona, Ràdio Reus no existiria, no? I una mica expliquen com van ser tots aquests orígens en un context, no, on 1975 acabava de morir el dictador, va començar la liberalització informativa i doncs van transformar la ràdio en el que és avui en dia, no, la ràdio de proximitat, que per sort continua existint i continuem fent.
1: És que ara en Basses estaves astorat de que ja fes 100 anys, no? Bueno, sí, que aquesta, no, casa ja ho vam celebrar.
0: No, no, esclar, però vol dir que la ràdio va arribar a Reus com aquell qui diu, gairebé en Marconi, no?
1: Totalment, que, sí. Tal qual. Sí, has pogut parlar amb algú, Cristina? No sé si hi havia, sobretot amb Buenafuente, que crec que estava per allà.
8: Sí, de fet, abans de projectar el documental, que és el que s'està fent ara, han tingut una conversa l'Andreu Buenafuente amb l'Enric Tricaz, que va ser un dels altres redactors històrics de Ràdio Reus, sobretot feia temes d'esports. Han estat conversant entre ells en el que podria ser perfectament un late show, perquè no paraven d'explicar, pues, batalletes, no? Al final, el dia a dia de la feina és el que passa, però sí, abans he pogut parlar amb l'Andreu, que com no pot ser d'una altra manera, recorda molt de carinyo el que van ser els seus orígens radiofònics. Crec que el podem escoltar.
9: Que era molt especial, i el que veurem en aquest documental és precisament les derivacions d'aquesta singularitat. Vull dir, no pot passar tot el que veureu de gent que ha sortit si no hi havia un caldo, saps? Un ecosistema tan potent com el que hi havia allà. Allò era al·lucinant, entrar a la ràdio, sempre estaven passant coses, i aprenies, i feies, i provaves, i era brutal. Això és el que m'agradaria, que les noves generacions poguessin experimentar, no només el tall curtet, l'entrada de l'informatiu, sinó explicar la teva ciutat, que jo crec que també és una cosa que no hauria de passar de moda, no? Explicar Reus des de Ràdio Reus.
1: El tall curtet, estem rient aquí amb Basses.
0: Sí, molt bé, l'Andreu, absolutament d'acord.
1: Explicar, sí, la teva ciutat. És el que fem ara, quan tu arribes i podem parlar tranquil·lament una estona.
0: Sí, però hem de dir-li a la gent jove, no tinguis por, experimenta. Va, aviam fins on arribes. I si t'equivoques i fots la pota, doncs ja mirarem de salvar-te.
1: Exacte,
0: entre tots. No?
1: Que ho hem fet tots. Cristina, gràcies, Artacho.
8: Que vagi molt bé, adeu.
1: Una abraçada. Basses, gràcies,
0: No, a tu, dona.
1: Veneu a sopar ara, no?, amb la família i les togues, o
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, venen tots a sopar a casa.
1: Ai, que bé.
0: Venen tots a sopar a casa, sí.
1: M'ha agradat parlar amb tu de l'habitatge, perquè no hem quedat pessimistes.
0: No hem de... O sigui, esclar,
1: ens hem ubicat
0: no
1: en la realitat.
0: Ni amb això ni amb
1: res.
0: Ni amb això ni amb res.
1: Però com deia en Manel Lucas, no?, el País, avui escrivia, diu, estem especialment sensibles. Ja ho estem sempre amb
0: canvi...
1: el tema de l'habitatge, però ara ho estem
0: ara,
1: més.
0: És un canvi de rasant.
1: M'agrada allò de sensibles.
0: Absolutament, sí, absolutament. Sí, sí.
1: Ens veiem dimecres que ve.
0: Vinga, fins dimecres.
1: Basses, gràcies.
0: A tu.
1: 2 minuts. Ja tenim aquí, ja l'heu escoltat, la Irene Cordón.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ser Catalunya Barcelona.
10: Radio Barcelona Cadena Ser presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93 314 4400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
11: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
12: Tots els nostres continguts.
11: Som a tot arreu. Som al teu costat.
12: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
11: Tot això passa aquí.
13: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
15: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
14: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. El 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre, t'esperem a Hora 25 des del recinte modernista de Sant Pau.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, el balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Les 8 i 2, és que teníem ganes d'aquest moment.
1: Moltes
0: perquè
1: ganes.
0: Feia molts dimecres que no ens veiem, culpa de futbol, el que sigui.
1: Sí, sí, sí que feia molts dimecres.
0: Sí, trobàvem a faltar Irene Cordon, com mira, està?
2: La molt bé, també us...
1: d'enfadada.
0: És que els oients
2: que
0: tenien
2: ganes.
0: Us he
2: trobat a faltar moltíssim, perquè...
0: No, és que a més has estat al Caire, al museu, sí, on els tres tenim un racó allà dins.
2: I que sempre que vaig allà us envio un missatge de veu i una fotografia, sí, del nostre racó.
0: Sempre que vaig allà, quantes vegades has entrat al museu ja del Caire?
2: No les he comptades, però tenint en compte que vaig 4 o 5 vegades l'any, doncs...
1: I diem-ho bé, els oients, la Irene Cordon és molt fan dels vídeos rodons de WhatsApp.
0: Sí.
1: Els vídeos rodons de WhatsApp. I ella ens envia una foto de... Ah, nois, ara mateix estic aquí en aquest lloc on nosaltres fa dos estius.
0: En un banc, exacte, en un banc.
2: No, però dieu les vistes.
0: A les piràmides de Guisa.
2: És un racó... Clar,
0: estem per sempre més lligats.
2: Encara una mica secret del nou museu i és molt nostre i porta el vostre nom.
1: És que m'encanta que fins i tot la Irene Cordon, que ha anat tantes vegades a Egipte, nosaltres haguem aconseguit canviar-li la percepció d'Egipte des que hi vam anar junts.
0: Totalment.
1: Bueno, ja està, prou.
0: Va, ja està, prou de fer-nos la pilota. Em sembla molt bé el tema que has triat. Estem en setmana de pluges. Ahir va ser pluja, pluja, pluja. Demà el Carbó ens acaba d'advertir que tornaran a haver-hi aiguats potents i violents. Tu em volies parlar una mica posant-nos en la mateixa posició que estaven les antigues civilitzacions davant de la pluja,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè les grans inundacions, sens dubte, van marcar...
2: Exacte, o sigui, jo me n'adono que tant és, no? El temps que hagi passat, que continua mirant el cel. Llavors, si no plou, que per què no plou? I quan plou, com és que plou tant, no? I fins quan? O sigui, no acabem d'estar contents del tot, no?
1: Si vols, comencem per grans pluges que es coneguin de la història de l'antiguitat. Per exemple, el diluvi universal bíblic i el que també apareix a la literatura sumèria, que és l'epopeia de Gilgamesh.
2: Sí, sí, és a dir, el relat bíblic és molt clar, no? Tenim aquell personatge que es diu Noé, que apareix al Gènesi, jo crec que tots i totes el coneixem molt bé, perquè a més construeix aquella arca, i Déu Totpoderós li diu, mira, goita, agafa la teva dona i també una parella, no?, de cada espècie d'animal. Jo crec que això ha sigut a l'imaginari infantil, no?, de tots nosaltres ho hem tingut sempre present. Ara bé, val a dir que aquest relat bíblic no és el primer relat literari, com comentàvem ara, que tenim documentat, perquè abans d'escriure, de ser escrit aquest Gènesi, tenim aquesta meravellosa epopeia de Gilgamesh, que és un poema que jo adoro, que estimo, que es va escriure molt abans fins i tot de l'Odissea d'Homer, no? Són aquelles grans aventures de personatges, i que Gilgamesh bàsicament és un rei, és el rei de la ciutat d'Uruk, i que té tota una sèrie d'aventures, i n'hi ha una d'elles en la qual es trobarà un home que es diu Urpanishtim. Urpanishtim vindria a ser, sí, el Noé bíblic, per dir-ho d'una manera.
1: Vale.
2: És a dir, l'epopeia de Gilgamesh, ja us dic, narra les aventures i desventures d'aquest gran rei, i hi ha un moment que ell busca la immortalitat. Llavors, li parlen d'Urpanishtim, li diu, mira, aquest home va sobreviure al diluvi universal.
0: Val.
2: Llavors, ell el va buscar, el va cercar, i li pregunta com és que se n'ha salvat. Llavors diu, mira, va haver un moment que vaig sobreviure en aquest gran diluvi, del qual sembla ser que tothom en té memòria o consciència, o se n'ha parlat, una consciència col·lectiva o una memòria col·lectiva, diu, i és un diluvi que ens van llançar els déus, en plural, perquè llavors, quan estem parlant d'aquest relat sumeri, estem parlant de politeisme, clar, i no monoteisme, i precisament el llencen sobre la Terra perquè estan molt emprenyats amb el comportament dels humans. O sigui, ve ser exactament
0: castigador,
2: el mateix.
0: Com sempre.
2: Com sempre, eh? Llavors, n'hi ha un que diu, no, però és que aquest és un bon home, o sigui, aquest Urpanishtim, ell i la seva dona són molt bones persones, per tant, jo crec que els hem de salvar, llavors aquest déu l'avisa i li diu, escolta, per què no construeixes una arca, col·loca-hi una parella de totes les espècies d'animal que hi hagi sobre la Terra, per tant, de nou, és que inspirar...
1: Bueno, va copiar.
0: Ha sigut molt elegant.
2: Sí,
1: van canviar els noms.
2: Sí.
1: I per què les catàstrofes, o sigui, es presenten com a diluvis i no, per exemple, doncs un incendi? Per què els
2: també,
1: diluvis...
2: També, o sigui, hi ha diluvis, hi ha... Clar, el poble, els antics, com expliquen aquestes catàstrofes naturals? Ja
0: que
2: siguin
0: ho destruïen tot, no?
2: Perquè quan parlem de diluvi vol dir que realment queda tot anegat i totes les poblacions...
0: Sí, aquí ens queda la ronda de dalt...
2: en riu tant que s'emportin, exacte. Heu de pensar que d'unes magnituds que es poden emportar en pobles sencers. Sí, són aquestes riarades, exacte, que s'emporten tots els cotxes, clar, però que també moren persones.
1: I que sempre es construïa tot a la, riba, a la riera del riu, segurament,
2: clar,
1: no?
2: Quan als rius hi ha un problema, que és quan es desborden. Però és que, a més, quan l'aigua et cau del cel, només pot haver una persona, unes persones que estiguin fent això, que són les divinitats que estan enfadades, evidentment, per alguns actes que no estan fent o fent els humans. Però no només llencen diluvis, també llencen altres tipus de catàstrofes com incendis, volcans, tsunamis... Tot això com ho explicaven els pobles antics? Ho explicaven d'aquesta manera, això de ser un càstig diví. Per tant, ho veiem no només a l'epopeia de Gilgamesh, sinó que també ho veiem aquí al Noé Bíblic. Ara bé, us he de dir que aquest relat de l'epopeia de Gilgamesh, jo el trobo, a més, meravellós, perquè a mi que m'agrada molt la història, quan estudiem el poble sumeri, resulta que va haver un rei que es deia Gilgamesh, que va regnar la ciutat d'Uruk cap al 2600 abans de Crist. Per tant, estem parlant de fa 4.600 anys. I ens ha arribat un document que és
0: això
2: la llista...
0: Com se sap, això?
2: Tenim la llista reial sumèria, que és una llista, com indica, que diu els noms dels reis, i atenció, perquè divideix abans i després del diluvi. Ah. Sabeu com nosaltres que diem abans o després de Crist, o fins i tot parlem d'abans o després del Covid? És a dir...
0: Que agafem... tu no dius mai, abans o després
2: de
0: Crist.
2: No, a mi m'agrada més dir de la nostra era o de l'era comú. M'agrada molt més, però és aquesta frontera, no? Que ha de marcar un abans o un després. Fins i tot això del Covid, jo me n'estic adonant que molta gent ho està dient, no?
1: Sí, la gent
2: això
1: parla abans o després de la pandèmia.
2: Quan hi vam anar, no?, a Turquia, abans o després del Covid? O sigui, estem marcant una línia que és imaginària, però la marquem en el temps per ubicar-ho. Doncs heu de saber que aquesta llista reial sumèria diu quins són els reis prediluvians i els postdiluvians. Per tant, d'alguna manera t'està dient que hi ha un diluvi, i en el cas de Gilgamesh és postdiluvi. Evidentment, és post del diluvi. Què diu l'arqueologia? Doncs heu de saber que hi ha un personatge meravellós que es diu Leonard Woolley, que a principis del segle XX, més concretament el 1920, ell és un arqueòleg bíblic i que vol demostrar que la Bíblia tenia raó.
0: Llavors, que hi havia hagut un diluvi allà...
2: Doncs l'acaba trobant. I com el troba? Clar, en direu, però com és possible?
1: Com hi ha restes d'un diluvi, no?
2: Doncs hi són... perquè això deixa en rastres. Llavors, què és el que passa? Ella estava excavant la ciutat d'Ur, que està molt a la vora de la d'Uruk, i va trobar una ciutat, Ur dels Caldeus, o sigui, apareix una ciutat bíblica també, i de cop i volta, quan aixeca tot aquell assentament, se n'adona que hi ha argila. Llavors, una excavació arqueològica, fins que no arribes a la roca mare, no es dona per acabada. Per tant, va continuar excavant i se n'adona que comença 1 metre, 2 metres, 3 metres d'argila. Només argila! Que dius, com pot ser? Són aquests llims al·luvials, estèrils, que no hi ha ni ossos, no hi ha absolutament res.
0: I es pot medir de quan són, o no?
2: Es pot mesurar. Llavors, avui en dia hi ha moltes restes, Sabem que són del 2600 abans, i just quan treu aquesta capa, 2600. Aquest sediment de 3 metres, sabeu que són 3 metres? És un pis, ara que parlàveu de vivendes.
0: Sí, sí, d'aquí el sostre, no?
2: Tot fang,
1: més
2: compactat, i quan ho treu es troba una altra ciutat a sota. Per tant, una ciutat va quedar...
1: totalment sepultada.
2: Totalment sepultada. I aquesta és la prova arqueològica. Llavors aquí entra la Catherine Bully, la seva dona, i diu que era una dona molt religiosa, i diu aquí tenim les proves del diluvi universal.
0: Pregunta absurda, tu treus aquest tros de fang d'aquests 3 metres, què fas amb les restes de baix? Això es veuen?
2: Això va ser, de fet, a dia d'avui veiem aquestes, i això va ser la gran sorpresa, perquè va descobrir...
1: Molt, molt més intactes que les de
2: totalment
1: sobre.
2: Totalment intactes. Clar. És una miqueta com Pompeia. Les cendres que van sepultar Pompeia. Llavors, què és el que va passar? Cada cop i volta va trobar que sota de la ciutat d'Ur dels Caldeus hi havia una altra Ur, que era la del poble sumeri.
0: Està molt bé que ens diguis això, perquè ens havíem quedat a Arca de Noé i resulta que això està copiat.
2: O inspirat, va, com deia el Joan.
0: Dels diluvis dels mesopotamis. Clar, tot això és quan l'aigua ho destrueix tot, no?
2: Clar.
0: Què passa quan el problema és que no plou i tu vols convocar la pluja, que també es feia antigament. Encara ara ho fem de manera... divertida, no? Però allà ho feien de manera seriosa.
2: Sí, ho esteu dient molt bé, no? De la mateixa manera que quan cau un gran aiguat, no cal un diluvi, molta aigua, això és un regal o un càstig diví, efectivament, què fan quan no plou, no? Quan tenim l'altre problema, perquè aquest és l'altre problema.
1: Hi havia sequeres, també.
2: Hi ha sequeres i és tremendo. Llavors, el primer que hem de saber és que quan nosaltres parlem de pluja, l'antiguitat no és una qüestió meteorològica, sinó que és una qüestió de supervivència. I això ho hem de tenir molt clar. I per què? Perquè sense pluja no hi ha collites. Sense collites hi ha fam. I si hi ha fam, la fam què comporta? Malalties, migracions, evidentment, i conflictes.
1: I no tenien capacitat segurament de guardar aigua tanta com, bueno, com ara.
2: Mira,
1: segur que no. Però
2: depèn del poble. N'hi ha alguns com els nabateus, que són els reis de poder gestionar bé l'aigua que cau, els nabateus que estan, els de Jordània, allà a Petra, i que eren capaços d'agafar qualsevol gota de la pluja i tenien unes cisternes i estaven molt ben preparats. Però quan ens anem molt més enrere, amb altres pobles, realment aquí és quan veiem el problema. I llavors aquí entra una persona que és clau en els grups, sobretot em refereixo a grups molt, molt antics, no sí. Ciutats tan ben establertes, que serien els xamans.
1: Aquí
0: entra per convocar...
2: Clar, que tu abans, Anna, una mica, deies clar, molt bé.
1: Això, quan ens remuntem? A quants anys?
2: Mira, és que encara a dia d'avui hi ha pobles, aldees, clar, sí. Però sobretot si depens de l'agricultura, perquè tu necessites l'aigua pels camps de conreu, sobretot. Per tant, totes aquestes societats agrícoles, si no hi plou, però han de ser antigues. Ha de ser...
0: O sigui, els xamans neixen per l'obsessió de fer ploure.
2: No tant així, és a dir, primer hem de dir que la paraula xaman compta perquè tampoc la podem aplicar de forma indiscriminada en qualsevol cultura. Però xaman és aquella figura del clan que tot el clan l'ha escollit com a tal perquè és un intermediari entre el món on vivim nosaltres i els esperits que tenim al nostre voltant.
0: Un savi misteriós, una mica.
2: I que és capaç de connectar amb aquests esperits per demanar-los alguna cosa, algun favor, el que sigui. I algun d'aquests favors pot ser, per exemple, curar una malaltia que pugui tenir algú del grup, o fer ploure, perquè té aquesta capacitat de poder comunicar-se amb aquestes, si no li voleu dir divinitats, perquè potser estem parlant encara de poblats animistes, doncs de connectar amb els núvols o qui sigui perquè plogui. Llavors, la figura del xaman és interessantíssima. Jo crec que se'n parla molt poc, perquè a vegades ho confonem també amb la figura del bruixot. Els bruixots sí que hi ha molta màgia negra. No. Un xaman, tal com us estic dient, el que està fent és convocar. Tu, Anna, utilitzaves aquesta paraula, m'agrada molt, no? Provoca, és el que ha d'aconseguir mitjançant, doncs, no direm uns poders, però la capacitat que té per poder comunicar-se amb aquests esperits perquè comenci a ploure.
0: Jo et compro lo de connectar amb els núvols.
2: És que això m'agrada moltíssim.
1: Allò típic de la dansa de la pluja.
0: Això deia que fem bromes
2: a vegades. Malament, no van gens malament, perquè, clar, com ho fan,
0: com
2: no?
0: Com ho,
2: doncs una de les maneres de fer-ho és, evidentment, aquestes famoses danses de la pluja. No és que hi hagi una única dansa de la pluja, sinó que, evidentment, cada poble té la seva pròpia dansa, però bàsicament en què consisteix? No només danses, música, ha d'haver sacrificis, han d'haver ofrenes, processons, dejunis. I per què? Perquè, clar, aquest xaman, sobretot el que necessita és entrar en un estat de trànsit, necessita l'èxtasi. I això com ho aconsegueix?
0: Drogança, vaja.
2: Per exemple, hi ha una manera que seria drogança, no? Però tu, evidentment, has d'intentar alterar la teva consciència. Com ho fas? Evidentment que una de les maneres que molt bé estàs dient, Anna, és, doncs, si tu ingereixes alguna substància psicoactiva, però hi ha altres maneres, per exemple, la dansa repetitiva o els tambors, això també t'ajuda, no? No teniu aquesta imatge d'Àfrica en els tambors, pam, pam, pam, ha de ser molt repetitiu. Llavors, sembla ser que el teu cop pot acabar entrant en aquest estat d'èxtasi. Hi ha altres maneres, també.
1: Però només el xaman, la resta de gent no.
2: A vegades l'acompanyen, però l'única persona que podrà connectar és el xaman. Dejunis, no dormir, expressament, no? Que entres en un estat que també t'està alterant aquesta consciència, o sobretot aquests ritmes repetitius, o fins i tot controlar la respiració, no? Avui en dia això diem meditar. Doncs si tu aconsegueixes això, ja entres en aquest estat, i llavors en aquest moment és quan tu dius, vinga, demano aquesta pluja. Llavors hi ha unes maneres molt curioses de demanar-ho.
0: A veure.
2: Perquè aquí t'agradarà, Anna, perquè aquí entren els núvols, no? Com ho fas? Mira, sovint apareix una idea que és el que nosaltres anomenem la màgia simpàtica. Llavors això què vol dir? Que has de representar allò que vols que passi. Llavors si tu el que vols és que plogui, doncs has de fer caure aigua, per exemple, sobre un objecte, o, per exemple, la gent del clan ha de començar a produir els sons del tro. Imagineu-vos, no? Perquè si tu escoltes trons o comences a veure llams,
0: i amb la boca feien...
2: Clar, t'està... Això vés a saber, sí, això com puguis, heu d'intentar doncs, fer aquest soroll i reproduir aquest so. I has d'invocar també fins i tot alguns animals que s'associen amb l'aigua. Jo, a mi em venen al cap les granotes, els gripaus, aquestes figures que a vegades veiem, sí, o directament els núvols. Directament els xamans, i nosaltres sabem que quan veiem un núvol és portador d'aigua. Per tant, parla directament amb el núvol, perquè totes aquestes pràctiques xamanistes es basen en la creença que fins i tot els núvols tenen consciència.
1: És que, perdó, ara igual vaig dir una barbaritat, eh? Però jo ara aquest estiu que vaig anar a Pequín de viatge, hi havia el Temple del Cel, en el qual deien que l'emperador tenia un espai en què es preparava pels rituals, en què s'havia feia dejuni, feia tot de rituals per després preparar-se, i com que era el Temple del Cel, ell invocava bones collites, també que hi hagués...
0: Pluges mesurades, probablement.
1: Pluges mesurades, o que plogués o que no plogués.
2: Perquè era l'intermediari. Això depèn
1: no
2: de la cultura.
1: No vull dir jo que els emperadors fossin com xamans,
2: no,
1: eh?
2: No, però és això,
1: és
2: eh?
1: Una cosa semblant.
2: Perquè a vegades es diu xaman...
0: Consolat de Japó, ara.
2: Clar, a vegades es diu xaman, però a vegades es diu emperador, a vegades es diu faraó d'Egipte.
1: Clar, clar, clar.
2: Per exemple, o sacerdot, també. O sacerdot.
0: Sí, sí, sí. Perquè... Estem utilitzant aquesta paraula, però de quina... És una... Totes, atravessava totes les civilitzacions.
2: Totes, o sigui, nosaltres utilitzem aquesta paraula, per això dic que compten com l'utilitzem, perquè
0: nostre
2: ens en podem anar...
0: En Jordi Carbó, no? Una mica.
1: Totes les cultures invocaven.
2: Mira,
1: el
2: Jordi Carbó està fent exactament el mateix que feia un xaman ara fa 2, 3, 4, 5 mil anys.
0: Ui, com t'estic escoltant.
2: Número 1, mirar el cel.
1: No, però és que igual els xamans tenien coneixements, sí, de la meteorologia més, clar, que la resta de la població.
2: Sí, és que és això, més que meteorologia, clar, ells evidentment coneixen, sí, sí, molt bé, són grans observadors de la mare natura, això és ben cert, eh? Però nosaltres sabem que això és molt capritxós i al final el cel és el que decideix si plourà o no. Avui en dia s'utilitzen radars, sí, de tot, a l'antiguitat s'utilitzaven oracles, qualsevol mitjà, però fixeu-vos que la finalitat sempre és la mateixa. I penseu que arribava a tal punt que si aquestes cerimònies, aquests rituals no funcionaven, deien, alguna cosa està fent malament el xaman. Per tant, clar, reiteraven, vinga, què fem? Doncs fem més ofrenes, no funciona, que continuem. I fins i tot hi ha algunes cultures, com els asteques, que acaben fent sacrificis infantils. Perquè consideren que, a veure, consideren que és una qüestió de supervivència col·lectiva, clar, i que està per sobre. I per tant, donem allò que més... preuem, allò que més estimem, que són les nostres criatures, les donem amb ofrena a les divinitats perquè finalment ens donin aigua.
0: I quan plovia massa, també hi havia rituals per frenar la pluja?
2: Ho has dit perfecte, exacte. O sigui, com que és una comunió entre el xaman i aquestes divinitats, a vegades donaven aquesta aigua, com que no parava de ploure...
0: Diu, ara hem demanat massa. Tu.
2: Hem demanat massa, clar, o hem fet quelcom que tornen a estar enfadats amb nosaltres. Per tant, què hem de fer? Hem de tirar enrere. I saps abans aquella pràctica que et deia d'aquesta màgia simpàtica que s'ha, sí, d'intentar imitar, no?, la pluja amb aquests sons del tro... Doncs ara s'ha de fer exactament igual, però al revés, al contrari. O si abans s'abocava aigua, ara l'has de retirar. Si, per exemple, has col·locat un objecte en un altar sagrat, treu aquest objecte, ja no li donis més a la divinitat, o tapa-la, o fins i tot amb gestos intenten tancar el cel dient, tanca't, com si fos una cortina, perquè això s'ha de parar d'alguna manera. I això, veieu, és increïble.
1: Tant en èpoques de moltes pluges com en època de sequera absoluta, era terrible si això s'allargava, perquè s'anaven fent sacrifici... És a dir, la tensió que hi devia haver en aquestes societats antigues devia ser terrible,
2: sí,
1: no?
2: Sí, perquè és una qüestió de vida o mort, i aquest és el tema. El que passa que al final acaba plovent o deixa de ploure. Clar, sí, sí. Llavors això reforça, clar, encara més el ritual i la cerimònia. Però he de pensar que hi havia... I a més, això ho tenim molt ben documentat. Tenim algunes cultures que, si no s'aconseguia, posaven en dubte el poder del xaman i fins i tot del propi governant o del cabdill, i això podien fer rodar caps.
0: El xaman naixia o es feia?
2: Ah, mira, que de nou, la paraula xaman ja dic que no la podem generalitzar, però que... normalment és escollit pel clan. Però quan l'esculls ha d'aprendre, és a dir, requereix conèixer aquests rituals, aquestes danses, aquests cants, una miqueta com els capellans, també han de fer una formació, també han d'aprendre a cantar els cants gregorians, i han de conèixer el ritual i les cerimònies, per exemple, doncs a l'església, han de saber quan han de llegir o quan han de llegir.
1: Hi
2: han aprenents de i tant, a dins del clan decideixen, vinga, agafem aquests, i hi ha aprenents, o sigui, hi ha autèntiques escoles. I això és molt bonic, perquè és una tradició que es transmet a boca a orella, de pares a fills o a infants, i aquests n'han d'aprendre, i han d'aprendre a fer tot això.
0: Del món egipci?
2: Sí.
0: que no diries la paraula xaman, no?
2: No, jo li dic sacerdot. Aquí sí que li dic sacerdot. Al món grec m'atreveixo a dir-li oracles, no? N'hi ha un de molt important, que és el de Delfos.
0: Jo necessitava que em posessis...
1: En vam parlar dels oracles.
2: Clar, llavors, oracles... per exemple, en el món... Egipte és curiosíssim, perquè allà no hi plovia mai, no? Egipte és un país que l'aigua els hi ve del Nil. Clar. Llavors, és el que invoquen és que les crescudes del Nil siguin òptimes, perquè Ben Joan ho deia molt bé, no? L'aigua d'un riu, del Tigris, de l'Eufrates, del Nil, tant és, si és massa abundant, és devastadora. S'emporta els poblats sencers. I si aquesta inundació no era molt justa, doncs els camps de conreu quedaven molt poc anegats. Però l'aigua, per tant, els hi venia del riu. Llavors, si de tant en tant plovia, que segur que ho va fer, ui, ho feia, celebraven una festa. Deien, què és això? Es pensaven que era un riu Nil que el tenien al cel. Mira, al cel també hi ha un Nil, perquè si no, d'on cau l'aigua? Com és que hi cau? I això ho fa tremendament interessant, perquè llavors ells, amb les seves creences funeràries, pensaven que quan morien havien d'anar cap al més enllà, i si el més enllà està cap al cel, perquè allà hi tenen el seu déu Re, que és el sol, com s'hi va? Doncs en barca, perquè si de tant en tant plou, no, veieu les connexions? Sí, és realment bonic i interessant veure això.
0: És que al final aconseguir que l'aigua caigui del cel és una de les obsessions més antigues de la humanitat.
2: Jo crec que sí. Llavors crec que si abans consultava amb el xaman, jo diria que ara m'atreviria a dir, o almenys jo, personalment, jo consulto el mòbil i vull saber no només quan plourà, sinó a quina hora caurà aquesta aigua. Som capaços.
0: Irene, hem estat debatent que què fèiem amb l'Odissea, perquè en volíem parlar a la pel·lícula. Sí. Com pot ser que ens tornéssim tots bojos a l'estiu parlant de l'Odissea i no ho hem fet?
2: Jo crec que s'ho mereix.
0: Algun dia ho fem.
2: O
0: hem de buscar alguna excusa.
1: Deixeu-me que la vagi a veure al cinema, jo, que encara no
0: l'he vist. Va, fem aquesta, quan tu la vagis a... Encara no l'has anat a veure?
1: No dona temps per tot, Anna. No dona temps per tot. A més, em tens aquí totes les hores del dia, doncs no tinc hores per anar al cinema.
0: Mare, no tinc manadi. Irene Cordón, ens veiem d'aquí dos dimecres. Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: La Soledad Domínguez ens explica ara el dia en 5 minuts i continuem amb la graderia del balcó de l'Anna Palet. O sigui que seguiu amb nosaltres.
3: El balcó.
4: Oye, perdona, que los billetes de 50 euros no van en ese contenedor, que ese es el de los orgánicos. Ah, y que las monedas de 2 euros, que no van en el azul, que ese es solo para papel y cartón. Yo creo que están mejor en tu bolsillo.
5: Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta, porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más y lo acabamos pagando. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
6: 5, 6, 7, 8, ¡valor! Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
8: Abuela, he reservado para ir a ver juntas una exposición mañana.
9: ¿Mañana? Imposible, cariño. Tengo baile a primera hora, luego he quedado con tu abuelo para probar el nuevo restaurante y...
8: Abuela, hija, ¿no te da la vida?
9: Sí me da, sí, sí me da.
10: Las personas mayores tienen todo por vivir. Y para celebrarlo, con el cupón diario del Día Internacional de las Personas Mayores de la ONCE, puedes ganar 500.000 euros. Y hasta el 1 de octubre, entrando en cuponespecial.es, consigue cientos de tarjetas regalo de moda, deporte y viajes.
11: ONCE. Bien jugado.
12: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: És dimecres 30 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
14: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
13: A punt que es compleixin les primeres 24 hores de l'acampada per l'habitatge a Plaça Catalunya.
15: Estem aquí de manera indefinida, volem coordinar-nos amb les altres ciutats que s'estan mobilitzant. L'objectiu final tampoc és un decret, són moltes altres coses que han de canviar. Intentarem fer el màxim possible i estar el màxim temps possible perquè la reforma sigui dràstica.
16: Aquest decret no és la solució a la situació general que estem vivint en aquest país.
17: És una vergonya que això es permeti, que et deixin llogar un pis d'un mes a 5 mesos.
13: Amb una protesta que està en marxa ara mateix a Tarragona i amb una nova convocatòria per demà a les 8 del vespre a les portes de tots els ajuntaments de Catalunya, Junts manté la incògnita sobre els decrets de l'habitatge que s'han de convalidar divendres al Congrés. Els de Puigdemont diuen que han d'analitzar la lletra petita dels textos, però d'entrada es mostren decebuts i preocupats. Laura Pons.
11: Els de Puigdemont demanen més contundència per impedir que els fons d'inversió puguin comprar habitatges i a la vegada demanen alguns canvis tècnics per protegir les famílies. És Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid.
18: Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i aquest reial decret tampoc protegeix a les famílies.
11: Per això diu que han de seguir estudiant la lletra petita, de moment però...
18: Sabuts i també preocupats.
11: Faran una anàlisi rigorós i en les properes hores decidiran el sentit del seu vot.
13: En canvi, Esquerra Republicana ja ha decidit i ha anunciat que votaran a favor dels dos decrets, tot i que consideren que les mesures són insuficients. Al Parlament, segona jornada del debat de política general que ens deixa dos titulars destacats. D'una banda, l'anunci del president de la Generalitat que vol endurir les penes per tinença il·lícita d'armes per assegurar que els que en porten sense permís entrin a presó encara que no les disparin.
19: Que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença il·lícita d'armes.
13: Els socialistes han demanat el suport de l'oposició per poder enviar una proposta en aquest sentit al Congrés dels Diputats després que en l'últim any s'hagin incrementat, atenció, un 45% els tirotejos a Catalunya. Andrea Villoria.
20: Els Mossos han registrat 68 tirotejos al primer semestre, són un cada 3 dies, un 43% més que l'any anterior. Aquests episodis han causat ja 6 morts i 27 persones ferides, gairebé totes criminals i narcotraficants. La policia també ha decomissat un 15% més d'armes que l'any passat, un total de 179, de mitjana una arma de foc cada dia, i més de la meitat, un 60%, són armes curtes, és a dir, pistoles, més fàcils d'amagar i més vinculades a una delinqüència professional que no pas les armes llargues, com per exemple les escopetes de caça.
13: El president intentava treure el cap amb aquest anunci en una jornada en què tots els grups, també els seus socis, s'han mostrat molt crítics amb la gestió de l'executiu, fins al punt que la portaveu de Junts, Mònica Sales, anunciava que forçaran una votació de reprovació a qui qualifiquen com el pitjor president de Catalunya en democràcia.
21: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
19: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
13: Canviem de tema, parlem d'una altra notícia de la que segur continuarem parlant molt els pròxims dies, perquè els metges d'atenció primària rebran un avís quan vulguin fer una baixa a un pacient que acumuli 6 o més períodes d'incapacitat temporal en el darrer any. Una situació en la que, segons els càlculs del Departament de Salut, hi ha al voltant de 41.000 persones a Catalunya. La mesura ha despertat ja recels, tant entre els sindicats de metges com també a l'àmbit polític. Xavier Velló.
22: Quan un pacient hagi acumulat 6 baixes en el mateix any, el metge de capçalera rebrà un avís amb el següent missatge. Esteu segurs de registrar un nou procés d'incapacitat temporal? Una mesura que ja ha estat anunciada internament pel departament, que es posarà en marxa en breu i que arriba després de la polèmica pels incentius econòmics que volia donar el departament per escurçar la durada de les baixes i que Salut ja va haver de retirar per la pressió social que es va generar. Ara, metges de Catalunya alerta que aquesta mesura pot condicionar el criteri clínic dels professionals, mentre el departament argumenta que en cap cas bloqueja la capacitat del metge de seguir donant la baixa laboral i que no es vincularà a cap objectiu econòmic. El departament emmarca la decisió dins del conveni que té signat la Generalitat amb l'Estat per reduir el nombre de baixes.
13: I acabem aquest repàs de les notícies més destacades del dia a Catalunya amb l'avís de Protecció Civil que ja ha activat el pla d'emergències per inundacions davant la previsió d'un nou episodi de pluges intenses que començarà demà al matí a les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i que durant la tarda s'anirà estenent a l'interior del país. El moment més advers es preveu entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre i els escenaris a priori més complicats seran les comarques d'Osona, el Bages, el Moianès i les Terres de l'Ebre.
23: El dia en 5 minuts.
24: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 30 de setembre, un dimecres on l'esport en directe ens fa anar ja cap a Roma, on el Barça està a punt de sumar el 6-6 a la Champions.
1: Esport en directe

0: partit entre el Barça i la Roma, corresponent a la segona jornada de la Champions femenina. I Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: De moment, les jugadores dirigides per Pere Romeu em sembla que sortiran molt i molt contentes d'aquest segon partit.
1: Sí, déu-n'hi-do, la golejada del Barça en el partit que està al minut 89, per tant, falten pocs segons per conèixer l'afegit, i el Barça està golejant, està guanyant per 0 gols a 6 al camp de la Roma. Hem tingut un doblet de Graham Hansen, un doblet de Clàudia Pina, un gol en pròpia porta, i el sisè l'ha fet fa pocs minuts Eva Pejor. Quan just ara, Anna, coneixem l'afegit, arribarem fins al 93, però bona victòria del Barça, perquè a Europa, Anna, qualsevol partit fora de casa es pot complicar, però al final el Barça ha fet un partit molt complet, ha estat molt superior, Anna, a la Roma, que pràcticament no ha tingut cap ocasió clara de gol, i al final victòria merescuda i golejada també merescuda la del Barça, que està protagonitzant avui a Itàlia.
0: Sap fins i tot greu, Núria, quan en partits amb golejades així com el 0-6 que està marcant el Barça a la Roma, afegeixen 3 minuts. Sí. Vull dir que gairebé que el 90 ho podrien deixar estar.
1: Sí, perquè més físicament és veritat que el Barça ha passat bastant per sobre de la Roma, és a dir, veus que el temps afegit ja a les jugadores italianes els està costant. És veritat que, clar, han hagut de fer molt esforç, especialment en defensa avui les jugadores italianes, però se'ls està fent llarg el partit, els està pesant les cames, i han estat 6 del Barça, no? Però realment podrien haver estat més. Per cert, ha jugat uns minutets ahir tant a bon matí, la tenim al terreny de joc, ja va jugar el cap de setmana, però ha tornat avui a jugar a la Champions, i això és una notícia important en clau Barça, sobretot pel que ve aquesta temporada.
0: Sí, ara després escoltarem a Marc Vivés, el director esportiu, que ha estat protagonista de luxe aquest migdia al que t'hi jugues. Bàsicament el titular és que Aitana és el millor fitxatge al seu retorn per aquesta temporada. A destacar del partit, Núria, quin partidàs, quina actuació de Graham Hansen.
1: Sí, déu-n'hi-do, ens té acostumades, Anna.
0: Sí, però és veritat que la temporada passada estava una mica més irregular, i jo tinc la sensació que enguany ha començat, o sigui, es nota que ha descansat bé l'estiu, perquè vaja, avui com un avió.
1: Sí, de fet ha fet un doblet, i el 0-2 del Barça, que és un gol en pròpia porta de la Roma, Anna, si no hagués tocat la defensora, hagués estat gol de Graham Hansen. Per tant, està a un gran nivell, és una bona notícia pel Barça, perquè sabem que quan està bé és una jugadora diferencial, Graham Hansen. Avui un doblet podria haver estat perfectament un hat-trick, perquè ha tingut també més ocasions, però saps allò que fas que els partits has de triar l'MVP? Jo avui sé
0: la
1: que
0: millor...
1: no em demanaran l'opinió, però la dic,
0: no, digue-la, digue-la, sisplau.
1: Jo li donaria
0: jo sé que te la demano. Graham Hansen,
1: Graham Hansen
0: MVP.
1: Per mi, MVP del partit del Barça avui a Roma.
0: Estem en els últims ja 40 segons del partit, el Barça guanyant 0-6 a la Roma,
1: per cert,
0: i per exemple, digues...
1: Perdó, és que m'he il·luminat ara. Ha estat a punt de fer un golaç, Anna, Patri Guijarro, des del mig del camp, però literal...
0: És que li agraden, aquests.
1: Literal,
0: són molt Patri Guijarro.
1: Des del mig del camp, ha vist que la portera estava avançada, i diu, ho vaig a provar. I ha anat d'un pèl, hagués estat un dels gols d'aquesta edició de la Champions.
0: Parlant de golaços, els d'avui tots han sigut macos,
1: sí,
0: però especialment el de Clàudia Pina.
1: Sí,
0: ha fet com una mena de vaselina,
1: sí,
0: estranya,
1: sí.
0: Que no sé ben bé com ha sortit bé, però és d'aquests gols que dius, ostres, o sigui, que maco.
1: Ha estat un
0: maco.
1: Xut raro, perquè sí. Tu el veus i dius, aquí hi ha alguna cosa rara que se'ns escapa, el xut, però és un golaç. Al final acaba entrant per l'escaire el gol de Clàudia
0: Brutal.
1: Pina, i és veritat que l'hem vist a la redacció i ens hem quedat parades, Anna, amb aquest gol de Clàudia Pina, quan mira, just ara, Anna, s'acaba el partit, es saluden les jugadores damunt la gespa, golejada del Barça, 0-6 al camp de la Roma. Per tant, de moment, 2-2 a Europa, Anna, dues golejades, i sobretot avui portaria 0, perquè ho comentàvem l'altre dia amb la Maria Tigues, que és molt important encaixar poc i marcar molt, i això és el que ha fet avui el Barça.
0: Doncs certifiquem, final del partit, Roma 0, Barça 6, golejada, amb la qual el Barça de moment es posa com a primer en aquesta fase de Lliga de la Champions. Com us deia abans, Marc Vivés ha estat el protagonista de luxe aquest migdia al que t'hi jugues, el director esportiu del Barça, després d'un estiu on han arribat incorporacions, però hi ha hagut un perfil que no s'ha fitxat, que és el de la lateral. El demanava Pere Romeu fins l'últim dia i ha explicat per què el Barça no va fitxar una lateral.
2: Sí que és una posició que evidentment ens vam contemplar poder-la reforçar, però finalment, valorant totes les possibilitats que teníem reals, el que sí que teníem clar és que no faríem cap moviment que no millorés clarament a les jugadores que tenim. A partir d'aquí, això ens donarà ara fins al mes de desembre, veure realment si que jo personalment i el Pere també creiem que ens en sortirem i que aquesta posició estarà ben coberta amb jugadores joves, jugadores de projecte, i anirem valorant el transcurs d'aquests mesos.
0: Explicava el per què no havien trobat cap jugadora que millorés la plantilla actual i que el Barça econòmicament pogués fitxar. Un Marc Vivés que té feina aquesta temporada perquè acaben contracte jugadores importants com Patri Jarro, Eva Pajor, Irene Paredes, entre d'altres. És optimista de cara a renovar-les a totes?
2: Sí, sóc optimista. Sóc optimista. Això no vol dir que les tingui tancades, perquè si no fareu mal ús de les meves paraules, no? Però sí que sóc optimista perquè amb aquelles jugadores que nosaltres hi contem i que creiem que són imprescindibles pel projecte, estem avançant amb les negociacions i de moment a dia d'avui haig de ser optimista perquè veig predisposició per entendre's, no? I això és el que em tranquil·litza.
0: Ha tornat Aitana Bonmatí, avui ho ha fet, primer partit de la Champions per ella en aquesta temporada, després d'un 2026 molt complicat per les lesions. Us ho explicava abans, Marc Vivés creu que

0: en declaracions al Ket i Jugues que es tingui paciència amb ella.
1: Però sí que és cert que no ens hem d'amagar, doncs, que alguna jugadora, en aquest cas Caroline, que entenc que tothom li posa l'etiqueta que és la jugadora del traspàs més cas que hem fet, doncs que li està costant més l'adaptació, però això no vol dir que nosaltres no seguim confiant en ella i que ella a poc també va adaptant-se al nostre manera de jugar, que és molt diferent a com ella venia de jugar a Anglaterra, i estem convençuts que amb el temps ens donarà el rendiment.
0: Això són les declaracions més importants, els titulars de Marc Vivers al Ket i Jugues. Com sempre, tots els continguts els podeu recuperar al web i a l'app de la cadena SER. Durant aquest partit que ha acabat Roma 0, Barça 6, aquesta golejada del Barça, al descans, en declaracions a TV3, ha parlat el directiu responsable Xavi Puig. Ha explicat que després d'un estiu on han marxat referents com Alexia, Mapi, Salma o Ona, el Barça ha de seguir aspirant a guanyar-ho tot.
2: Bueno, som al Barça. El Barça, la veritat, és que Mapi, Alexia, Ona i Salma són jugadores que van ser icòniques, que van jugar molt bé, però han arribat unes altres que ho faran també molt bé, no? És el Barça, i el Barça nosaltres treballem per guanyar-ho tot sempre, i per tant aspirem evidentment a guanyar aquesta Champions una altra vegada.
0: Ambiciós, Xavi Puig, en aquestes declaracions. Núria, es nota que el Barça no vol rebaixar els objectius.
3: No, i es nota que volen deixar-ho clar, perquè han estat un estiu complicat, ho hem explicat moltes vegades a l'antena de SER Catalunya, no? De molts canvis, de sortides importants al Barça, de fitxatges que s'ha d'acabar de veure com encaixen, però al final jo crec que és important que des del Barça deixin claríssim que l'ambició, els objectius i els reptes que té aquest club són els que són i que no han canviat.
0: Totalment. Núria, gràcies. Quedo pendent si hi ha alguna novetat de donar-te pas a la graderia del balcó. 8:39, crec que de seguida podrem escoltar una de les protagonistes del partit, però de mentres hi ha una última hora relacionada amb el Camp Nou important.
4: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: I tot el que és relacionat amb el Camp Nou em porta a saludar l'Albert Llimós, perquè, Albert, el Barça no podrà, atenció, obrir la tercera graderia aquesta temporada quan així ho tenia plantejat. Què ha passat? Bona tarda.
5: Bona tarda, Anna. Canvi de plans del Barça. Preveia obrir la tercera graderia de l'Spotify Camp Nou aquesta mateixa temporada i arribar als 72.000 espectadors, però finalment l'Ajuntament no ha concedit la llicència per obrir per fases, és a dir, primer obrir una part i després anar obrint a mesura que s'acabaven les obres. Per tant, el Barça ha decidit finalment que renuncia a obrir aquesta tercera graderia aquesta temporada, perquè ho podia fer pràcticament ja quan acabava la Lliga, quan faltaven 3 o 4 partits, i després desmuntar els seients per poder posar la coberta. El Barça renuncia a això. Això sí, el que encara espera el club blaugrana és poder obrir el 75% dels seients VIPs que estan col·locats entre la segona i la tercera graderia, que suposaran entre 5.000 i 6.000 seients VIPs, i això donaria una capacitat total del Camp Nou a partir d'aquí uns mesos d'uns 67.000 o 68.000 espectadors.
0: Gràcies, Albert. Important aquesta novetat. Canvi de plans, no es podrà obrir aquesta tercera graderia aquesta temporada. Déu-n'hi-do al Camp Nou els problemes que continua donant. Ara sí, després de la golejada del Barça a la Champions contra la Roma 0-6, podem escoltar protagonista en declaracions a TV3, Graham Hansen, golejadora per partida doble.
6: Quina valoració fas d'aquest partit, un 0-6, una efectivitat màxima?
7: Creo que podíamos ha marcado un más en la primera parte, la verdad. Creo que jugamos mejor hoy en general en comparación del la semana pasada. Y bueno, mucho mejor controlado el partido, nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento, no perdían casi ni un balón, es un lujo de estar jugando con ellas cuando juegan así. Y bueno, los goles muy bien, y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero hoy era ganamos y bueno... sensacions mejores.
6: Per tant, creus que s'han corregit coses? Tot i que la primera part, la Roma, ha pressionat força alt, us ha plantat cara, creus?
7: Sí, lo han intentado y sabíamos que si le dejamos espacio atacan rápido por fuera, pocos pases pero directos con precisión, y lo han intentado, pero nuestra línea de defensa también ha jugado un partido muy serio, y lo han hecho muy difícil para ellas. Para las pocas veces que han llegado ya tenían presión, y ya está.

0: y al final hemos marcado 6 en el otro portería.
1: La Roma ho ha intentat, però sense èxit. Aquest Barça té rival a la Champions?
0: Claro que tenemos rival. Hace una semana no estaban tan contenta con nuestro jugador, es todo bien, así que es fútbol. Lo importante es ganar, hemos hecho, seguimos ganando, pero queda muchísimo de la temporada y un montón de partidos de jugar y sabemos que hay muchos, muchos equipos que lo hacen muy bien en Europa y bueno, a ver cómo estamos cuando y si estamos bien cuando toca. Al parte que toca al final de temporada. Todavía quedan muchos partidos para llegar ahí.
2: Les declaracions de Graham Hansen a TV3 després de la golejada 0-6 contra la Roma, el millor partit, diu, que han jugat en les darreres setmanes, però amb marge encara de millora. Continuem amb el Barça perquè el primer equip masculí estem molt pendents de Rafinha i qui també està pendent fent el minut a minut és el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
3: Hola, què tal, Palet? Molt bona tarda.
2: Després de l'ensurt veient que va ser substituït al partit de Brasil contra Austràlia, Rafinha no té una lesió a priori, però per si un cas torna a Barcelona, oi, Nil?
3: Sí, està prevista la seva arribada entre aquesta matinada i demà al matí. És un viatge pràcticament 24 hores des d'Austràlia, que haurà de fer alguna escala. Fonts properes al club ens expliquen que fins i tot acaba d'arribar a Barcelona demà al matí, com que haurà estat un viatge llarg, li deixaran que pugui fer-se les proves divendres al matí, que demà descansi un cop hagi arribat. A partir d'aquí, el que hi ha o el que se sap, les sensacions són les que ja explicàvem ahir, que Rafinha té un petit edema a la cuixa dreta, on es va lesionar les dues últimes vegades en Brasil, per això hi ha una extrema precaució, perquè es vol fer que els metges del Barça l'avaluïn i el mirin amb tot el carinyo necessari per poder cuidar un Rafinha que evidentment és vital pel Barça, però les notícies són bones, a no ser que al arribar aquí es vegi alguna cosa sorpresa, Rafinha fins i tot podria estar disponible per jugar contra el Getafe el dissabte que ve, per tant, un Rafinha que les properes hores amb molt estirada demà al matí serà ja a Barcelona i entre dijous i divendres passarà aquestes noves proves mèdiques per confirmar que ha estat per precaució més que res.
2: Per cert, també aquest migdia has avançat una notícia, una renovació, en aquest cas en clau de futur del Barça, la de Pedro Rodríguez.
3: Sí, és una notícia important, Palet, perquè és un futbolista al qual hi ha posades moltes expectatives de la generació del 2008, ara mateix ja entrant totalment en dinàmica de filial, de fet ha de ser una de les peces claus del filial d'aquí fins a final de temporada en la recerca d'aquest ascens a primera federació, que va contractar el mes de juny. Va ser una sorpresa que no anés a la pretemporada amb Flick, hi ha qui diu que va ser segurament també pel motiu de que no havia encara renovat, però està clar que des del club hi ha moltes esperances i ha estat una decisió, evidentment el Barça volia renovar, però sobretot de la voluntat del jugador Pedro Rodríguez, que tenia ganes de quedar-se, que vol triomfar al Barça, que va arribar aquí el 2019 amb només 11 anys i que després d'haver passat per totes les etapes pràcticament des de la vida d'arribar al filial, doncs es veu en condició de poder lluitar pel seu somni, que no és un altre que jugar al Barça, el primer equip del Barça, per tant, renovaran els propers dies, ja hi ha un acord verbal, només falta la firma, fins al 2030.
2: Bones notícies i feina de despatxos que es van fent també per lligar les futures perles del Barça. En aquest mes d'octubre, on recuperarem per fi el futbol de clubs, hi ha un partit que està marcat en vermell a l'agenda, el calendari, que és el Clàssic contra el Madrid a l'Spotify Camp Nou el dia 25 d'octubre. Ja s'han fet públics els preus de les entrades pels socis i, clar, Nil, la gent s'ha quedat una mica espantada del que arriba a costar una entrada per aquest Clàssic.
3: Sí, hi ha qui diu que clar, que haver-te fet abonat quan es va donar l'opció, però ara realment el que s'han posat a la venda són aquestes 19.000 entrades disponibles, la prevenda exclusiva per socis en aquest clàssic davant el Barça al Madrid, i clar, és que realment les entrades, els preus són elevadíssims, la més barata, Palet, 476 euros, la més cara 1.149 per un partit, a més el descompte per aquest partit per ser soci només és del 5%, és a dir, en aquelles entrades de 476 euros el descompte és de 24 euros i a l'entrada més cara de 1.150 euros, el descompte només és de 57 euros, per tant, és evident que la gent està realment enfadada, que s'ha creat sobretot a xarxes també aquest clima de protesta, per no parlar-te dels VIP, Palet, que rondaven els 5.500 euros, per tant, és realment molt car, s'ha de rascar la butxaca qui no sigui abonat del Barça, sigui soci i vulgui aquest partit.
2: Jo no m'ho puc permetre, però bé, Nil, tu potser sí que per una entrada VIP et dona, no?
3: Em sembla que més val que puguem fer
2: que ens acreditin
3: des del camp, i si no, doncs em sembla que el veurem tu i jo des del mateix lloc.
2: Que ens acreditin, això serà important. Val, Nil, doncs, qualsevol novetat ens demanes pas a la graderia del balcó.
3: Perfecte, com sempre, una abraçada.
2: 8:47, avui hem tingut més protagonistes. Que som...

0: Com ha estat Brian Zaragoza, el fitxatge estrella de l'Espanyol aquest estiu? Amb ell, a la Ciutat Esportiva de Nijarque, i ha estat entrevistant-lo l'Helena de Diego. Helena, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Una entrevista on Brian ha parlat de tot, tant de la part més futbolística com la personal.
1: Sí, un Brian Zaragoza que ha fet un esforç econòmic per poder venir a l'Espanyol. El club també l'ha fet per tenir-lo cedit aquesta temporada, en la que és la seva quarta sessió des que va fitxar pel Bayern de Múnich després de la d'Osasuna, el Celta i a la Roma. Per això ens ha explicat el jugador malagueny que ara necessita estabilitat i creu que l'Espanyol és el lloc ideal per aconseguir-la.
2: Creo que han sido años duros para mí. No me he estabilizado en ningún sitio. Lo que quiero ahora es buscar eso, buscar un sitio donde pueda ser feliz, pueda disfrutar. Y yo creo que cuando yo disfruto es cuando yo rindo y saco mi nivel. Y cuando yo disfruto no pienso en nada. Y cuando no pienso en nada yo creo que soy el jugador que fui en Granada, que creo que puedo seguir siéndolo.
1: Va arribar sense ritme competitiu després d'una lesió i pràcticament sense haver fet pretemporada. A poc a poc va tenint més minuts i ell confia en que el seu moment òptim arribi aviat.
2: El primer reto para mí es encontrarme, ser feliz. Yo creo que a partir de ahí yo creo que viene todo. Porque al final cuando yo soy feliz y me divierto, creo que nadie me puede parar. Estamos llegando a ese punto, pero cuando yo esté la gente sabrá que estoy bien.
1: Zaragoza va néixer, Anna, un dels barris més humils de Màlaga, el Tiro Pichón, i la seva explosió al Granada el va portar a fitxar pel Bayern el 2023. I amb una definició molt gràfica ens ha explicat com d'impactant va ser per ell fer aquest canvi.
2: Llegué y cuando me senté en la mesa yo pensaba que estaba en el FIFA. Veía a Manuel Neuer, veía a Kimi, y tú decías, pues claro, yo vengo de jugar en lo más bajo, yo vengo de hace 2 años jugar en el barrio. Fue un paso muy difícil, o sea, yo tenía 20 años, nunca había salido de mi zona de confort, el idioma, el clima, la comida, o sea, entrenar a menos 15 grados y entras en un equipo de nivel que tienes en tu puesto a Musiala, a Sané, a Gnabry, a Coman, que lleva 12 años ganando la liga seguida. Creo que no era nada fácil, sí, pero yo creo que me ha hecho también aprender mucho y que nunca estaré arrepentido, al revés, agradecido al Bayern siempre, joder.
0: Moltíssimes reflexions interessants de Brian Zaragoza, també al web i a l'app de la Cadena Ser ho podeu trobar. Gràcies, Helena.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Seguim 8:50, hi ha una última hora important. Relacionada amb la selecció portuguesa, on Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració. I això ens ha fet convocar d'urgència el nostre expert en futbol internacional, Bruno Alemany. Què tal? Bona tarda.
3: Hola, Anna, bona tarda.
0: Vaja, la notícia ara ja està confirmada perquè és el mateix Cristiano Ronaldo que explica en un breu comunicat al seu Instagram que, efectivament, ha abandonat la concentració de Portugal. Què ha passat, Bruno?
3: Sí, molt ràpidament, Cristiano Ronaldo va jugar contra País de Gales al primer partit a la nova era, amb Jorge Jesús a la banqueta, va jugar 67 minuts, no va marcar. El segon partit que jugava Portugal, que era contra Noruega a domicili, no va jugar ni un minut i va estar escalfant bona part del segon temps. I avui ha sortit en roda de premsa Jorge Jesús, hi havia molts rumors sobre un empipament important de Cristiano Ronaldo, que no estava a gust amb el seleccionador. Avui ha dit Jorge Jesús que no hi ha cap problema, que és cosa de la premsa, que Cristiano no jugaria el partit de demà al Parken a Copenhague, però que ja ho havia parlat amb ell i que no hi havia cap mena de problema. Però ha fet aquesta roda de premsa Jorge Jesús, a la que ha dit que qui mana la selecció és ell. A Cristiano Ronaldo no li ha agradat i ha marxat del Parken. Acaba de fer un comunicat Cristiano explicant que abandona la concentració, no la selecció, abandona la concentració de Portugal, que desitja el millor als seus companys i que en el seu moment, quan sigui l'hora, explicarà a l'afició portuguesa què és el que ha passat de veritat. Insisteixo en això, diu Cristiano, què és realment el que ha passat i tota la veritat d'aquest problema. Això sí, Cristiano ho ha pactat, ha parlat amb Proença, amb el president de la Federació Portuguesa, i ha decidit que el millor era deixar la concentració de Portugal.
0: Sens dubte és una notícia impactant, és una notícia, crec, de les més importants, com a mínim, en futbol internacional, perquè, Bruno, estrelles d'aquesta característica no acostumen a tenir situacions així. No sé si tu recordes algun cas similar.
3: Màxim golejador de la història de les seleccions. Ningú ha marcat més gols que Cristiano Ronaldo vestint la samarreta d'una selecció, més de 200 partits amb la selecció de Portugal. És molt complicat anar a buscar una comparativa. Hi ha algun cas similar amb Ibrahimovic, que ha tingut alguna anada i vinguda amb la selecció de Suècia, es va voler apuntar a un Mundial quan havia decidit deixar la selecció, es va estalviar, per dir-ho d'alguna manera, la fase de classificació i a l'hora de jugar un Mundial s'hi volia sumar, s'hi volia apuntar, i al 2018 li van dir que anava i que no hi havia opcions. És el més semblant, però res comparable a l'impacte mediàtic que té la figura de Cristiano Ronaldo. Per tant, és, com dius, a nivell de futbol internacional portem una setmana mogudeta entre el City i això, perquè és una de les notícies de l'any.
0: Sí, un City que, on, per cert, Pep Guardiola s'ha pronunciat aquesta tarda en un tuit també breu. Les coses es porten amb comunicats de xarxes socials, però vaja, Pep Guardiola que ha mostrat la seva defensa i està al costat del club en aquest procés judicial. Acabo amb aquesta, Bruno. A més, Cristiano i el seleccionador ara de Portugal es coneixien del futbol àrab, per tant no és que vingués de nou la relació, sinó que ja es coneixen de fa temps.
3: Sí, van compartir un any al Nasser, es coneixen perfectament, són els dos portuguesos. És veritat que no comparteixen club, per dir-ho així. Cristiano va créixer a l'Sporting Club de Portugal, mentre que Jorge Jesús va ser entrenador molts anys del Benfica, però bé, la relació quan van estar junts a Aràbia Saudita no semblava que fos dolenta, al contrari, i ara, pel que sigui, doncs a Cristiano no li ha agradat no jugar, i aquestes explicacions, sobretot, que ha tingut Jorge Jesús a la roda de premsa, explicant, assegurant que demà no jugaria ni un minut.
0: Déu-n'hi-do, quin serial el de Cristiano Ronaldo en Portugal. Gràcies, Bruno.
3: Fins ara, que vagi bé.
0: Repassem què més ens ha deixat el dia d'avui. Amb el Dani Pinto. Dani, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Una notícia important en clau Real Madrid, i és que Raúl Asensio, el defensa, passarà per quiròfan.
4: El futbolista del Real Madrid ha patit una fractura de tíbia per estrès i serà intervingut demà a una operació quirúrgica, segons ha confirmat el Club Blanc. Recordem que Asensio encara no havia debutat amb Mourinho i que haurà de passar entre 2 i 4 mesos de baixa.
0: Una altra notícia important en clau futbol espanyol és que, per fi, després de moltes setmanes, el Rayo Vallecano tornarà a l'estadi de Vallecas.
4: El proper dissabte a les 2 de la tarda, el Rayo tornarà a jugar a casa seva per disputar un partit amistós corresponent al Trofeu de Vallecas. Serà l'acte de presentació quan la temporada ja va començar fa 2 mesos i escaig. L'equip de Banyat San José s'enfrontarà al Cagliari italià i l'entrada general estarà entre els 10 i els 70 euros per a un amistós.
0: En bàsquet, el partit de l'Eurocup que enfrontava el Kitsanes Manresa amb el PAOK de Salònica s'ha suspès, després s'ha reprès, hi havia un problema amb la cistella. Vaja, en fi, un partit, Dani, amb molts entrebancs.
4: Un problema amb una cistella que no estava a l'alçada corresponent ha provocat la interrupció del partit després de molts minuts, però finalment s'ha reduït i guanyà el PAOK 70-56 a l'últim quart.
0: Sembla mentida que s'hagi pogut reprendre, però després d'un problema amb la cistella ho han pogut fer. També més bàsquet, en aquest cas femení, a l'Eurolliga, en un partit que enfronta l'Espar Girona amb l'Emlac Conut. Bon nom aquest equip.
4: El conjunt gironí es juga la presència a la màxima competició europea en aquest partit amb un Emlac Conut que va donar la sorpresa contra el Panathinaikos a les semifinals. El partit es troba al segon quart amb un resultat favorable a l'equip turc amb un 34-30. Roberto Íñiguez ha comptat per primera vegada en partit oficial d'aquesta temporada amb la base i Jana Martín.
0: Segur que donarà moltes alegries. No sé si tu havies escoltat, Núria, l'Emlac Conut
5: no,
0: alguna vegada.
5: No, però t'has sortit prou bé.
0: Sí, sí,
5: vaig
0: sí.
5: Vaig a dir, en defensa vostra, els que l'heu dit prou positivament.
0: Emlac Conut, de guanyar ara contra el Girona.
5: Tampoc cal que el diguis 6 vegades, si vols un altre.
0: Vinga, Dani, fa uns minuts ha acabat, teníem molt esport en directe, el partit en handbol entre el Freiking Granollers, corresponent a la primera jornada de la Lliga Europea.
4: El Granollers ha perdut per un 40-31 amb el Flensburg alemany, en un partit disputat fins ben entrat al final. El conjunt del Vallès tornava a viatjar a la pista on va eliminar el mateix Flensburg al quart de final del 2023 i finalment ha consumat la derrota.
0: Està jugant més esport en directe l'Atlètic Barceloneta amb waterpolo, la final de la Supercopa Europea contra el Marsella.
4: El conjunt mariner ha guanyat 10-8 al Marsella, acaba de terminar el partit, i d'aquesta manera l'equip de la Barceloneta es proclama campió de la Supercopa.
0: Doncs mira, moltes felicitats per l'Atlètic Barceloneta, campions de la Supercopa d'Europa, i acabem amb aquesta perquè per primer cop a la història el Campionat Mundial de Resistència de Cotxes arriba a Barcelona.
4: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà per primer cop les 6 hores de Barcelona durant el cap de setmana del 16 al 18 d'octubre. El CEO de la competició, Frederic Lequien, el director del circuit, Ignasi Armengol, i els pilots Zanik Juncadella i Miquel Molina han estat presents a la presentació de l'esdeveniment. El mateix Molina, pilot de Ferrari, espera una gran rebuda de l'afició.
6: Tom coneix les 24 hores d'Alemans i tenir l'oportunitat de viure aquest cap de setmana i veure aquests tipus de cotxes, jo crec que hi ha molta expectació i esperem doncs, que veure les grades plenes, perquè nosaltres tenim moltíssimes ganes de córrer aquí a casa.
0: Gràcies, Dani. Ens anem escoltant aquests mesos a la graderia del balcó.
4: Moltes gràcies.
0: Vinga, que la graderia es va buidant. Nosaltres ho deixem aquí avui dimecres. Tornarem demà dijous, com sempre, a 8:45. Ara us deixem escoltar en Hora 25 com el José Luis Sastre. Que vagi molt bé. Fins demà.
7: La graderia del balcó amb Anna Palet. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
8: ¡Valorado!
7: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
8: Y otra... ¡Valorado!
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
10: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
9: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
11: ¿Qué, qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: ¿Qué? Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es.
13: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.